Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

Ulls. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, ui.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, wow, what the fuck?

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a la

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda,

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comença un nou programa de La Tonora, programa dedicat a la sardana i a la música per a cobla, i que us el prepara i presenta cada dia Pere Pahissa. Avui començarem amb sardanes interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. La primera es diu L'hereu escampa i és del mestre Ricard Viladesau. És una sardana obligada de tenora. I després, Veles i gavines, una bonica sardana del mestre Lluís Albert.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens ha ofert L'hereu escampa, una sardana obligada de tenora de Ricard Viladesau, i després Veles i gavines de Lluís Albert. Bé, i continuem amb dues sardanes més, amb la cobla, la principal de la Bisbal. I escoltem Centenària, sardana de Josep Casó, i després Plenitud de Fèlix Martínez i Comín.

Les dues sardanes que hem pogut escoltar, de concert, es diuen Centenària, de Josep Casú, i després Plenitud, de Fèlix Martínez i Comín, que les hem escoltat amb la cobla, la principal de la Bisbal. Bé, i ara canviarem i escoltarem sardanes interpretades per dues cobles de la Catalunya Nord, una que ja no existeix, que es deia Camps Audivert, i que va ser d'allà als anys 1950, i després la cobla Perpinyà. Comencem amb la cobla Camps Audivert i un ballable. Es diu Ballarín i és de Josep Saderra. I després la sardana Paulinet de Francesc Mas i Ros.

La Cobla Camps Audivert de Perpinyà ens ha ofert un ballable ballarín de Josep Sederra i després Paulinet Sardana de Francesc Mas i Ros. Bé, i d'aquí un moment, d'aquí una petita pausa, continuarem amb aquesta cobla Camps Audivert i escoltarem també un altre ballable. Es diu Animoso i és de Josep Sederra i després una altra sardana de Francesc Mas i Ros, que en aquest cas porta per nom Hereu Roig.

La segona part d'aquest programa d'avui l'hem començat amb un ballable, Animoso, de Josep Saderra, i després Hereu Roig, de Francesc Mas i Ros. Bonica sardana i bonic ball, interpretat per la cobla Camps Audivert, que va existir a Perpinyà per allà als anys 1950. Bé, i ara continuarem amb una altra cobla de Perpinyà, que es diu així, Perpinyà. La primera sardana que escoltarem es diu Maria Gentil, és d'en Josep Saderra, i després Oriola, una bonica sardana també de Francesc Mas i Ros.

Hem pogut escoltar la Cobla Perpinyà amb les sardanes Maria Gentil de Josep Saderra i Oriola de Francesc Mas i Ros. Bé, continuarem amb la Cobla Perpinyà avui i escoltem una sardana força coneguda, el Saltiró de la Cardina de Vicenç Bou, i després Menudeta, sardana de Josep Saderra i Puigferrer.

Acabem d'escoltar la Cobla Perpinyà amb la coneguda sardana El Saltiró de la Cardina de Vicenç Bou i després aquesta sardana de Josep Saderra que es diu Menudeta. Bé, amigues i amics, i així ja acabem el programa d'avui i escoltarem una darrera sardana. És de Ramon Vilà, es diu Record de Terrassa i també ens la interpreta la Cobla Perpinyà. I d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Puigdemont ha dit també que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes a Catalunya avui sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis del 2027 amb les eleccions municipals, les autonòmiques en diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional festa de la Rosa de Gavà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que preveu aplegar més de 6.000 persones coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Aquestes primeres hores l'ambient és fred al Pirineu i Prepirineu amb temperatures per sota dels 5-6 graus i ronden al voltant dels 10-15 a molts punts a l'interior de Catalunya amb aquesta suavitat característica que continua a tot el litoral català. Amb punts que tenim localitzats en bancs de boira, sobretot a punts de la Catalunya central, el matí es presenta radiant. A la tarda tindrem el creixement d'alguna tímida nuvolada, sobretot a punts de la Cerdanya, de la Garrotxa i del Ripollès, però amb prou feina se'ns deixaran precipitacions. Temperatures que a les hores centrals del dia sí que seran una miqueta més altes, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre i l'interior de les comarques de Girona, on esperem valors entre els 31 a 34 graus.
1: I encara més política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Precisament en aquest últim punt, Collboni ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles per a la capital catalana. I en els esports, en futbol, victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades i arriben com a líders a l'aturada de seleccions. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
0: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Som el Josep Maria Calpe. Bona tarda, Josep Maria.
1: Bona tarda.
0: I un servidor al qui us parla, l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.

0: diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
1: Divendres passat, 11 de setembre, durant la missa de la Diada, el monjo de Montserrat, Jordi Castanyer, va convidar a defensar els drets de la nació catalana amb serenor d'ànim i actitud constructiva. La cerimònia va ser convocada, com cada any, per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. La celebració va comptar amb la participació de Pilar Calvo, diputada al Congrés per Barcelona i portaveu adjunta de la Junta de Portaveus del Congrés dels Diputats per part del partit Junts per Catalunya. També hi van ser presents Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Pau Duran, president de la Lliga Jove de Montserrat, i Carles Armengol, exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. La missa va ser concelebrada per diversos preveres, entre els quals Xavier Morlans i Salvador Pier, de l'Arxidiòcesi de Barcelona, o Josep Maria Domingo, vicari general del nostre bisbat, el bisbat de Sant Feliu de Llobregat. En l'homilia d'aquesta missa, en la part del sermó, recordem que és l'únic acte religiós que es fa per la Diada, el monjo benedictí Jordi Castanyer va recordar amb nostàlgia, també amb indignació i amb tristesa, però també amb esperança, els tràgics fets de l'11 de setembre de 1714, en els que va dir ens van arrabassar injustament la llibertat de la nostra nació i la parla que ens identifica. Castanyer va tractar el passat recent del país, tot admetent la seva tristor i decepció davant la, per exemple, popularització del lema «ni oblit ni perdó». Va dir «és una expressió que ha fet fortuna, però que, a parer meu, i a pesar de la seva força expressiva, no és cristianament defensable. Un cristià no pot enlairar aquesta pancarta, proclamar aquest eslògan». En aquest punt va afirmar que cal mantenir la queixa, la reivindicació, l'estratègia, la memòria activa, la lluita pacífica, però sempre apartant sentiments com l'odi i la venjança. I va afirmar cap causa noble, cap nació digna, no ha triomfat ni sobreviscut, moguda en primer lloc en contra d'una altra. El monjo Castanyer, en aquesta homilia de la missa de la Diada, va tenir també una reflexió per la llengua catalana, advertint que és una veu esllanguida, poc respectada o ignorada i també poc defensada, poc promoguda i fins a vegades poc usada pels qui van al davant de les nostres institucions polítiques. Tanmateix va fer una crida a la responsabilitat de tots els catalans a l'hora de defensar-la i va citar un escriptor basc quan afirmava que una llengua no mor perquè els que no la saben no l'aprenen. Una llengua mor perquè els que la saben no la parlen. En aquest punt va reconèixer que alguns bisbes i preveres catalans també haurien de fer més, tot el que estigui al seu abast, perquè la parla catalana vagi sent la principal a l'hora de celebrar, de fer la catequesi i d'evangelitzar. Després va fer una reflexió en sintonia amb el document Arrels Cristianes de Catalunya, un document que va ser promulgat pels bisbes catalans l'any 1985. El monjo de Montserrat va demanar no mirar cap una altra banda davant de l'augment de les bosses de pobresa, davant de despeses enormes que no afavoreixen allò que més cal i davant, fins i tot, de brots de corrupció que fan minvar la nostra confiança en els qui administren els nostres diners públics. En un altre punt de la predicació, Jordi Castanyer va lamentar celebrar una nova diada tenint a l'exili un president del tot legítim, una presidenta i altres polítics expedientats, condemnats i inhabilitats amb acusacions com a mínim espúries. I també va recordar el cantant Pablo Hasél, que és a la presó de fa més de 5 anys per dir veritats demostrades. L'Església, els nostres pastors, no poden deixar de censurar i fins i tot de condemnar aquests fets que ens avergonyeixen i fer-ho amb la mateixa claredat que empren davant de comportaments que consideren poc ètics o que atempten la moral cristiana. Subjugar una nació, els seus drets i la seva llengua atempta també a la moral cristiana, va sentenciar el religiós. Finalment, en aquesta homilia de la Diada, el monjo Jordi Castanyer va finalitzar amb una crida a fer pinya per aixecar i construir, tot defugint les baralles. Va dir que les baralles són una xacra de la política del país, que frena en lloc d'empènyer, i va reivindicar esperança, solidaritat i hospitalitat. I va culminar dient que, com a cristians, i fins mirant la nostra història, no podem tancar-nos a l'acolliment, a l'hospitalitat, a mirar cada persona amb respecte, amb amor i, si ho voleu dir d'una altra manera, amb ulls de Déu. En definitiva, va ser un sermó respectuós i contundent que va fer goig de sentir i que crec que ens feia molta falta. A continuació, escoltarem en aquest espai de la monografia del programa aquesta homilia que el monjo de Montserrat, Jordi Castanyer, va fer l'11 de setembre passat a la missa de la Diada, a la Basílica de Santa Maria del Mar, de Barcelona. No tenim l'àudio original, amb el que li hem demanat a l'Anna Roca Balasc si ens hi podia posar la seva veu, cosa a la que ha accedit i que des d'aquí li agraïm profundament. Escoltem, doncs, amb atenció l'homilia de la Diada que es va fer divendres passat a la Basílica de Santa Maria del Mar.
2: Acabem d'escoltar el fragment evangèlic en què Sant Lluc narra amb força detall el relat de l'últim sopar de Jesús amb els apòstols. L'evangelista, que no hi era, ens diu que Jesús el desitjava, aquest darrer sopar amb els seus més íntims. Ens és prou conegut. Em plau aturar-me a l'inici d'aquestes meves paraules, en el fet que Jesús els diu que això que feu ell, partir el pa i repartir-los un tros a cada un, ho continuïn fent perquè és, els va dir, el meu memorial. Memorial, record que fa realment present aquell que no és físicament enmig nostre. Aquest gest de partir i repartir el pa, aquell únic pa que Jesús identificava amb el seu cos mateix, devia impressionar els apòstols i, a través d'ells, les primeres comunitats cristianes, les quals, i durant força temps, anomenaven aquesta celebració a què nosaltres ens referim sobretot amb els mots missa o eucaristia, amb l'expressió fracció del pa. Es reunien, sí, en petits grups, a la casa d'algú, per partir el pa, tal com llegim en més d'un passatge dels Fets dels Apòstols. Ara bé, Jesús es fa realment present enmig nostre únicament en el culte, en la celebració eucarística? No. La fe cristiana, la que diem que tenim, més o menys minsa, els que gosem dir-nos deixebles de Jesús, de la seva colla, sabem que no es testimonia aquesta fe només en el culte, sinó també, i no pas menys, en la vida. L'evangelista Joan, que a diferència dels altres tres, Mateu, Marc i Lluc, no ens explica els detalls d'aquest darrer sopar, sí que s'entreté a narrar-nos aquell gest de Jesús, del tot sorprenent, escandalós i tot, que consistí a posar-se a rentar els peus als apòstols. Un gest, doncs, de servent, de criat. I després d'haver-ho fet, els va dir: si jo us els he rentats, també vosaltres us els heu de rentar els uns als altres. Tal com jo us ho he fet, feu-vos-ho també vosaltres. Que Joan, el gran teòleg, situï en la sublimitat del darrer sopar aquest gest de gran servei, el mestre i senyor que es fa servidor dels petits, el creador que s'agenolla als peus de la criatura, té una importància cabdal que de cap manera no podem menystenir. Recordar el que va fer Jesús i el que va dir en acabat: feu-ho, feu-vos-ho també vosaltres, És un autèntic memorial que fa realment present Jesús, ara ja no en el culte, sinó en l'actitud vital de servir. Jesús es fa realment present en el pa i el vi de l'Eucaristia, però també s'hi fa, i no pas menys, en cada acte de servei, d'estimació, doncs, de baixament i tot, fins a l'heroïcitat. No ho oblidem mai. El culte, la celebració comunitària de la nostra fe, és ben important, i tant. Però no ha de ser privilegiat per damunt de la vida d'amor al servei de qui sigui, especialment dels més necessitats. Això us mano, diu Jesús, que us estimeu els uns als altres. Sense això, la resta és palla, foc d'encenalls. Avui som aquí per fer, en certa manera, un altre memorial. Un fet tràgic, luctuós, profundament lamentable, produït en unes dates concretes, ben especialment l'11 de setembre de 1714, amb conseqüències injustes i tristíssimes que, més enllà dels i baixos sociopolítics, culturals i econòmics, perduren encara actualment. En aquesta nostra i estimada diada al poble català, amb el benentès que és format pels qui hem nascut i crescut i pels que hi han vingut i hi venen de tants indrets del món, recorda amb nostàlgia, amb indignació, amb tristesa, però també amb esperança, aquells fets que ens van arrabassar injustament. És que hi ha guerres justes? Robatoris justificats? La llibertat de la nostra nació i la parla que ens identifica. I això vessant molta sang, la d'aquells que aleshores i al llarg dels temps s'ho van jugar tot a favor de la pàtria. No oblidem que aquesta Eucaristia que celebrem avui, iniciada a finals del segle XIX i promoguda per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, la fem en memòria dels qui han mort defensant la llibertat nacional. Fent una ullada al passat, molt o poc remot, lamentem que la nostra nació, i d'una manera especialment dura, per bé que sempre es mirava que no es notessin els efectes, ha estat menystinguda i sovint explícitament perseguida. No solament és una injustícia flagrant, condemnada tant per la Declaració dels Drets Humans com per la doctrina social i moral catòlica, sinó que ha impedit i continua impedint el creixement en tots els àmbits d'un poble, d'una societat que, malgrat algunes veus discordants, de cap manera no hagués estat ni seria en detriment de la justa prosperitat d'altres pobles. I malgrat tot això, permeteu-me que, mirant el passat més recent, els darrers 10 anys, mostri una tristor, fins i tot una decepció, en sentir i llegir una expressió que ha fet fortuna, però que, a parer meu, i a pesar de la seva força expressiva, no és cristianament defensable. Ni oblit ni perdó. No, això no. Un cristià no pot enlairar a aquesta pancarta, proclamar aquest eslògan. Queixa, reivindicació, estratègia, memòria activa, lluita pacífica, i tant que sí, però fora l'odi i la venjança, sempre. Cap causa noble, cap nació digna, no ha triomfat ni sobreviscut, moguda en primer lloc en contra d'una altra. No em refereixo esgrimint literalment la sentència de Jesús a parar una galta quan ens han pagat i de quina manera a l'altra, però sí que abrando allò de fer el bé a tothom, fins a estimar els enemics. La fermesa en el diàleg, la tossuderia en la reclamació, el crit contra l'abús, la intransigència davant la injustícia, les invectives contra l'opressió, la rebel·lia enfront d'una llei injusta, o justa però aplicada injustament. Tot això, dic, és no solament aprovable, sinó necessari i tot, però no està renyit amb domini de si mateix, amb serenor d'ànim, amb actitud constructiva. Penseu en alguns grans líders mundials a favor de la pau, lluitadors tossuts en defensa de la causa dels seus pobles o dels seus col·lectius. Si miro el present del nostre país, en aquesta nostra Diada Nacional, em faig ben meva la lamentació per la situació de la nostra llengua pròpia, eix d'allò que som, d'allò que hem mamat des de petits, des de fa mil anys, que ens fa sentir germans d'altres pobles amb llengües també sorgides del llatí, la nostra mare. Sí, la veig esllanguida, poc respectada o ignorada pels qui van davant dels països veïns i, malgrat alguns esforços, també poc defensada, poc promoguda, fins a vegades poc usada pels qui van al davant de les nostres institucions polítiques. Però alerta, no ens hem d'expulsar la nostra responsabilitat. Com deia un poeta i músic basc, Joxean Arze, una llengua no mor perquè els que no la saben no l'aprenen. Una llengua mor perquè els que la saben no la parlen. Alguns dels nostres bisbes, les nostres preveres, és veritat, també haurien de fer més. Tot el castell era vast, perquè la parla catalana vagi sent la principal a l'hora de celebrar, de catequitzar i d'evangelitzar. En aquest sentit és clamorós i fins i tot contrari als documents eclesials l'abandó i el menyspreu pel que fa a la llengua que senten tants i tants cristians del germà País Valencià per part dels seus jerarques. Es veu que el valencià, segons ells, serveix per parlar a casa i al carrer, però no per parlar amb Nostre Senyor. Tanmateix, la lamentació de bona part de la nostra societat catalana va més enllà de l'àmbit de la llengua. I en un dia com avui, de festa nacional, no podem mirar cap una altra banda davant de l'augment de les bosses de pobresa, davant de despeses enormes en alguns casos que no afavoreixen allò que més cal, davant fins i tot de brots de corrupció que no fan sinó minvar la nostra confiança en els que administren els nostres diners públics. I encara, en una nova diada, i ja fa anys, hem de lamentar tenir a l'exili un president del tot legítim, una presidenta i altres polítics expedientats, condemnats i inhabilitats, amb acusacions com a mínim espúries, i un cantant a la presó des de fa més de 5 anys per dir veritats demostrades. L'Església. Tots, però ho esperem també dels nostres pastors, no poden deixar de censurar i fins i tot de condemnar aquests fets que ens avergonyeixen i fer-ho amb la mateixa claredat que empren davant de comportaments que consideren poc ètics o que atempten la moral cristiana. Subjugar una nació, els seus drets i la seva llengua atempta també a la moral cristiana. Per això mateix no desdiu ser dit en un sermó dins d'un temple, venerable temple gòtic aquest, començat a construir aviat farà 7 segles per iniciativa de la gent de mar, dels pescadors i dels descarregadors del moll de la Ribera, els anomenats bastaixos. Temple, doncs, veritablement del poble, cal sufragar amb cabals propis i amb el seu treball. Sense menys tenir la també bellíssima catedral de la ciutat, construïda per aquelles mateixes dates, és significatiu que, diferentment d'aquesta, aquella estava associada a la monarquia, a la noblesa i a l'arclergat. M'ha semblat, germans, amics, que en un dia com avui no podia deixar de dir el que he dit. Mirar del passat, mirar del present, però ens cal mirar al futur. Us convido a rellegir el text que hem cantat en iniciar aquesta Eucaristia. Poble de Déu, poble en marxa, junts fem camí. Sí, l'Esperit de Déu, amb el segell del qual som marcats, ens aplega i ens empeny en la vida i a fer-hi front no pas barallats, Ai, una xacra més de la política del país, que frena, i molt, en lloc d'empenya. Si no fem pinya, i sí, si cal amb folre i manilles i puntals i tot, per aixecar, per construir. Us convido també a rellegir la primera lectura, aquest bellíssim text de Sant Pau, bellíssim i molt exigent. Ens hi parla d'esperança, de solidaritat, d'hospitalitat. Ai, quin altre tema tan roent els nostres dies a casa nostra. És evident que fer front a la immigració no es pot esbandir amb un parell de títols o amb una pretensiosa tertúlia, i menys amb actituds demagògiques. Però com a cristians, i fins mirant la nostra història, no podem tancar-nos a l'acolliment, a l'hospitalitat, a mirar cada persona amb respecte, amb amor, si voleu, amb ulls de Déu. Acabo, doncs, amb les paraules últimes que hem llegit de Sant Pau. No torneu a ningú mal per mal. Mireu de fer el bé a tothom, si és possible, i fins on depengui de vosaltres, estigueu en pau amb tothom. No us deixeu vèncer pel mal. Al contrari, venceu el mal amb el bé. I això, germans, en la diada d'avui i sempre.
1: Acabem d'escoltar en la veu de l'Anna Roca Balasc l'homilia que el monjo de Montserrat, Jordi Castanyer, va fer l'11 de setembre passat durant la missa de la diada a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. I ara, benvolguts oients, escoltem una mica de música i després no marxeu perquè vindrà el Josep Maria amb el seu espai al pensament. Fins ara.

0: Has descobert alguna cosa? Has llegit alguna cosa que t'ha fet llum? Nosaltres les compartim amb tu a l'espai de...
1: El pensament.
2: Continuem amb aquesta secció del pensament. Jo pensava aquests dies en aquesta situació que vivim d'incertesa, d'inestabilitat, de conflictes, de violència, de... Només sentia parlar de Ceuta, de la immigració, de la desigualtat, no? D'aquesta manca d'empatia cap a persones com nosaltres que venen de fora i que segur que no ho fan per plaer. Pensava com podem agafar forces com a cristians enmig d'una situació d'aparent desesperança i enmig de tot això vaig veure un vídeo molt curtet del Papa Francesc que circula per les xarxes que començava dient, diu, ¿tienes dos minutos? Coge el Evangelio. Agafa la paraula, agafa l'Evangeli, la paraula de Déu, allà on siguis, a l'autobús, al metro, als transports, a una cua, quan estàs esperant alguna cosa, no? O amb el metge o amb qualsevol d'aquestes situacions i agafa't aquesta paraula, aquest contacte amb Jesús a través d'aquesta paraula que és vida. I en aquests dos minuts pots fer... Amb aquests dos minuts, deia el Papa Francesc, pots notar una gran diferència, tot i que sembli molt poca cosa, i és aquest contacte freqüent amb la Bíblia, és on vaig a parar una mica.

amb aquesta paraula viva, que és força. És força per nosaltres, cristians, per entomar moments de desesperança o d'incertesa, per tornar a la font, que és Jesús mateix, fill de Déu, que és paraula. I en aquest sentit us llegiré alguns tuits del Papa Francesc, que he rescatat de fa un temps, que parlen justament de la paraula. Fixeu-vos, diu, la paraula de Déu és una força viva. Fixeu-vos, força viva, capaç de suscitar la conversió en el cor dels homes. Moltes vegades creiem que no hi podem fer res, però aquesta paraula es transforma, ens transforma. Com podem canviar el món si no canviem nosaltres mateixos? I com podem canviar si no és a través de la conversió afavorida per aquesta paraula? Diuen un altre tuit: Jesús et parla cada dia. Que l'Evangeli sigui teu, que es converteixi en el teu navegador en el camí de la vida. Enmig de situacions de desorientació, de dubtes, qui no té dubtes, no? Continua el Papa Francesc: una fe forta i saludable s'alimenta constantment de la paraula de Déu. Però fixeu-vos que torna allò que deia el Papa Francesc abans, 2 minuts, l'Evangeli del dia, potser ens quedarà una frase, potser ens quedarà una paraula aïllada. Em venia ara allò d'aquesta frase famosa que una imatge val més que 1000 paraules, però en aquest cas seria potser al revés. A vegades una paraula val més que moltes imatges. En una situació, una civilització on predomina la imatge, tornar a la paraula pot ser revolucionari, fins i tot, perquè ens permet canviar. I per més contacte que a vegades tenim amb les imatges a través de les xarxes, aquestes desfilen una darrere l'altra i moltes vegades trobem a faltar una paraula de consol, de força, d'optimisme, però no un optimisme simplement per pur positivisme, no? Sinó que neix d'aquesta força interna. Diu el Papa: en l'Evangeli podem escoltar cada dia Jesús que ens parla. I llavors ens diu: portem sempre amb nosaltres un petit Evangeli. Fixeu-vos, arriba a coses concretes, eh? El Papa Francesc era molt de detalls i és veritat que, remenant els papers del meu pare, a la tauleta de nit vaig trobar un petit Evangeli i un Kempis, també, que abans es portava molt. Llibres petits, d'aquests que hi caben a la butxaca. I és, fixeu-vos, jo procuro fer-ho. És una cosa que volia compartir amb vosaltres. Quan surto de Molins i agafo l'autobús, cosa que ho faig sovint, doncs m'emporto l'Evangeli, en aquesta edició de la Claret, per ser més concrets, Paraula i Vida, que també us recomano perquè està comentada. I moltes vegades això, en 2 minuts pots llegir l'Evangeli del dia. De vegades cal fins i tot rellegir-lo, perquè tenim tendència a llegir de pressa. I ens va molt bé aturar-nos-hi i una mica de silenci, una estona de silenci breu, tancant els ulls per agafar forces. Continua encara el Sant Pare: qui escolta atentament la paraula de Déu i prega de veritat, sempre pregunta al Senyor: què vols de mi? Què vols, Senyor, de mi? Què puc fer jo? Potser no ho sé. Potser encomanar, posar-me a les teves mans. Totes aquestes coses que succeeixen al meu voltant, a la meva vida,
a la societat on visc i que tu, Senyor, coneixes, les poso a les teves mans, confiant en tu. Moltes vegades pensem que això no serveix per res, però fixeu-vos que cadascú fa realment el que pot amb els seus recursos. Molts de vosaltres segurament sou col·laboradors d'ONGs. Aquests dies, bé, després de l'estiu, segurament us passa el mateix que a mi, que rebem trucades d'ONGs per veure si podem col·laborar en situacions doncs difícils. I bé, cadascú sap el que pot fer, no? Però moltes vegades això, Senyor, ajuda'm a tirar endavant, a col·laborar quan pugui, a donar un cop de mà, a no ser insensible, potser quan escolto les notícies, que és a vegades la nostra tendència, ostres, una vegada Ceuta, una altra vegada Ceuta, una altra vegada això, aquest problema, allò, altre, no? I obrir-nos a aquesta paraula de Déu que ens crida a ser no només empàtics, sinó a ser a vegades bons samaritans amb situacions que ni ens imaginem, d'obrir els ulls. A vegades per Molins veiem algú que dorm al carrer i això potser ens deixa indiferents, però, o fins i tot a vegades lamentem que hi hagi situacions així, però, ostres, acostar-s'hi a vegades i una paraula, allò que dèiem, no? Què puc fer jo? Doncs no, mirar l'altre als ulls. Com puc mirar el meu germà als ulls si no prego abans, si no em regenero amb aquesta paraula que em parla, que em converteix? Acabo amb un tuit del Papa Francesc: la paraula de Déu pot fer ressuscitar un cor buit. Us convido, doncs, a recuperar aquesta paraula diària, diria jo, que ja molts de vosaltres segur que teniu present, però aquesta paraula diària, que a vegades són aquests 2 minuts de què parla el Papa, per omplir el nostre cor, un cor moltes vegades que no troba esperança en un món superficial. Obrim-nos a la paraula que és vida. Fins aviat.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Jesús digué als seus deixebles: amb el regne del cel passa com amb un propietari que va sortir de bon matí a llogar treballadors per la seva vinya. Després de fer tractes amb ells per un jornal d'un denari, els va enviar a la seva propietat. Després va tornar a sortir cap a mig matí, en veié d'altres que s'estaven a la plaça sense feina, i els va dir: aneu també vosaltres a la meva vinya i us donaré el que sigui just. Ells hi van anar. Cap a migdia i cap a mitja tarda va sortir una altra vegada i va fer el mateix. I encara va sortir cap al final de la tarda, en va trobar d'altres i els va dir: aneu també vosaltres a la meva vinya. Quan va arribar al vespre, l'amo de la vinya va dir a l'encarregat: crida els treballadors i paga'ls el jornal. Comença pels qui han arribat darrers i acaba pels primers. Van venir, doncs, els qui havien començat a treballar al final de la tarda i van cobrar un denari cada un. Quan va tocar els primers, es pensaven que cobrarien més, però també els hi va donar un denari. Mentre cobraven, murmuraven contra el propietari i deien: aquests últims han treballat només una hora i els pagues igual que nosaltres, que hem hagut de suportar el pes de la jornada i la calor. L'amo va respondre a un d'aquests: company, jo no et faig cap injustícia. No havíem fet tractes per un denari? Doncs pren el que és teu i vés-te'n. Que no puc fer el que vull amb el que és meu? O és que veus amb mals ulls que jo sigui generós? Així, els darrers passaran a primers i els primers a darrers. Amb el regne del cel passa com un propietari que va sortir a llogar treballadors. Així comença l'Evangeli d'aquest diumenge. És una paràbola que tracta de la generositat de Déu. A més d'un, el pot escandalitzar que Déu sigui bo amb tothom. Déu és així, i millor no empetitir-lo amb les nostres idees. Hi ha gent que treballa pels diners, i també molta gent que treballa amb vocació i dedicació plena. El seu treball és una resposta conscient a la crida de Déu que brolla del fons del seu cor, convertint el treball en missió compromesa per millorar el teixit social. Qui treballa només per un sou no té cura dels altres ni es treballa a si mateix. El treball l'acabarà empresonant. Deixar-se treballar pel propi treball allibera. Fa possible que hom aprengui de la pròpia experiència. Deixar-se treballar, entre cometes, significa esdevenir progressivament el que hom està cridat a ser mitjançant el treball quotidià. Va aprenent a fer-se més humà. El mateix treball és com una eina per formar-se i un camí de santedat. Com diu el Salm, el Senyor és compassiu i benigne. I completarem aquest espai de l'Evangeli sentint el missatge que ens adreça per aquest diumenge el nostre bisbe Xavier.
4: Recordem de què parlava el papa Lleó. Recollint els ecos de les converses de molta gent als carrers i el soroll crispat en moltes xarxes socials, pensava com de ràpid hem passat pàgina de la visita del papa Lleó. Crec que necessitem, i que necessitarem encara més, en els pròxims mesos i anys, recórrer a l'hemeroteca. Exercitem la memòria i la consciència. Us convido a deixar-nos interpel·lar per alguns dels seus missatges. Una mostra de la seva saviesa i de la seva veritat és que no han perdut ni perdran actualitat. Si ho pensem bé, en realitat, també els cristians en moltes ocasions es deixen contagiar per actituds marcades, per ideologies mundanes o per posicionaments polítics i econòmics que condueixin a generalitzacions injustes i a conclusions enganyoses. El fet que l'exercici de la caritat sigui menyspreat o ridiculitzat, com si es tractés de l'obsessió d'alguns i no del nucli incandescent de la missió eclesial, em fa pensar que sempre és necessari tornar a llegir l'Evangeli per no córrer el risc de substituir-lo per la mentalitat mundana. No és possible oblidar els pobres si no volem sortir del corrent viu de l'Església que brolla de l'Evangeli i fecunda cada moment històric. Convido tothom, per amor a la veritat, a abandonar les narratives divisives i polaritzadores de la vostra realitat social i de la seva història per passar de les simplificacions estèrils a l'apreciació fecunda de la complexitat. La pau no és només una realitat política o institucional. Neix també en la consciència, allà on el rancor, la indiferència i l'odi deixen pas a la reconciliació. Per això s'instaura i es protegeix també mitjançant el llenguatge. Les paraules poden obrir camins o tancar-los, poden il·luminar la realitat o deformar-la fins a fer impossible la trobada. Els qui exerceixen una responsabilitat pública tenen per això una obligació especial de custodiar la paraula per desarmar el llenguatge. La fermesa no exigeix menyspreu, la discrepància no comporta humillació. La dignitat humana no té passaport ni perd valor en travessar una frontera. I acabo amb una frase més. Jesús no ens demana que classifiquem el nostre amor pels altres. Adéu-siau.
0: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.
3: I en aquesta secció, estimades i estimats oients, us vull llegir una notícia que ha publicat el diari digital Flama. Aparentment, semblava una... El titular i la capçalera semblaven una notícia d'aquelles que te la pots saltar, però a mesura que vaig començar llegint, vaig pensar, a veure, la notícia no és el fet concret que explica, sinó tot el que hi ha al darrere. Mireu, el titular era: Elisabet Argemí explica a Lleó 14 la història del seu germà, una vida viscuda des de la fragilitat. Clar, amb aquest titular, bueno, continuo llegint. Des de la seva cadira de rodes, Xavier Argemí va construir un testimoni de fe, esperança i amor. Bueno, això ja em va picar més la curiositat i vaig continuar llegint. I la notícia continuava així. La trobada entre Elisabet Argemí i el papa Lleó XIV va durar només uns instants, però per ella va tenir una intensitat difícil d'explicar. Va ser el 18 d'agost, a Castel Gandolfo, quan el vehicle del pontífex es va aturar i ella va poder acostar-s'hi amb un exemplar de Aprender a morir para poder vivir, el llibre que recull el testimoni vital del seu germà Xavier. Imagineu-vos, començo a llegir i dic, bueno, una persona que ha estat rebuda pel papa Lleó XIV a Castel Gandolfo, el lloc on passa les vacances, clar. Penses, bueno, aquesta persona ha demanat audiència amb mesos d'antelació, s'ha hagut de preparar, li han dit un dia, una hora... No, és una noia o una senyora que estava a la porta, de la residència d'estiu del papa, esperant que sortís per mostrar-li el llibre que explica la vida del seu germà. I jo dius, bueno, el seu germà fins ara només sé que anava en cadira de rodes. Què més ha passat aquí? Es veu que Lleó XIV va aturar el cotxe, va baixar la finestreta i li va dir, cuéntame, convidant-la a explicar-li aquella història. L'Elisabet, infermera de professió, li va parlar aleshores del Xavier, de la seva malaltia, de la seva fe i, sobretot, de la seva manera d'afrontar la vida fins al final. Explica l'Elisabet, el papa m'escoltava amb molta atenció i em va impressionar especialment la seva mirada. El papa llavors li va regalar un Sant Rosari i uns dies després l'Elisabet va saber que havia començat a llegir el llibre que explica la vida del seu germà. Per l'Elisabet, aquella trobada va tenir alguna cosa de providencial. Explica, jo havia pensat que potser algun dia podria donar-li el llibre pels carrers de Barcelona amb motiu del seu viatge apostòlic del passat mes de juny, però la providència va disposar una altra cosa. Finalment, la trobada es va produir unes setmanes més tard a Castel Gandolfo, després que l'Elisabet sabés que el papa sortiria amb cotxe de la seva residència d'estiueig. Explica, quan vaig preguntar a un dels guàrdies si li podia fer arribar el llibre, em va dir que no sabia ben bé si seria possible, però que si el cotxe s'aturava, no hi havia cap problema en que m'hi acostés. I llavors el cotxe es va aturar, explica Argemí en aquesta notícia publicada per l'agència de notícies Flama. Però què explica aquest llibre que l'Elisabet Argemí li va regalar amb el Sant Pare? Doncs és un llibre que neix de la vida de Xavier Argemí, el seu germà, que va morir a l'edat de 29 anys, després de conviure amb una malaltia, concretament una distròfia muscular, que va anar limitant progressivament la seva mobilitat. Amb el temps, el germà de l'Elisabet, el Xavier, va necessitar ajudes tècniques, respirador i cadira de rodes, i va arribar a un punt de gran fragilitat física. Però la malaltia no va aconseguir reduir el seu món, i el Xavier va acabar els estudis de secundària, va cursar una carrera, llegia, escoltava podcast i seguia l'actualitat. Recordem Xavier Argemí, que va morir a 29 anys. Explica la seva germana, el Xavi era un home apassionat pel món. Volia viure, i aquesta voluntat de vida és un dels fils que travessen el seu testimoni. Una de les característiques que l'Elisabet destaca del seu germà és la senzillesa. Explica, en Xavi no va escollir la seva malaltia, però sí que va intentar escollir com viure-la. Segons ella, tenia una capacitat extraordinària per viure el present i no permetia que les coses que ja no podia fer acabessin anul·lant les que encara podia fer. Un dels grans ensenyaments de la manera de viure del Xavier és el següent: no esperar que les circumstàncies siguin ideals per començar a viure, sinó aprendre a descobrir el bé que hi ha en cada dia. En els últims mesos de la seva vida, la malaltia el va anar consumint físicament, però la manera com el jove afrontava cada dia continuava impressionant la seva família. Explica l'Elisabet, d'una banda recordo com la malaltia anava avançant i com físicament l'anava consumint, però al mateix temps em continuava admirant la manera com afrontava cada dia. Amb poca energia i moltes limitacions, encara mantenia projectes i plans amb els amics i sobretot continuava pendent dels altres. Era habitual que escrivís a algú o que es preocupés per com li anava la vida a una altra persona. Bé, si us han quedat ganes de conèixer millor aquesta història, sapigueu que existeix un llibre que es titula Aprender a morir para poder vivir i que el va escriure Xavier Argemí. No tenim temps per res més, amb el que haurem d'acomiadar el programa fins la setmana que ve. Ja sentim la sintonia. Obrim camí. Josep Maria, moltes gràcies per haver vingut, de veritat.
5: No es mereixen.
3: Estic molt content de retrobar-te després d'aquest mes d'agost.
5: Gràcies.
3: L'Obrint Camins d'avui ha estat possible gràcies a l'Elisabet Arjona, al control de so. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. La setmana que ve tindreu l'Anna Ribas. Que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura a les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Puigdemont ha dit també que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes a Catalunya avui sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis programats pel 2027 amb les eleccions municipals, les autonòmiques en diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional festa de la Rosa de Gavà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que preveu aplegar més de 6.000 persones, coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. I encara més política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Marxem ara fins a Mollerussa, on motor, història i peces amb personalitat pròpia aprenen avui el recinte firal en l'última jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una proposta que tanca portes aquest migdia a la capital del Pla d'Urgell. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens ho explica Míriam González.
2: Mollerussa viu avui la darrera jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una cita que ha reunit aquest cap de setmana 65 expositors. Entre els principals atractius hi tenim les exposicions monogràfiques dedicades a Mercedes-Benz i Ducati, amb vehicles i motocicletes de diferents èpoques, tant de carretera com de competició. També hi ha una secció de venda de cotxes de més de 25 anys i la 32a trobada de motos clàssiques, que recorre diversos municipis del Pla d'Urgell i les Garrigues. La fira obre avui de 10 a 2 amb entrada gratuïta abans de posar punt i final a aquesta edició.
1: I en els esports, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. A la segona divisió, victòria també del Girona, en el seu cas per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Diego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Hola, benvinguts, benvingudes, una tarda més, un matí més, aquí al programa De tu a tu, un espai que la nostra emissora de Ràdio Molins de Rei em cedeix una vegada a la setmana i que jo estic molt agraït perquè puc rebre amistats, coneguts, gent que ha fet tasques importants pel nostre estimat Molins de Rei, com és el cas d'avui que ens visita, que és aquí al meu costat, en Miquel Païssa i
3: Castells.
2: Ho he dit bé?
3: Sí, senyor.
2: Molt bé, escolta, avui, aquests dies, ets notícia per allò del cartell, que sí, en parlarem.
3: Sí, molt bé.
2: Però llavors ara jo et pregunto, nascut a Molins de Rei?
3: Vaig néixer a Molins de Rei, o l'any 39, just quan es havia acabat la guerra, i, bueno, i fins ara. No he canviat de lloc, eh?
2: I els pares molinencs, també?
3: Els meus pares molinencs, els meus besavis molinencs, els pares dels besavis molinencs. O sigui, normalment, jo crec que vam fer un d'allò que es diu un estudi de les famílies, i saps qui hi ha Can Païssa?
2: Sí, és a casa dels meus avis.
3: Exacte.
2: Can Païssa és casa de Pairalda, on va néixer la meva mare.
3: Doncs allà Can Païssa, que és una masia del segle XV, crec jo, 1400 i pico o més antiga, crec que és més antiga, però el primer Païssa que hi ha notificació que vivia a Can Païssa, a la masia aquesta, és el 1460-1470. Allà es va establir el primer Païssa d'aquí, d'aquestes, d'aquí a la comarca, els que després van venir un descendent dels primers païsses que van estar aquí a la masia, va venir aquí a Molins de Rei i es va casar amb una ametller.
2: Ah, no, això no sabia res, història. Eh?
3: Llavors, el que es va quedar aquí a Molins de Rei, van venir els seus fills i altres fills, tot això, fins que venim nosaltres.
2: I és vosaltres de Can Païssa?
3: Sí.
2: Jo pensava que era una casualitat, però no, el nom de Can Païssa va perquè un avantpassat teu es deia Païssa.
3: Es deia Païssa, el primer que es va establir aquí a Molins de Rei. Diuen que venia del sud de França, de por ahí, saps? I es va establir aquí, que abans era Santa Creu, allò era Santa Creu d'Olor, de masia de Santa Creu.
2: Sí, sí, sí, que pertanyia allà al meu oncle, germà de la meva mare, es va casar amb la Lola a Santa Creu,
3: exacte,
2: perquè vivien a Can Païssa.
3: Sí, sí. Tots els documents que tenim són tots els païsses, estan casats tots a Santa Creu. I és com, si diguéssim, el partit judicial que llavors, o la vila de Santa Creu. Era com un poble, era com una...
2: Sí, sí, aquella masia que ara es va cremar fa 30 anys per dintre, però un tros de teulada no ha aguantat, però si tu veus des de... pujant per allà els pisos de la Riera Bonet, a dalt de tot, i veus, sembla que sigui un poble, i és només aquesta masia, entre l'escorro dels cavalls, es veu gran. Escolta'm, germans, les sardanes, sou tots els germans que hi participeu?
3: No. A veure, som ells, el Pere, que és l'especialista en sardanes, i després jo sardanes, havia ballat sardanes, vaig ser integrant de la colla Juny de Molins de Rei fa molts anys, però el Pere, el meu germà, és el que fa el programa els matins aquí a Ràdio Molins de Rei, al matí de 7 a 8, crec que és la tenora, i després jo col·laboro amb ell els 11 de setembre, aquest any ho hem pogut fer per malaltia del Pere. Però cada any, durant molts anys, hem fet les 12 hores, primer en 24 hores, i després van ser 12 hores sardanístiques del dia 11 de setembre.
2: Ah, molt bé. A l'escola, Aquí Molins de Rei?
3: Sí.
2: Els padres?
3: Vaig anar a l'escola dels padres i després als col·legis.
2: A les escoles nacionals?
3: Vaig estar, primer vam anar als padres, crec que va ser. Primer vam anar als padres i després... Bueno, és que passa que... A veure, els meus pares i els meus avis, després de la guerra, pels motius que siguin, no entrem en política, van haver de marxar i anar a viure a Sant Andreu de Llavaneres, a vora Mataró,
2: sí,
3: Sant Andreu de Llavaneres.
2: Sí, sí.
3: Allà vam viure durant, crec que eren 6 anys, i allà va néixer el Joan, el meu germà petit, va néixer allà, i el meu pare treballava a Barcelona i anava cada dia amunt i avall a Barcelona, fins que al cap de, crec que van ser 6 anys o 6, vam tornar aquí a Molins de Rei. Jo quan vaig tornar aquí a Molins de Rei ja tenia, crec que tenia 9 anys.
2: Però vas tornar ja... No era nou per tu, no, però havies estat bastant...
3: Jo vaig néixer aquí, vam estar 3 anys, crec, aquí a Molins de Rei, o 2 o 3 anys, i després, per els problemes que siguessin, no? Hi havia, en aquella època, hi havia molts problemes, perquè, saps tu, que hi havia bàndols rojos i bàndols que no... que eren més aviat republicans o catalanistes, i el que sigui, i, és clar, aquí hi havia els feixistes... Tot el que era aquí a Molins de Rei, aquella època, després de la guerra, el que manava, havien d'aixecar les mans en l'aire i, ole, viva Franco, saps?
2: Sí, he posat uns trossets de cançons que tu anomenes aquí amb el teu programa i encara n'hi has pogut afegir un altre, que els nens de l'escola que es diu... I, a veure com és... Tal com ens manava l'amo, i hablando en castellano, tal com ens manava l'amo, sí, que era Franco.
3: Sí, sí.
2: La cançó aquesta, d'avui no, però la posarem la setmana vinent. Escolta'm, la Joana?
3: La Joana, sí, jo em vaig enamorar d'ella.
2: Ah, sí? Com va ser això?
3: Aquí a la grupa.
2: Sí.
3: La grupa, quan ballàvem sardanes, jo ballava a la colla, ella va venir també a ballar sardanes, ens vam conèixer allà, i bueno, vam continuar fent-se, vam casar.
2: Molt bé. Escolta, escoltem això.

0: Els Miquels. Explica'm el naixement dels Miquels, quin any comença aquesta celebració de tots els anys.
1: La colla dels Miquels la vam iniciar l'any 79, a la festa major del 1979, en el primer ajuntament democràtic després de la dictadura.
0: Va ser el 79. Era l'Antònia.
1: I l'Antònia Castellana, que era l'alcaldessa. Aquí vam començar la festa dels Miquels. A veure, hi va haver una preparació, i érem uns quants, hi havia, diré els noms, era el Pellicer, en Riba, en
0: Riba... El Riba és que estava a la FECSA.
1: Sí, exacte.
0: El Pellicer, que havia fet programa de ràdio aquí, aquí molt rei, conegut.
1: I, exacte, feia fotografies, sí, tot l'Armengol.
0: Sí, L'Armengol, el Miquel.
1: El, ràdio, el Miquel Armengol de la ràdio, i després hi havia el que feia paelles...
0: A l'Escala.
1: A l'Escala.
0: Veus com conec? Sí, de... sí. M'ha vingut l'Escala, sí.
1: I jo. I aquests ens havíem trobat alguns dies, hem de fer una festa, un vermut popular, volíem fer al principi un vermut popular per tot Molins de Rei, que pagaríem tots els Miquels del poble, o tots els que poguessin, o tots els que volguessin, i faríem un vermut popular aquí en aquesta festa major, en la festa major democràtica, i per tot Molins de Rei, tothom de Molins de Rei tenia el seu vermut, una mica de picadeta i beure el que sigui gratuït.
0: No ho vaig gaudir mai nosaltres. Jo, sempre quan hi anava em feia vergonya, dic que sembla que m'hagi de menjar el món, i llavors vaig dir, ai, no goso anar a picar una oliva.
1: Ah, doncs, bueno, doncs,
0: escolta, i allò del més gran i el més petit se segueix fent?
1: Sí. Sí, sí, allò continua fent-se. El primer, llavors aquí a la festa aquesta, la primera festa dels Miquels, vam anomenar el primer Miquel del poble, que va ser el gegant Miquel.
0: Ah, sí?
1: I un Miquel petit, el que havia nascut aquell any.
0: Que ja deu ser gran.
1: Va, deu tenir 47 anys.
0: Ai, pobre, sí. I els grans, no com nosaltres,
1: sí, sí,
0: però...
1: Sí, I, a més, el Miquel més gran, que aquell moment era el Castanyer. El que vivia
0: aquell
1: a la carretera.
0: Aquell que vivia a Can Ametller?
1: No, el Castanyer, que vivia a la carretera. Al costat de Calfont, que es molaven ganivets,
0: sí,
1: i tot això
0: sí.
1: Hi havia uns castanyers. Sí. Doncs aquell, el Miquel Castanyer, era el pare d'allà, d'aquell que l'avi, i va ser el primer Miquel més gran.
0: D'aquests fundadors que m'has anomenat, només quedes tu.
1: Només quedo jo.
0: Els hi farem un petit homenatge amb aquest altre espai de cançó dedicada al Miquel.
1: Molt bé.

0: Pintura o dibuix, Miquel?
1: A veure, jo de molt petit m'agradava dibuixar. I sembla ser que els meus pares van dir: home, tu tens molta traça, hauries d'estudiar dibuix. I llavors em vaig apuntar a una acadèmia de dibuix a Barcelona i allà vaig començar a aprendre. Vaig dibuixar tot amb llapis.
0: Recordes el nom de l'acadèmia?
1: Per Ramon.
0: Val. I cap on té?
1: Institut per Ramon. No me'n recordo.
0: Això no, però va.
1: Així que el Poble Nou, havia estat per allà al Poble Nou.
0: Ok, llavors quedava molt lluny, sí.
1: Sí. Era un institut i allà vaig fer uns quants anys aprenent a dibuixar. A dibuixar vaig pintar també una mica a l'oli, però bé, la meva especialitat va ser sempre el llapis, el dibuix, amb carbó o amb llapis.
0: Aquarela també?
1: No, aquarela no n'he fet mai.
0: Escolta, jo he vist que el que sí que t'agrada fer molt és les fisonomies.
1: Sí,
0: he vist els nets, he vist molts publicat per les xarxes. Sí.
1: Sí, n'he fet molt. Vaig que m'agrada el retrat. I, bueno, vam començar a fer a la família, tots els havia de dibuixar, i, bueno, vam començar amb els nets, els fills, els altres, i amics, i coneguts, i he fet tots els presidents de la Generalitat de Catalunya, els tinc tots dibuixats,
0: sí?
1: I després moltes noies, les noies que són maques també m'agrada dibuixar-los,
0: sí?
1: I després, bueno, doncs, molts dibuixos. A l'exposició que vaig fer aquí a Can Ametller, fa 2 o 3 anys,
0: sí,
1: i eren exposats la majoria de dibuixos.
0: Escolta, veus? I aquell gat?
1: El
0: que
1: gat
0: té un ull de cada color.
1: Ah, perquè l'has vist. Bueno, això va ser un... Antoni Moreno,
0: sí,
1: que és conegut aquí molt,
0: sí,
1: interès,
0: sí, sí,
1: que fa les posicions, em va demanar si podia fer-li aquest gat, que és un gat de la seva filla.
0: Sí.
1: I ho volia regalar pel seu aniversari. M'ho va demanar i jo li vaig fer, perquè aquest és molt maco. Té un,
0: fa gràcia.
1: Té un ull de cada color.
0: Sí, sí, sí.
1: És molt, molt característic, això. I, bueno, li vaig fer aquest dibuix i ja està. I ell li va regalar amb la seva filla.
0: I aquell conill, el coneixies? Aquell conill, d'on va sortir,
1: no,
0: aquell conill?
1: No, recordo el conill d'on va sortir. Bueno, he fet 2 o 3 conills.
0: Aquell divertit, aquell conill. Sí. Que està... I després hi ha l'altre, de color, que és un ocell, un esquirol.
1: Sí, un ocell també. Un esquirol també, sí. Un esquirol és de blanc i negre.
0: És blanc i negre. El de color, sí, quin era, doncs?
1: Color, he fet ocells, un voltor. He fet voltor, he fet trencalós. Bueno, he fet molts dibuixos, eh? Vull dir que...
0: Bé, continuem parlant del cartell. Amb el cartell hi trobem també els gegants. Els gegants... Sí, que són aquí.
1: És que això...
0: Quins són? Explica'm.
1: S'ha d'explicar al bon principi, sí, coneixem el cartell. Com
0: ah,
1: anar...
0: sí? A veure, el Sant Miquel de Dalt. Aquest, sí, Sant Miquel de Dalt, ara jo aniré expressament a mirar.
1: Sí.
0: D'on te l'has tret, sí.
1: Aquest Sant Miquel que hi ha aquí és el Miquel, Sant Miquel que hi ha a l'entrada del carrer Sant Miquel. Hi ha una porta tapiada, allà on havia sigut...
0: El Pauet Serrador,
1: que allà havia sigut la botiga. Allà hi ha una porta que està tapiada i hi ha una amb rajoles posat aquest Sant Miquel.
0: Sí, que he passat moltes vegades, però ara m'hi fixaré.
1: Hi ha molta gent que passa per allà i no se'n dona compte.
0: Jo sé que hi és, però...
1: una mica més enlairat, està una mica alçat.
0: Però és maco.
1: És bonic, perquè, bueno, fa molts anys que hi és.
0: Són d'aquelles coses que s'han de conservar, sí.
1: S'ha de conservar, i a més és el nostre patró, i és el que està al carrer de Sant Miquel, on fem molts Miquels totes les festes, i és molt representatiu del poble de Molins de Rei.
0: L'altre no el trobes tan simpàtic.
1: Que hi ha aquí a Molins de Rei, que està dins de l'església, a la cúpula,
0: sí,
1: que és molt maco allò, tot és, clar, tot és amb rajoleta d'aquesta, el trencadís d'aquest petit de mosaic que havia fet aquest artista del...
0: Ara no em surt el nom, però sí.
1: Que és el, no em recordo el... Bueno, és igual. Però és molt bonic, però té l'aspecte una mica...
0: Padró,
1: una mica... padró, així, del...
0: Una cosa, sí, sí, digue.
1: Sí, té l'aspecte una mica endemoniat.
0: Sí, jo no hi entro sola, la parró, a l'església.
1: Una mica endemoniat.
0: Fa por. Quan veus allà dalt mirant amb aquella cara i a les fosques, si ja no hi ha gaire gent...
1: Ja em sé, et fotrà un cop de sabre.
0: Escolta, sí. Aquest sol que il·lumina és l'escut de Molins de Rei, no?
1: Sí, bueno, a veure...
0: Explica-m'ho.
1: T'explico com ha anat tot el cartell.
0: Sí, sí.
1: L'Ajuntament em va encarregar si podia fer, si els hi podia fer el cartell de Festa Major. Però bé, les coses de Palacio van despacio i jo necessitava un temps, però m'ho van dir molt justet. El temps que tenia jo per fer aquest cartell va ser molt curtet, molt curt, i no vaig poder fer gaires proves.
0: Què m'estàs dient? En una setmana, tota aquesta feina?
1: En una setmana vaig fer tot això, sí. És que no tenia més temps. Clar, és que el temps se't tira a sobre i no te'n dones compte que pràcticament són en 8 o 10 dies havies de fer-ho tot. I bueno, jo em vaig imaginar a la roda de molí, que és el símbol de Molins de Rei, que aquí està com a base de fons del cartell, és groc com un sol, que il·lumina tot Molins de Rei. Això, aquest és la base del cartell. I després, a sobre, les lletres, com veus, estan fetes amb troncs.
0: Ah, sí? Per què?
1: Perquè Molins de Rei ha sigut sempre una vila tradicionalment agrícola, que ja teníem molts camps i molts fruiters, i vaig pensar que seria bo doncs, posar les lletres, no copiar d'un d'internet, d'on sigui unes lletres més o menys ben fetes, sinó fem-les de troncs.
0: Sí,
1: vaig fer les lletres a tots. I llavors aquí el Sant Miquel està al costat, perquè és aquest Sant Miquel que ens representa amb els Miquels de Molins de Rei
0: i la Festa Major.
1: Molins de Rei i la Festa Major.
0: I aquest pobre que hi ha aquí sota, que li toca el rebre...
1: És el dimoni.
0: El dimoni.
1: S'està cremant el cul.
0: Que també surt, no?, allà a l'església. Sí. Sota aquell dragó representa ell, no?
1: A l'església surt el dragó.
0: Sí.
1: Hi ha un dragó que se representa, que és el dimoni. Però aquí, amb aquesta figura que hi ha aquí al carrer de Sant Miquel,
0: sí,
1: és el dimoni. No hi ha el drac, sinó que és aquest
0: no
1: pàjaro...
0: No, el dimoni.
1: Amb sí. El foc que s'està cremant.
0: Sí, sí, no està gaire content, no?
1: No.
0: Bé, doncs hem parlat dels gegants que surten també aquí,
1: i
0: del
1: després...
0: Sant Miquel i del de sol, l'escut sí. De Molins de Rei.
1: I aquí hi ha totes les entitats culturals de la vila que participen a la crida de Molins de Rei.
0: Molt bé.
1: Quan fem la crida, que fem el xupinazo, aquell a la sortida de la festa, que serà divendres que ve...
0: Ah, sí? Divendres.
1: Divendres que ve.
0: A quina hora?
1: A 8:45.
0: A 8:30? Uh-huh. 8:45?
1: Sí. Es farà des del balcó de l'Ajuntament el Miquel de l'any passat, que va ser en Miquel Zabalza. Uh-huh. Saps qui és aquest Miquel Zabalza? No. És un cardiòleg que està aquí a Metges de Molins de Rei, aquí al carrer, aquí, treballa aquí.
0: Ah, sí, està, si és un metge segur que el conec, però ara segur. Pel nom...
1: És cardiòleg. I també és matusser.
0: Sí.
1: És de la colla dels matussers. Per tant, és un Miquel que aquest any ell anirà amb comitiva, perquè l'Ajuntament... T'ho explicaré més bé. Aviam. A un quart de nou... vindrà el senyor alcalde i tot el grup de regidors de Molins de Rei, acompanyat dels ximbaubes, dels timbals...
0: Que també són aquí, no?
1: Timbals i de grallers, els grallers, el grup aquest, vindran a buscar el Miquel de l'any, que va ser l'any passat. I junts, en comitiva, anirem a l'Ajuntament. El Miquel Zabalza pujarà al balcó... i des d'allà donarà la benvinguda, donarà unes paraules, i encendrà el coet que amb el seu petard doncs començarem la festa de totes aquestes entitats culturals que hi haurà a la plaça.
0: Bé, jo abans l'he nomenat perquè sí, molt bé, i he trobat algun trosset d'algunes cançons que anomenem part de la confecció, i era la dels gegants, que els escoltarem ara aquest trosset.
1: Molt bé.
0: La cançó es titula Vals del retorn.

0: Aprofito amb el teu permís per dir-te que ahir també vaig tenir una satisfacció que em van trucar des de l'Ajuntament per programar-me una hora abans de la sortida del Camell,
1: sí?
0: El dissabte 26, a 8:15, a la pista de la Federació. Ah. Fer una actuació de les meves cançons, els boleros i les cançons de Molins de Rei. I ara, mira, m'ha anat bé la cançó dels gegants.
1: Sí.
0: Continuem. Tu treballes també a la Torre Balari, això jo no ho sabia.
1: I no arribem aquí.
0: Ah, no, sí, per fer un incís. O vols que acabem...
1: No. Continuem.
0: A la Torre Balari ho deixem per després.
1: Sí.
0: A veure, de quin vols que parlem, ara, dels d'aquí?
1: Bueno, aquí hi ha el logo dels Miquels, que l'hem posat aquí, perquè sí, així és lliga amb la festa de la Sant Miquel.
0: Aquest és el logo que tens
1: logo que tenim...
0: fa anys ja.
1: Sí.
0: Tu se'l vas fer o no te'n recordes?
1: El vaig fer jo.
0: Ah, doncs està molt bé.
1: El vaig fer jo, aquest logo.
0: Aquest barret i...
1: barret, el bastó i les quatre barres.
0: Llavors, el Camell...
1: Hi ha aquestes són les entitats culturals que col·laboren amb la Crida, no? Hi ha aquí posat el Camell, que el Camell... la primera festa major amb democràcia l'any 79 va ser reclamat en el pregó que va fer el Rius
0: A veure, el primer any parles de l'any 81.
1: De l'any 79.
0: Ah, no, el 79.
1: Van reclamar que estaria bé que hi hagués aquí Molins de Rei recuperar el Camell.
0: Que feia molts anys que no hi era.
1: Que no hi era.
0: Des de l'any 14 o no?
1: Sí, exacte. Feia molts anys que no hi havia. I ells van, en el seu pregó, recomanar dir que aviam si podien tornar a fer aquí Molins de Rei el Camell. Però bé, aquest és el Camell. És simplement una puntualització del que me'n recordo jo, perquè està fa

0: grup aquest de bastoners, que també sí. Són aquí la, que participen, el grup de dansa de Molins de Rei, que són els grups, aquest grup tan, tan famós i tan bonic que fan danses culturals.
1: Ah, sí, que va assegurar el fill del Jordi.
0: Exacte, molta gent, sí, sí.
1: I molts altres, per ara m'ha sortit aquest nom. Sí, sí, sí.
0: I després aquí els gegants, com a...
1: Els gegants que són el Miquel i la Montserrat, no?
0: El Miquel i la Montserrat, altres, són els vells, eh?
1: Aquests els altres són els últims,
0: un altre dia. L'altre dia els posarem tots quatre, però de moment hi posarem aquests, no?
1: I el rei, aquest rei no deu ser el que va inaugurar el palau aquí, que va baixar... Aquests,
0: podria ser.
1: Que venia de Sant Bartomeu, sí. No sé de on.
0: Sí, sí. I, no, després, no, però... i després d'aquí, Molins de Rei, hi ha una cançó que tu fas, que és un himne... a Molins de Rei,
1: gràcies.
0: Que és Avui i Tornat.
1: Sí, sí, gràcies.
0: Aquesta cançó que és molt maca i la cantem pràcticament tothom, en qualsevol festa i qualsevol celebració, posem aquesta cançó del Pierre, Avui i Tornat.
1: I m'ha donat moltes satisfaccions, això que em dius, sí, sí.
0: I després hi ha un punt que tu dius que hi ha 12, són 12 molins reials que t'han fet anomenada. I els 12 molins estan aquí, no cal que digui Molins de Rei amb lletres, sinó que amb els teus 12 molins
1: ja
0: reials...
1: les lletres que falten, no?
0: Ja diem que és Molins de rei. I el rei hem fotut aquí un dibuixet.
1: Escoltem, doncs, aquesta part de la tornada, de que ho diu, que ho parla, d'això dels molins?

0: Fantàstica aquesta cançó, eh?
1: Sí, gràcies. És una cançó, t'ho agraeixo, molt agraïda. Torno tres vegades la paraula gràcies. Me la vaig cantar la setmana passada a Sants. I no és aquí, a tot arreu funciona. Aquesta cançó agrada molt, es veu que enganxa.
0: Sí, sí, sí.
1: I vaig fer una propaganda de que vinguessin aquí. Dic que és a la Festa Major de Molins de Rei, és la setmana que ve que escoltareu aquesta cançó. I els hi vaig dir, i tenim un camell que és gran com tot aquest escenari, i si el aneu a veure us encantarà. No té res en vejar a la Patum de Berga, eh?
0: Sí.
1: Us agradarà molt. I els hi vaig dir que vinguessin. Si venen, a la fe no sé com ho trobaran, la plaça plena. El que no m'atreveixo és... Faig propaganda també de la fira. Però a la fira convidar-los i insistir molt en que vinguin em fa por, perquè no podran aparcar. Amb el tren no sé, és que...
0: Sí. Bueno, amb el tren sí, però amb el tren baixen, sí. I hi ha les llançadores... Ve molta gent de fora, eh?
1: Molta, les fires.
0: La fira
1: i la Festa Major, el camell...
0: Sí,
1: I el balcó que tinc allà a l'Ajuntament, que el tinc al pis, hi vaig, bueno, tinc el meu pis allà, sempre convido algú, i el que va anar l'any passat, que és un noi que va cantar dues cançons amb mi a l'escenari, li vaig dir que vingués i semblava que li feia una mica de mandra. Dic, no t'ho tornaré a dir, eh? T'estic fent un oferiment que quedaràs bocabadat.
0: Clar.
1: Dic, no, jo no, ara no et raspallaré perquè vinguis. Si no vols venir, ell que em parla en castellà. No t'enfades, ja vinc. Quan vaig tenia tot el pis a les fosques i li vaig dir, tapa't bé, i ell no sabia per què anava. Llavors apago la llum i dic, tira de la persiana amunt i obre la finestra. I com que havíem entrat per darrere, vam cantar aquí la Llibertat, i vam entrar per darrere el pis, es veuen molta gent, caps, però no veus la plaça, i va pujar directe i no veia vist res. Quan va veure aquella quantitat de gent i va obrir el moment que tanta,
0: sí.
1: I es va quedar que semblava que s'emocionava.
0: Està bé.
1: I sempre convido algú, si volen venir, sí. Sé que els agradarà.
0: Sí, aquí divendres, quan fan la crida, aquí a 8:45, que actuen totes aquestes... participen totes aquestes entitats, eh?
1: És el divendres...
0: El camell també surt, eh?
1: És el divendres...

0: Aquesta setmana vinent, no el dia que li toca sortir. Bueno,
1: El divendres d'aquesta setmana, el dia 18.
0: Ah, que ja hi som, vols dir?
1: Home, clar.
0: Ai, que haig de posar aquell ventall que tinc davant dels vidres.
1: Doncs, si ja no bueno, però només surt aquí, eh? Surt a la plaça de l'Ajuntament, això.
0: No, ja n'hi ha prou.
1: Això es fa a la plaça de l'Ajuntament.
0: Ah, sí?
1: Però hi ha una gentada així, eh? Està ple.
0: El dia aquest 26 que sortirà aquell dissabte, ple. Però és que el divendres abans també, no? O són els diables del dissabte? Els diables surten el dissabte, la crida és el divendres. I quan surten els diables és...
1: És un altre dia, no sé, ara me'n recordo quin és, quin dia.
0: Em sembla que és l'endemà.
1: Però el divendres... Tots aquests, els diables, els enxuscats, el cuc, els dimonis, els matussers... Tots aquests aquí, els gegants, tots actuarem, tots hi serem, a la plaça de l'Ajuntament divendres que ve, el dia 18.
0: És començar la festa...
1: Que ja som.
0: És començar la festa major per dalt, eh?
1: És que aquí, el dia 18, aquest Miquel, que surt allà dalt i tirarà un coet amb el petard, s'inicia la festa major de Molins de Rei.
0: Bueno, això ja m'ho he apuntat. És a 9:15 del divendres vinent, que és el dia 18.
1: El dia 18.
0: Veus, això sí que no ho sabia. Jo calculava que el dissabte, l'endemà, també hi ha ambient, però no sé si surten els diables o surt el gegantó, no ho sé. No, però això sí que no ho sabia.
1: A partir del dia 18 i es van fent coses...
0: Escoltem una mica aquest camell que ara l'hem anomenat.

0: Aquí el CUC diu que surt de marxa de la plaça d'octubre, però no, jo no sé quin dia és això. Això ho estic mirant ara que tinc el programa de la Festa Major aquí davant.
1: Sí,
0: sí,
1: això
0: mira.
1: És el dissabte dia 19. El CUC surt de marxa el dissabte dia 19.
0: Ah, aquí és el que jo
1: de
0: deia.
1: De 10 a 1. Mm. Sí, sí, aquest és el CUC.
0: Sí, llavors...
1: El CUC és aquest personatge aquí, aquí.
0: Bé, sí, sí, que no fa gaire bona cara.
1: Per la canalla, se treu foc, pel boca, pels queixals...
0: Escolta'm, l'any... Vam fer ressorgir el camell, va ser l'any 81, però va ser el 79 que van començar a engegar la corda. I de bon van treure? Quedava algun tros d'aquest camell d'abans? O algun dibuix, no?
1: Jo crec que no. No sé, però diria que hi havia hagut algun que se'n recordava... alguna persona gran, el que sigui. Però jo sé que aquí en el pregó aquest de Festa Major, el Jordi Romeu, el Miquel Rius i el Revenga, que van fer el pregó, va ser el primer pregó que es va fer amb democràcia,
0: sí,
1: aquí a Molins de Rei, van reclamar el camell.
0: Ah,
1: com un símbol d'aquí a Molins de Rei.
0: Això devia ser el 79 al 80 i l'any següent...
1: 79 era. L'any 79, a la Festa Major, es va fer el pregó i van dir això.
0: I aquests... el 81 ja es va...
1: Crec que sí, el 81 així es va haver-hi uns quants molinencs que van començar a posar fil a l'agulla i va sortir el camell.
0: Escolta, algun cartell d'altres anys que tu recordis que t'hagi agradat?
1: No sé, ja n'hi ha hagut alguns que m'han agradat molt.
0: Ah, escolta, però la intel·ligència artificial té que veure ara amb els dibuixos que es fan, o... perquè ara es fan moltes coses, però aquest teu no.
1: La majoria està fet, molta gent treballa amb la intel·ligència artificial, que és molt fàcil, i no costa res, perquè ja és simplement programar-ho i t'ho fa tot, la màquina t'ho fa tot. A veure, el que jo crec que l'Ajuntament no volia, precisament, m'ho van demanar a mi, i podien haver demanat a altres artistes que hi ha aquí a Molins de Rei, que no fos fet així amb intel·ligència artificial, ni aquestes coses que es baixen per internet i que ho copien, i això és massa fàcil, saps què vull dir? Volien que fos una cosa feta a mà, i ho van dir a mi, i tot això està fet a mà.
0: Fet a mà en una setmana, i en tot... Veus allò dels troncs, no m'hi havia fixat.
1: Sí.
0: Amb els timbalers... Sí. Amb tot el demés, sí. Ara, amb el foc que crema el diable, no. Es veu que m'hauria d'haver posat ulleres, però sí.
1: Bueno, vas allà, jo veuràs, si vas aquí al carrer Sant Miquel, a l'entrada del carrer Sant Miquel, a la mà esquerra, quan entres de dalt a la mà esquerra, posa el cap una mica en l'aire...
0: I el veus,
1: i veuràs, sí. Està fet amb rajoletes pintades... I veuràs aquest Sant Miquel, que és molt maco, té una cara, una expressió molt bonica, molt jove, molt juvenil.
0: Que no n'hi ha cap més, no, de capelleta com aquesta, Molins de Rei?
1: Qui ho sàpiga,
0: no? Jo tampoc. Sembla que no. Hi ha la Mare de Déu de Montserrat, no sé si hi havia la clínica...
1: Ah, podria ser,
0: però
1: sí.
0: No,
1: però
0: sé
1: no
0: si
1: hi ha
0: és...
1: gaire més, eh? No.
0: No, no, no. Aquest està molt bé.
1: I aquest fa molts anys que hi és, eh? Fa molts i molts anys.
0: Sí.
1: Perquè nosaltres, quan vam començar la festa dels Miquels i així, ja hi era.
0: Jo hi anava a comprar pegadolces a Capatxardó, ja hi era.
1: Exacte.
0: I encara fa la mateixa cara i nosaltres no.
1: Sí.
0: Però, bueno, sí. Bé, deixem-ho córrer.
1: Sí.
0: Escolta'm, una setmana per fer-ho. Aquí a la ràdio has vingut a fer algun programa actualment o temps enrere a participar en algun programa?
1: Jo aquí a la ràdio fa molts anys que participo. I he participat. En època de l'Armengol,
0: sí.
1: Jo cada setmana feia una crònica, llegia una crònica un dia a la setmana durant, no sé, pots fer-ho potser 7 o 8 o 10 anys. Un dia a la setmana feia una crònica al matí, abans, a primera hora del matí, i ho llegia, una petita crònica que durava, no sé, 10 minuts, un quart d'hora, no? Això durant 7 o 8 anys ho vaig fer dues vegades. Una, i quan hi havia, era el Miquel Armengol, i una altra vegada també vaig fer-ho un programa quan presentava la Sílvia Artés.
0: Ah, sí, sí, sí. Això no fa tant.
1: doncs,
0: en fi, no tant,
1: ha estat 10 o 12
0: sí, parlem de 12 anys, i a mi em sembla que fa poc
1: sí.
0: Perquè mira, l'11 de setembre de les Torres en fa 25.
1: Exacte.
0: A mi no ho sembla,
1: sí,
0: no
1: ho sembla, sí, sí. Els anys passen volant, noi.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Per això dic que jo vaig col·laborar aquí i després, bueno, ara col·laboro amb la tertúlia dels Miquels que fem el divendres.
0: Sí.
1: El divendres del matí al programa de Bon Dia, Bona Hora venim els Miquels. Som sis Miquels, cinc o sis Miquels que venim sempre.
0: Quins
1: cada
0: són,
1: divendres.
0: Miquel què? A veure, que saps els cognoms?
1: Bueno, sí, has de mirar el Vallès, el Díaz, el Païssa, que sóc jo, després hi ha el Vinyes, el Casas,
0: sí,
1: i el Canut.
0: A Carpentier. Sí, sí, sí, sí. Jo cas Carpentier, no? I els altres també, que els hi podia trobar el segon cognom, eh?
1: Sí.
0: Però no entrem
1: sí, sí,
0: en
1: no,
0: això,
1: no,
0: per allò que diuen de la... que no es poden donar nom, no sé, té un...
1: No, la...
0: Allò que, com sí, es diu?
1: Tu vols dir això de les dades, no?
0: Les dades, que per preservar les dades
1: sí, sí, sí,
0: i
1: sí,
0: no
1: sí.
0: Sé què. Escolta, hem parlat dels matussers. Hi ha una cançó que em parla una mica, un trosset, de quan arriba la Mare de Déu de la Candelera aquí a Molins de Rei fa 16 anys, els matussers li van aixecar un...
1: castell.
0: Un castell, que va sortir amb una foto a La Vanguardia, que la vaig enviar jo, però la van publicar, que es veu els castellers i la Mare de Déu es veu d'esquena i parla dels matussers.

0: Li vam fer un bon rebament, eh? La Mare de Déu. Tu havies participat amb els Matusers?
1: No, jo no he sigut mai matusser.
0: Ah, no? I de Camallaire tampoc?
1: No.
0: No, no sé per què, a mi em ballava pel cap. Em volies dir alguna cosa que em miraves aquí del...
1: No, ja no me'n recordo, no.
0: Bueno, jo et preguntava abans de la Torre Valeri, que jo no sabia que havies treballat a la Torre Valeri.
1: Sí, jo vaig començar a treballar a la Torre Valeri, d'aprenent, vaig fer l'aprenentatge de mecànic.
0: L'encarregat qui era, el Colomina? No te recordes, no, calla, perquè era veí meu, calla.
1: És que... una cosa eren els encarregats que treballaven als telers, però jo treballava a la manyeria.
0: Ah, sí, com la de Can Malvell.
1: Exacte, llavors jo era mecànic i, bueno, per aprenent, vam estar junt amb el Franquet, recordaràs del Franquet?
0: Dels dos Franquets...
1: El més gran.
0: El més gran, sí.
1: El Josep Franquet.
0: Sí, el petit era Pere, no?
1: Pere.
0: Sí, el gran, sí, que me'n recordo, que no tenia mai fred.
1: No tenia mai fred, sempre anava remengat.
0: El mes de gener remengat i amb samarreta per allà aquells camps d'on és ara la granja.
1: Sí, ja. Doncs ell i jo vam començar pràcticament junts. Bueno, vam estar 4 anys, jo vaig estar 4 anys, ells van continuar, però jo vaig 4 anys, vaig anar a estudiar també a l'escola industrial, tècnica, teoria tèxtil, i després vaig anar a muntar maquinària tèxtil per tot Catalunya, per tot Espanya. Vaig treballar primer amb una companyia hispano-francesa de Milus, de l'Alsàcia, vaig estar un parell d'anys. Després em van fitxar una companyia alemanya, vaig estar durant 6 mesos a Alemanya aprenent aquelles màquines i després les vam muntar per tota Espanya. I amb aquests alemanys vaig continuar durant moltíssims anys, molts anys, fent de muntador i tècnic. Tècnic després com a supervisor, no? Perquè... Aquesta empresa alemanya, tenia molts muntadors que estaven repartits per tot el món, perquè venien màquines per tot arreu del món, no? I llavors jo treballava aquí a Espanya i havíem de fer un rapport amb alemany, perquè només l'únic estranger que hi havia aquella empresa era jo. I jo feia els rapports amb alemany, escrits, molt malament, perquè segurament que hi havia moltes faltes d'ortografia, però cada apartat jo hi feia un dibuix. O sigui, jo dibuixava la peça que estava malament o el que es havia trencat, ho dibuixava. Així, d'aquesta manera, era més fàcil d'entendre. Tots aquests ràpors que enviàvem tots els muntadors de tot arreu del món, un de Xina, l'altre de l'Índia, l'altre dels Estats Units, l'altre... I aquí jo, d'Espanya, jo li enviava a Alemanya, es van donar compte que ho llegia sempre el propietari de l'empresa, l'amo de l'empresa, els llegia tots. I li va fer gràcia els meus
0: escrits
1: i els meus rapports que feia jo. I ens trobàvem un cop a l'any, abans de Nadal, una setmana abans de Nadal, anàvem tots de tot arreu del món, ens trobàvem, tots els alemanys i jo, i l'amo, aquell senyor, un dia ens va dir, aquest, a partir d'avui, aquest Miquel, que a mi em deia Miguel, en Miguel serà el vostre encarregat.
0: En Miguel, esclar, tal com ho llegeixen.
1: Sí. I llavors vam ser 3, i en 2 alemanys i jo, que ens en cuidàvem de supervisar tots els muntatges.
0: Així tiraves temporades llargues a fora de casa.
1: Sí. Bueno, jo normalment ho feia aquí a Espanya, marxava el dilluns i tornava el divendres. No. I altres vegades marxava el dimarts. Vull dir que jo era tan lliure com un ocell.
0: Podies
1: que
0: fer-ho.
1: Podia marxar com volia i anava a treballar com volia i tornava com a casa com volia.
0: Als Estats Units també, crec.
1: Sí, llavors, als Estats Units jo vaig veure l'oportunitat de vendre un tipus de màquines d'aquí, d'un de Sabadell, i vam fer un open house, una presentació de la màquina aquella, amb un representant d'allà, als Estats Units, i vam començar a vendre màquines, i sí. I llavors allà jo hi anava els primers 2 anys, vaig estar-hi durant 6 o 7 anys, anant-hi bastant sovint. Els 2 primers anys, un cop cada mes hi anava. Hi anava 15 dies allà i 15 dies aquí. Vam fer tot el que era la costa est dels Estats Units, Canadà, i nord dels Estats Units, i Canadà també. Vam vendre a Canadà.
0: va fer. I llavors tornaves tot i això. I tornaves aquí i, anava, i tot aquest temps ja... Ai, no, no hem parlat dels teus fills, que en conec que filla i el gendre i algun net amb els dibuixos que tu has fet. Parla'm una mica, que estarà contenta la...
1: La Joana.
0: La Joana. Ja saps bueno, què volia dir, no?
1: Sí. Jo tinc... tenim tres fills. La Susana, que és la més gran, la que està casada amb el Fred Casaín. Potser els coneixes, el Casaín.
0: El que anava a la piscina, al gimnàs. Sembla sí, que sí, sí.
1: L'Anna, que viu a Barcelona, aquests viu a Barcelona, i el Miquel, que viu a Barcelona, són els meus fills. Aquests viuen a Barcelona, estan, ja fa molts anys que viuen allà, estan establerts a Barcelona, són barcelonins.
0: I nens, nets grans?
1: Llavors tinc cinc nets. Tenim cinc nets. Són quatre nois i una nena.
0: I gran, els més grans?
1: El més gran ja té 30...
0: Ui, ja tens un net de 30 anys. Però si fa 4 dies els teníem nosaltres.
1: Quants anys penses que tingui?
0: No, ja ho sé, perquè ja és l'any que vas néixer. Ah! Ja ho sé, ja. Hi ha un net de 30 anys, fa mitja por, dir això.
1: Sí, 30, sí. Home, és de 30... Jo això del... El que és les dates, no me'n recordo
0: Què mai. Va néixer, el 82? No, no pot
1: sé,
0: ser.
1: No sé.
0: Sí, llavors
1: no
0: en tindria 40.
1: No. L'any que va néixer no ho sé, però té quasi que té 31, 32 anys.
0: I el més petit?
1: La nena, la Mariona, té 20 anys o 21 anys.
0: I és la més jove, aquesta? Sí. I algun besnet, poder?
1: No.
0: Ah, va, amb aquestes edats que em
1: no,
0: dius...
1: No, perquè són tots nois i no tenen fills.
0: Ah, ja, ja.
1: Quatre, són dos de la Susana i dos de l'Anna.
0: I aquest és més gran.
1: Sí, són de 30 fins a 24, sí. 25. I...
0: El meu germà és de l'any 40 i ara aviat vindrà el segon besnet.
1: Ah,
0: sí, sí.
1: El teu germà és més gran que tu.
0: Sí. Sí, el Joan va néixer l'any 40 i el 48, sí. A veure si aquesta cançó que parlava de Franco l'escoltem una mica, que ja acabem el programa. Allò que t'he dit de que ens feia hablar en castellà, no?
1: Sí.

0: Molt bé, gràcies. Sí, amb aquesta no hi pensava. Mira si toca temps que vam conèixer.
1: Sí.
0: Aquesta cançó em va passar com a tu. Me la van encarregar. Me la va encarregar un home que també estimava molt Molins de Rei, el Reventós Escartró,
1: sí,
0: el Josep. Ell era un home molt obert, un home que organitzava moltes coses, que no sabia estar quiet, que li agradava molt. I tenia un grup de gent que ells deia caganers i caganeres, com es deien els nens de la postguerra, no? I fes una cançó que toqui aquest tema d'aquí a les escoles nacionals. I és aquesta. I com que jo també, més tard, però també ho vaig viure, sí.
1: Sí, sí.
0: Bé, doncs, estem aquí acabant el programa. Digue'm aquesta festa major, què penses fer, Miquel, a gaudir d'aquest programa, d'aquest cartell?
1: Tenim molta feina, els Miquels tenim, saps tu que som protagonistes aquí a la festa major i tenim molta feina.
0: A veure, recordem.
1: Primer, la crida, divendres.
0: A 9:15.
1: A 9:15 hi ha el xupinazo, que dona sortida a l'entrada.
0: I que serà aquest cardiòleg.
1: I aquest xicot, que es diu Miquel Sabalsa, que és el que encendrà el coet. I estarem tots a 9:15, estem tota la colla de Miquels al carrer Sant Miquel. Vindrà l'alcalde amb els grallers a buscar-nos. Anirem cap a l'Ajuntament i allà encendrem el foc, el coet, i començarem a totes aquestes entitats que hem parlat aquí, de CUC, gegants, castells...
0: I el camell també sortirà una
1: camell,
0: mica.
1: I el camell,
0: i tots també és aixecar tots, el cap.
1: Tots, exacte, tots allà. Foc i gresca i música a tota pastilla. Això serà aquí el divendres.
0: A 2:15. Fixeu-se que ell ho diu bé. Re de les 8:30. 9:15.
1: Exacte. Jo sempre
0: jo que intentaré la federació a 8:15. Però si voleu venir a les 7:30 no m'enfadaré, eh? Escolta, i els Miquels, recordem, els Miquels és el dia de Sant Miquel, no?
1: El dia de Sant Miquel.
0: Que cau amb...
1: El dia 29.
0: Dimarts. Dimarts.
1: El
0: dimarts...
1: 29, sí.
0: És clar, el dimarts, el dia que fem programa, falta una setmana o dues? No, dues. Perquè ara no ho sé. Dues setmanes falta. Em sembla que haurem de fer un programa especial, que ara m'ho penso jo, que és un dia de festa. Molt bé. Això, els Miquels, a quina hora que podem anar allà?
1: La festa dels Miquels és a 1:00.
0: A 1:00.
1: El dia de Sant Miquel, a 1:00, fem la festa, que donem un premi al Miquel més petit de l'any, que tenim, ja en tenim un.
0: Ah, sí?
1: Ja hi ha hagut un nen que ha nascut durant aquest any i ja li donarem pergamins, li donarem una banda i un xumet, alguna cosa.
0: I el més gran es pot saber?
1: I el més gran encara no el sé ni jo. No el sap ningú.
0: Però és com un secret.
1: Exacte. No, és un secret. El dissabte d'aquesta setmana ens reunim. S'ha acabat.
0: Ens
1: reunim i triarem un Miquel d'any.
0: Per la 1:00 del migdia del dia 29, dimarts vinent.
1: Sí, senyor.
0: Bona festa major.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Així ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on Puigdemont també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I més política, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo tenen previstos avui dos actes a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis de l'any vinent, amb les eleccions municipals, les autonòmiques a diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional Festa de la Rosa de Gavà, acompanyat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, de la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Parlem ara de cultura. El cicle Parcs en Concert programa per avui al Castell d'Olèrdola a l'Alt Penedès un concert amb Clara Bosch que fusionarà folk, pop, música d'arrel i pinzellades de jazz en un entorn patrimonial i natural únic. Des de Canal 20 Olèrdola ens ho explica Raimon de Cara.
2: Abans del concert, a les 11, es pot seguir una visita guiada comentada al conjunt monumental d'Olèrdola i ja l'actuació serà a les 12. La sabadellenca Clara Bosch, que presenta el seu primer EP en solitari, Cançons d'algú, amb arranjaments per dues guitarres, quatre veus i sintetitzadors, vol oferir un concert íntim i dinàmic que convida a endinsar-se en l'imaginari de l'artista.
3: Això ho vam decidir bàsicament perquè teníem ganes d'apropar al màxim aquesta sensació de la música popular tradicional, de tradició oral, no? Al públic, i que més fàcil i agraït que fer-ho a través del cantar, no? Llavors les veus tenen un paper super, super important i això fa que arribi molt al públic.
2: Parcs en Concert és un cicle musical anual que es realitza als parcs i espais naturals protegits de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona.
1: I en els esports, remuntada del Barça i al camp del Sevilla per acabar imposant-se per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floriell i avui ens acompanya Alexandra Vila Busquets, jurista, mediadora ètica, cap de l'àrea dels serveis jurídics del Consorci Públic Institut Metròpoli de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, això que dic tan llarg, després ens ho explicaràs més, i sobretot, fundadora d'un espai que es diu Legalment Conscient, que va començar a caminar el 10 de desembre de 2025 i que vol una mica apropar el dret a les persones, no?, i posar una mirada una mica innovadora, que no sigui tan freda, diguem-ne, no?
2: Sí,
1: o com és això?
2: Posar més consciència.
1: Més consciència. Bueno, ens ho parlaràs, primer de tot. Molt bona tarda.
2: Moltes gràcies, bona tarda, Vigo.
1: Molt contenta, perquè avui inaugurem temporada.
2: Sí.
1: La sisena.
2: Són moltes, eh?
1: La sisena. Déu-n'hi-do, Eli, que Eli Arjona, que està també des del principi a la part tècnica. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt contenta, a més de, bueno, d'inaugurar-la amb tu.
2: Igualment.
1: Perquè trobo que, bueno, que és molt interessant tot el que has fet i com has arribat fins aquí, que és el que coneixerem una mica avui, i aquesta mirada una mica innovadora del dret, en un moment en què bueno, sempre ha sigut el dret una cosa així...
2: Freda, no?
1: Sí.
2: Tothom veu els advocats com freds i...
1: Sí. A més, com que és una professió com... És a dir, ja hi havia advocats, o que se'ls considerava advocats, com molt antigament, no? Vull dir, les lleis és... La regulació de la vida és una cosa que l'ésser humà suposo que és ancestral, i per tant...
2: I tant, ve de l'època grecollatina ja, no?
1: Sí, sí.
2: Parlem de fa molts anys enrere.
1: De molts anys enrere. Per tant, vull dir que és una professió que no és nova.
2: No.
1: I com es posa mirada nova en una professió tan antiga?
2: Doncs modernitzar-la una mica i sobretot basant-la en poder ajudar les persones amb una normativa que és molt feixuga, no?, i que costa molt d'entendre, i doncs explicant-la d'una manera molt més fàcil, molt més entenedora, ajudes a que prenguin decisions conscients a la seva vida.
1: Perquè de vegades no les prenem.
2: De vegades no les prenem, clar.
1: No l'esperem. Ara explicarem per què vas arribar aquí i ho desenvoluparem una miqueta més. L'Alexandra, ets de... Molins de Rei...
2: Nascut a Barcelona, però filla adoptiva de Molins de Rei. Adoptada. Porto molts anys, sí.
1: Com sempre dic, aquest és un programa que es fa a Ràdio Molins de Rei, però que té projecció internacional, perquè després ho pengem a tot arreu, eh? Per tant, des de l'ús local parlem de coses que són d'interès general, més enllà de les fronteres municipals, volia dir. Perquè aquí es fan coses molt interessants, com això que fas tu. Per tant, tu ets... bueno, vas arribar aquí... I per explicar una mica la teva trajectòria, per què arribes al dret? No? Explica'm una mica. Si jo et pregunto, qui és l'Alexandra Vila Busquets?
2: Bueno, vaig arribar al dret perquè era molt bon estudiant de lletres. Tenia un molt bon profe de llatí, que per ser ha tret un llibre,
1: mira.
2: Actualment. I
1: com es diu, ja que ho dius?
2: Jordi Rincón.
1: Molt bé.
2: La saviesa dels clàssics, el seu llibre.
1: Molt bé.
2: Molt interessant.
1: Mira, tot i que sigui un senyor, el recomanarem.
2: Exacte.
1: És broma.
2: No, és molt interessant, i més per adolescents.
1: És broma.
2: Era més bona en lletres que en ciències. Em va agradar molt apuntar-me a lletres pures, vaig fer grec i llatí, destacava molt en grec i llatí, i li vaig dir que volia fer filologia clàssica, i em va dir, ni parlar-ne. Tu vals per molt més. Vull dir, fes una altra cosa que t'obri més portes. I, bueno, vaig decidir fer dret.
1: Aquí també va aparèixer un personatge que ara els que som amb allò, com diríem, a filla puretes, sabem qui és, els joves segurament no, que és l'Ally McBeal.
2: Totalment.
1: Que era una sèrie... Que no me'n recordo ni com es deia la sèrie, Ally McBeal.
2: Ally McBeal es deia la sèrie, sí. Ella
1: quan
2: i...
1: només hi havia una tele, no? Bueno, que tu ets molt jove, per tant això ho devies recuperar més tard. O eres molt jove?
2: Sí, bueno, però jo havia vist el Perry Mason en blanc i negre.
1: Clar.
2: I també era inspirador, sí, sí.
1: Clar,
2: el que passa que l'Ally McBeal ho posava més, no?, amb un to més romàntic. Romantitzava el dret, no? I llavors, clar, bueno, pues, era més... Les noies es sentien més identificades.
1: De poder. Bueno, que és, la importància de tenir referents, encara que siguin televisius.
2: Totalment.
1: No?
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé,
2: sí.
1: I abans decideixes tirar pel dret, vas a la Pompeu, no?
2: Sí.
1: La Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i sí. Cap a on tires quan acabes? Perquè dret és molt ampli.
2: Sí, em vaig voler especialitzar en una branca que és dret de família, era la que més m'agradava, i bueno, una mica perquè jo crec que em va influir la meva experiència familiar. Soc filla de mare soltera i d'avis separats.
1: De la Maria Assumpció.
2: Exacte.
1: Vila.
2: Maria Assumpció Vila, i d'avis separats en la seva època.
1: Que això, llavors, això no era massa habitual.
2: No. no era massa habitual. Llavors suposo que d'alguna manera em va influir, bàsicament perquè la meva mare i els seus germans van viure una separació una mica traumàtica a l'època. No? Eren
1: en aquell pares, vols dir?
2: Sí, en aquell moment doncs, separaven fills, germans... Bueno, es feia sense tot... Bueno, sense
1: no
2: cap,
1: es tenia en compte.
2: No es tenia en compte els fills.
1: Les emocions, diguem-ne.
2: No, no, importava la gent gran i com se'n sortia o de qualsevol manera. I també era una època complicada, estava mal vist separar-se.
1: Sí.
2: Era
1: bueno, jo ho recordo, la meva classe, bueno, jo que tinc ja una edat i filles grans, molta més edat que tu, però jo recordo que no hi havia ningú que separés.
2: No.
1: Bueno, que era una cosa molt estranya, no?
2: Sí, sí, i a la meva època tampoc hi havia gent amb mares solters, vull dir que era tot molt més...
1: Bueno, veníem del franquisme, o diguem-ne que...
2: Més clàssic, sí.
1: No? I recordo la meva mare que ve del franquisme i, per tant, d'una manera d'entendre la dona que s'ha d'aguantar tot a casa i, per tant, no hi havia separacions... Bueno, m'estic enrotllant jo com si fos l'entrevistada.
2: No,
1: jo,
2: no,
1: que no,
2: no està molt
1: cas,
2: bé.
1: Que no és el cas.
2: No, i econòmicament tampoc era diferent. La dona tampoc estava independitzada.
1: Clar.
2: I això era un factor molt important.
1: Sí.
2: Bueno, és un factor molt important avui en dia també,
1: Sí, jo crec que avui en dia també ho és una mica, no? I llavors els teus avis es separen, l'àvia Pepita.
2: L'àvia Pepita,
1: que també és una referent a la teva vida.
2: Bueno, sí, perquè ella venia d'una família benestant, ella va poder fer carrera musical en el seu moment, va ser cantant d'òpera, soprano, i bueno, va cantar amb la Victòria dels Àngels, vull dir, va tenir una trajectòria...
1: Reconeguda?
2: Sí, una mica reconeguda. I quan es van separar, el meu avi doncs, la va deixar una mica econòmicament malament. I va tindre que remuntar la seva vida muntant-se una carnisseria al poble.
1: O sigui, es va reinventar.
2: Es va reinventar, sí.
1: Bueno, molt valenta.
2: Molt valenta, sí, per l'època, sí, sí.
1: Que bé, què tens tu d'ella? Què recordes que tens? O què penses que tens?
2: No sé, l'esperit de superació, suposo, sí.
1: Que guai.
2: I de la meva mare també, bueno, jo he conviscut amb moltes dones, perquè he viscut amb la meva mare, la meva tieta i la meva àvia. O sigui,
1: hem sigut... Com es diu la teva tieta?
2: Mercè.
1: Mercè, molt bé.
2: Sí.
1: O sigui, amb la Pepita, amb la Mercè i amb la Maria Assumpció.
2: Sí.
1: Molt bé. I tres dones que han deixat amb tu una manera de ser i et van enfocar cap a una manera...
2: Tres dones autònomes.
1: Exacte.
2: Cadascuna amb un negoci. La meva mare amb un negoci de botiga creativa i la meva tieta un restaurant i la meva àvia una carnisseria. O sigui...
1: Dones
2: sí, sí.
1: Emprenedores.
2: Emprenedores, sí.
1: Que sembla que sigui fàcil i no ho és pas.
2: Gens.
1: Perquè la mirada social encara ha pesat durant molts anys i encara a vegades costa. Ara,
2: sí.
1: No? I això fa que tu decideixis tirar cap a aquesta branca de dret familiar, que és el que estàvem explicant.
2: Exacte.
1: Molt bé. I per què? Perquè volies què?
2: Bueno, volia canviar una mica... Volia ajudar a que, doncs, quan la gent es separés, doncs, tingués una separació el millor possible. M'interessava també la infància, que pues, tinguessin tots els drets protegits, una mica, doncs, que ho visquessin d'una manera molt més sana.
1: Que que
2: i menys, menys dolorosa que recordo de la meva mare, no? Com si diguéssim.
1: Bueno, i aquesta decisió, fas la carrera, però al final la vida te porta cap a altres camins.
2: Sí, perquè el món del dret és complicat i si no tens un padrí és difícil. Vaig fer passantia uns anys, vaig estar en despatxos de dret de família, d'adopcions, però finalment també, doncs, bueno, vols muntar la teva família i el sou de passant no,
1: no
2: dona de sí.
1: No dona.
2: I me'n vaig anar a banca uns quants anys.
1: I aquí sí, vas veure una cara molt negra del dret. O no
2: vaig veure
1: aquí?
2: Una cara molt negra de, sí, del dret i de la manera de treballar, no?, en banca. Un món molt comercial, molt pensat, no?
1: I desnonaments immobiliàries?
2: Desnonaments immobiliàries també vaig fer, sí, sí. També no em sento gens orgullosa d'aquesta
1: bueno,
2: etapa,
1: jo,
2: però...
1: Jo ho faig sense judici, en el sentit descriptiu, que al final suposo que són decisions, que les raons que hi hagi darrere no hi entrarem, però que el moment de fer aquella funció és un moment difícil.
2: Era supervivència, no? Bueno, ja treballava d'alguna cosa, però realment no em sentia bé fent aquest tipus de feina.
1: I et vas reinventar?
2: Bueno, em vaig reinventar i la vida em va portar a que el banc fes un ERE i fos la meva oportunitat, no? Vull dir, la vida et porta, a vegades quan tu no esculls, la vida decideix per tu, una mica.
1: I vas tirar cap a?
2: Vaig tirar primer al sector immobiliari, que tampoc, uns anys, i finalment me'n vaig anar cap al món públic.
1: Molt bé, que és aquí on estaves, que ho estàvem explicant, que em sembla superinteressant el que feu amb aquest consorci Institut Metròpoli de l'AMB, que és l'àrea metropolitana.
2: Sí, és un ens dependent, però també hi
1: participa. Dependent vol dir que penja de l'àrea metropolitana.
2: Penja de l'àrea metropolitana, però tenim altres administracions, com l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat també hi participa, l'Autònoma, la UPC, perquè és un institut d'investigació i recerca.
1: Sobre? Què feu?
2: Fem estudis per millorar les polítiques públiques de l'àrea metropolitana en l'àmbit social, des de mobilitat, sostenibilitat, governança, cohesió i seguretat ciutadana, habitatge, perquè l'Oficina d'Habitatge de Barcelona també depèn de l'Institut, i l'Institut de la Infància i l'Adolescència. Tots són estudis que s'envien a les administracions públiques, la majoria, després hi ha projectes europeus i altres tipus de projectes, perquè tinguin eines per millorar.
1: Que xulo.
2: Sí.
1: Bueno, jo penso que analitzar és important.
2: És molt important. Sí, tenir dades de com funciona la societat per poder millorar els seus drets, en certa manera, no?
1: Cap aquí.
2: Cap aquí.
1: I dels estudis que... Bueno, tu portes l'àrea legal, que suposo
2: jo porto,
1: que és...
2: Sí, jo soc la responsable de serveis jurídics. Exacte. Jurídics. Jo faig un acompanyament jurídic als seus procediments administratius, contractació, convenis... També soc secretària del Consell de Govern, llavors em toca anar a les reunions del Consell. I, bueno, dono una mica de fe pública i faig un acompanyament i assessorament legal una mica als òrgans de govern.
1: Però veus una mica els projectes que hi ha.
2: Veig els projectes i la importància que tenen i, clar, doncs...
1: Jo volia que expliquessis una mica per què és important investigar, creus, en polítiques públiques des del teu punt de vista.
2: Doncs perquè és important, perquè és necessari per saber d'on comencem a implantar aquesta política, no? Vull dir, què és el que necessitem? Per saber el que necessitem hem de tenir unes dades prèvies.
1: Objectives.
2: Objectives, sí, no subjectives. No, els polítics haurien de basar-se en...
1: Més en informes.
2: En més informes.
1: Coses aquí. Sí. Bueno, ara la intel·ligència artificial sembla que és més fàcil tot.
2: Bueno, aquest és un problema que tenim al Consorci, el de la intel·ligència artificial. De fet, estic fent un curs d'intel·ligència artificial perquè, bueno, és un tema una mica complicat. Sí. I esperem que el tinguem controlat, no? Perquè potser se'ns pot anar de les mans. Bueno, més que res són investigadors, sí, docents, gent molt estudiada, que, clar, utilitzar la intel·ligència artificial, doncs, pot ser perillós. Hi ha una part que sí, que dona més eficiència, però hi ha una part que...
1: Bueno, aquesta setmana ha sigut...
2: Que et fa perdre credibilitat i facultats a tu mateix, no?, una mica. Sí, i això és molt important tenir-ho en compte.
1: Estem en un moment revolucionari, molt, jo crec, en aquest sentit. En tot cas, esteu fent en aquest consorci públic, que són, bueno, són entitats que a vegades no es coneixen i que és una feina que trobo que també és molt important explicar-la.
2: Sí, treballem per ajuntaments petits, també, a Granollers, Badalona... Bueno, petits, no són petits,
1: Badalona,
2: però...
1: Més gran, sí.
2: A veure si l'Ajuntament de Molins de Rei també ens fa algun encàrrec. Ens fa algun encàrrec.
1: Segur, escolta, des d'aquí, molt bé. I llavors, en paral·lel amb això, vas decidir, que és el que volia que expliquessis avui una mica, no?, que va néixer aquest espai el 10 de desembre, però suposo que té uns antecedents i té un per què, tirar cap a aquesta, bueno, aquesta especialització per allà la teva feina, diguem-ne, o complementàriament, que és la mediació ètica, no? I llavors, mediació ja sabem què és, a més, jurídicament... hi ha la nova llei que obliga, no?, que abans dels litigis, sí, la gent bueno, que s'intenti mediar a veure si les parts arriben a un acord,
2: sí,
1: però tu li poses un cognom, que sí, és ètica.
2: Bueno, o conscient, sí. Li poso aquest cognom perquè considero que, bueno, no és només fer com a mediadora, com una advocada i ser fred, no?, i arribar a un acord. No és que sigui senzill, no?, però si posem una mica de escoltar les emocions i veure què necessita cada part, doncs és aquí on tenem a la consciència i a l'ètica, no?, de tenir l'ètica de que s'arribi a un acord just per les dues parts.
1: I això com es fa?
2: No és fàcil. Doncs molta escolta activa, no?, molta escolta. També crec que donar una mica de suport emocional, perquè és un procés complicat el de la separació. I fer un acompanyament també des d'un punt de vista no només legal, sinó en pròpia persona. Jo també sóc una dona divorciada, ja fa uns anys. Em vaig divorciar i vaig fer una mediació. I que serveixi jo com a exemple, també els hi donen a ells doncs, una, no, una pauta,
1: una referència.
2: Sí.
1: Quina és la part més difícil? Perquè la mediació ètica o la mediació legalment conscient a la que tu t'estàs dedicant en paral·lel a la teva feina, diguem-ne, en el Consorci Públic, té molt a veure amb les separacions, no amb altres tipus de processos, o també?
2: A veure, en el Consorci també faig servir la mediació, no per separacions matrimonials, perquè ja no se'n fan, però sí per arribar a acords institucionals. Evidentment, la mediació sempre ajuda. És un, és una manera d'entendre...
1: I la part de conscient com l'afegeixes?
2: La part de conscient és de posar-li l'emoció, no? De donar la consciència a la persona de que pot utilitzar el dret per arribar a tenir allò que vol, no? Una mica seria això, per arribar a l'objectiu que vol. Objectiu sempre que sigui beneficiós per amb dues parts, perquè per això mediem.
1: Posa'm un exemple, o anem a la part de... O sigui, que, per exemple, quins són els errors que habitualment... O sigui, quan tu arribes aquí, en què creus que pots ajudar més? Tal com està el panorama general, diguem-ne. O tal com funcionen les coses actualment. Bueno, posem-ho així com a concret.
2: Jo crec que rebaixar una mica el malestar emocional que comporta el divorci, que fa que decideixis coses que després saps que no seran viables i que igual poden perjudicar, sobretot quan hi ha fills, no? Això és posar els fills davant de tot. O sigui, els infants han d'estar molt, molt protegits en aquests processos. De fet, és per això. Vull dir, són el puntal, no? Llavors, és molt important que els pares estiguin d'acord perquè la criança dels fills, un cop separats, continua. Jo soc molt defensora de la custòdia compartida. Crec que és el més sa pels fills. Després hi haurà casos específics de violència de gènere, abusos, en els que no és possible i és impossible, no? Però si hi ha un bon pare i una bona mare, ho poden continuar sent per separat. Hi haurà moments que hauran de continuar junts amb determinades coses, no? Els fills són per tota la vida.
1: Clar.
2: Doncs en moments especials, decisions d'escola, decisions d'universitat, casaments... Hi ha molts moments que si els podem compartir d'una manera més benestant, més pausada, doncs jo crec que és millor per tota la família. Al final ens separem i no es trenca la família. Per mi... es redefineix, no? Es construeix d'una altra manera, però continua.
1: Els lligams.
2: Els lligams continuen.
1: Sí, sí. I els que estan d'acord solen estar d'acord de principi, però els que estan enfadats, jo crec que és molt difícil que acceptin un procés de mediació. O no, o això és un tòpic.
2: Bueno, de vegades és un tòpic i de vegades no. El problema bàsic de no estar d'acord és l'economia. És un dels problemes puntals. No? Hi ha un desequilibri econòmic, no? Perquè moltes vegades doncs, hi ha un desequilibri econòmic en la parella. I la gent no és capaç d'entendre que quan hi ha fills aquest desequilibri s'ha d'equilibrar en les dues parts. No és jo em separo, me'n vaig i tu ja t'ho faràs. No? Perquè l'altra persona ha d'estar amb els teus fills també, no? Doncs ha d'haver-hi aquest equilibri. I això de vegades costa de fer entendre a segons quina part.
1: Això és el puntal.
2: És el més difícil, jo crec.
1: Qui paga què, diguem-ne,
2: sí.
1: No?
2: Qui paga què o qui es queda a casa, qui marxa, això és la part més difícil. Sí.
1: I amb aquest espai de... Ai, que ho vull dir bé, de legalment conscient, com articules tu, o sigui, la gent com s'atansa en aquest espai, o com estàs fent aquesta feina?
2: Bueno, ho faig bastant, tinc el meu Instagram, i després col·laboro també amb la Casa Bosch, em cedeixen l'espai, que és un espai molt bonic i molt acollidor i molt pausat per fer allà les mediacions, i bueno, una mica fent col·laboracions i una mica Instagram, no?
1: Vas cap aquí.
2: Sí.
1: I quines, o sigui, la part econòmica és una de les més difícils, quines serien els altres factors que són difícils de remuntar?
2: Bueno, el tema de la custòdia dels fills, de vegades els dies, potser per logística familiar segons no, el treball a un, treball a l'altre, una mica serien els més puntals. I la divisió del patrimoni familiar també de vegades pot comportar problemes. Sí.
1: Sí. I quin consell dones tu amb algú que es vol separar? Perquè quan un es vol separar igual l'altre no vol. Que això també deu ser un dels temes. Clar, no?
2: Sí, sí, també pot passar.
1: Separacions de mutu acord, no sé jo si n'hi ha moltes, o potser si al final...
2: Últimament hi ha més.
1: Sí?
2: Últimament hi ha més. Jo crec que la gent està més preparada a viure-ho d'una manera més, més sana, no?
1: Vull dir... Que no en l'època de sí. les nostres mares o de més sí. enrere.
2: Sí. Sí, sí, al final és un procés com un altre, vull dir, no s'ha de viure malament tampoc. L'hem d'intentar viure el millor possible, perquè la vida continua.
1: Uh-huh. I el teu paper concret és escoltar les parts?
2: Exacte.
1: I?
2: Proposar alguna cosa, però sempre ho deixo, o sigui, la decisió final sempre és d'ells.
1: Però tu ets advocada d'alguna de les parts o ets la mediadora només?
2: No, jo em presento com a mediadora i advocada de tots dos. Va. És a dir, el procés de mediació es fa una mediació prèvia, però després, evidentment, si hi ha un divorci, si estan casats legalment, doncs s'ha de fer un divorci legal, llavors s'ha de presentar una sentència, s'ha de presentar una demanda, amb la qual després hi haurà una sentència de divorci. L'acord previ, que és la mediació, jo em formulo com a mediadora d'ambdues parts i com a advocada també.
1: Vale.
2: Sempre sóc referència d'un, perquè sempre és un que contacta, perquè tant mira ella, que m'ha anat bé, no? Però sempre és una persona, però jo quan em presento pues dic que vaig a defensar-los a tots dos i més que defensar-los, a que es posin d'acord, ajudar-los.
1: El que més et costa de convèncer-los del teu paper, quin és? La part que més costa que entenguin.
2: No costa que entenguin. Potser el tema... Sí, no és una cosa que costin d'entendre el meu paper com a mediació. Vull dir, jo crec que la gent que vol fer-ho ja sap a què ve. No és gent que no ho sàpiga.
1: Vale. O sigui,
2: crec que ja ho tenen integrat avui en dia. Vull dir, perquè potser el veí s'ha separat de la mateixa manera o volen viure aquest procés d'una manera més fàcil, no? No em tires i arronses. A veure, anar a un jutjat és dur. És una tercera persona que decideix per tu, per molt que hi hagi acord. Sempre és una tercera persona i quan tu fas una mediació, qui decideixen són les parts, no el jutge.
1: Clar. Llavors, això creus que ha canviat avui en dia respecte a quan tu vas tenir l'experiència?
2: Jo crec que avui en dia la gent és més conscient dels seus drets, una mica més,
1: sí.
2: per sort.
1: Sí.
2: I saben, i si els ajudes i els assessores, podran fer-los servir al seu favor, no? Una mica seria això.
1: Molt bé. I a banda de matrimonis, a banda de la part de negociació i tal, fas alguna mediació més d'algun altre tipus?
2: En principi no, estic
1: matrimonis
2: especialitzada.
1: Matrimonis no, separats.
2: Sí, separats, sí. Avui en dia hi ha gent casada i no casada, no? No, ara mateix tinc aquesta especialització, no descarto... A veure, tinc el títol de mediadora civil mercantil i familiar, vull dir que podria fer d'altres coses, però...
1: I abans que m'ha quedat la pregunta penjada... Si algú ha d'afrontar un procés d'aquest tipus, tu què li aconselles primer que faci? És a dir, què és el més important d'una persona, ja no dic com a dona, que diu, no, és que jo em vull separar. I llavors, per poder arribar a una separació mediada, i no... Què creus que és el millor consell?
2: Bueno, doncs... intentar que l'altra part també hi vulgui anar aquesta mediació, no? Això seria... Clar, això tampoc és tan fàcil. De vegades hi entra un psicòleg previ, Vull dir, pot ser que hi hagi un servei de psicologia previ.
1: Clar.
2: Perquè, clar...
1: Quan algú està molt enfadat, està molt enfadat.
2: Exacte. O quan algú no ha acceptat la decisió de l'altre, no? Que això és un pas previ.
1: Clar.
2: Jo tampoc ajudo a que acceptin aquesta decisió perquè no sóc psicòloga, no? Tinc nocions de psicologia per la mediació, però no puc ajudar en aquest aspecte. El que sí que aconsello és que quan un no està bé s'ha de separar i no passa res. No passa res, és natural, és un procés més de la vida. Igual que ens morim, no? Doncs no, perquè hi ha una mica d'estigma social, no, encara?
1: Tu creus? Sí.
2: Cada cop menys, però sí, jo...

0: Doncs, bueno, un cercle pot ajudar a sentir que hi ha més persones com tu que estan patint el mateix procés, hi ha més persones com tu que tenen els mateixos conflictes amb el seu exparella, no? Amb la seva exparella, amb els mateixos problemes amb els seus fills, i de la mateixa manera que hi ha cercles per gent que pateix un dol perinatal, dolç, o gent que dona el pit, no? Mares que donen el pit, doncs crec que és un tema que s'hauria d'explotar una mica.
1: I explorar.
0: I explorar, sí, sí.
1: Quan, perquè tu, si ho expliques, és perquè vas tenir aquesta experiència, la desubicació més important que va ser tornar a trobar cercles d'amistat o tornar a trobar...
0: Sí, tornar a trobar gent amb qui poder ser afí. Perquè et trobes que les amigues continuen en parella o estan, no? I en un moment determinat no passa res, no? Però després, no? I què passa? Doncs que hi ha grups, hi ha molts grups d'aquests, no? Però potser som grups de més de trobar parella.
1: Sí.
0: Que no d'ajuda.
1: Clar. Clar, sí, bueno, de tornar a refer, no?
0: Exacte.
1: I a vegades no necessites tornar a refer en un moment concret.
0: De fet, no es vol tornar a refer molt ràpid, no? Has de tenir una mica de... Has de passar el teu procés.
1: I el teu espai.
0: I el teu espai. Però bueno...
1: No, no, em sembla bé, el del cercle. Vull dir, jo penso una mica i... També et diré que no sé si aquí pot ser tot barrejat o les inquietuds, les mirades són diferents a nivell, diguem-ne, segons si és home o dona, també t'ho dic. O en parelles homosexuals tampoc sé si és en les mateixes circumstàncies, perquè les circumstàncies dels fills són diferents també,
0: sí,
1: a vegades, no?
0: Sí, sí.
1: De famílies.
0: Però al final hi ha un nucli essencial que és el mateix. Jo m'he separat, no? I em sento sol en aquest procés.
1: Clar.
0: I aquest procés el passa doncs tant una parella homosexual, un home o una dona, no?
1: Sí.
0: Depenent del caràcter, eh? Els homes potser tenen una tendència més tancada, les dones més oberta, no? I això seria estigmatitzar-ho molt, perquè ara hi ha de tot, no? Una
1: sí.
0: mica. Però, bueno, sí. Seria.
1: Si estàs amb aquesta idea al cap.
0: Tinc una idea al cap, però no costarà com... desenvolupar-la.
1: Com aterrar-la.
0: Exacte.
1: Exacte. Que és una mica cap aquí. Cap a on vols tirar el teu... Ara no fa ni un any que estàs, no? Amb l'espai legalment conscient. Quin és una mica el balanç?
0: Bueno, a veure, no, com que no és la meva principal tasca, perquè jo dedico moltes hores al consorci, doncs faig un balanç positiu. O sigui, no pel nombre de persones, sinó per la qualitat i per la sensació que he tingut d'anar-les ajudant, que al final és el motiu principal, doncs ajudar-les.
1: I has tingut un bon nivell d'èxit, creus?
0: Sí, crec que sí.
1: Aquí hi ha una mica de trampa, perquè la gent que s'hi atansa ja m'has dit que més o menys ja ho tenen al cap que volen.
0: Sí, hi ha que sí, però hi ha moments que tampoc són fàcils, clar. Hi ha moments que un no vol i l'altre vol més, o un estira més la corda, l'altre... Al final, de vegades en una parella hi ha un que és més... cedeix més, no? Jo també haig de vigilar una mica que no cedeixi de més.
1: Clar.
0: Que sigui una mica equilibrat.
1: Que sigui just.
0: Sí, que sigui just. Sí.
1: Que sigui just i equilibrat. I a més, incorpores tota la part aquesta del dret, que és la part, diguem-ne...
0: Sí, clar, l'acord després, doncs, l'he de transformar en un acord
1: que
0: jurídic
1: portar.
0: Que es pot portar cap al jutjat per aprovar-lo.
1: Per aprovar-lo.
0: Uh-huh.
1: Molt bé, doncs em sembla superinteressant, Alexandra, les coses que fas, perquè a més trobo... Jo crec que negociar deu ser de les coses més difícils. No?
0: Sí, però també és una de les coses
1: més... No voler
0: més...
1: guanyar sempre? Eh?
0: Sí, sí, no voler guanyar sempre és difícil, eh? Jo crec. Però també t'enriqueix, no? Aprendre o veure la visió de l'altre. No sempre voler tenir la raó, no?
1: Sí?
0: Sí, jo crec que sí. T'enriqueix com a persona. Tenir aquesta ment oberta i poder dir, ostres, doncs no tinc la raó al 100%, potser té un pèl de raó.
1: Doncs, I podem arribar
0: a un acord.
1: I podem arribar a un acord. A diferència de quan tu eres petita i vas patir aquesta separació i els nens actuals, què creus que ha canviat?
0: Bueno, que ara doncs, es posa molt més... es té molta més importància als nens, evidentment, i al seu benestar.
1: I això ha sigut una evolució positiva?
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Sobretot per la criança. I perquè al final no és una decisió d'ells. És una decisió dels pares, no? I...

0: fer-ho de la manera més respectuosa cap a ells, crec que és una manera d'estimar-los molt forta.
1: I molt. Jo recordo, jo també em vaig separar, que de les coses que em preocupava més era com no, que se siguessin sentint estimats. No sé si aquesta segueix sent la mateixa preocupació, tu creus?
0: Jo crec que sí. Sí, si són bons pares, sí.
1: No, de dir sí. Que no pensin que hi ha un punt d'abandonament d'algú.
0: Exacte.
1: Dels dos, perquè ens
0: exacte.
1: Entenguem.
0: Per això la custòdia compartida és bastant més, és més efectiva en aquest sentit, no? No hi ha un punt d'abandonament perquè tots dos progenitors poden tenir dies i espais per als fills. També, en certa manera, el tenir espais per als fills però espais per tu, jo crec que et permet ser un bon pare i una bona mare. Sobretot quan estàs equilibrat, eh? Hi ha un moment has d'estar equilibrat i emocionalment fort. Crec que és important també, o sigui, estiguis casat, separat, com a pare...
1: Has de ser conscient.
0: Has de ser conscient, exacte. Exacte.
1: Has de ser conscient. Ai, em sembla... Ai, mira, m'he deixat d'explicar una cosa que em vas explicar preparant l'entrevista, em va fer molta gràcia, que és el teu fill, si no recordo malament, que és radioaficionat.
0: Sí.
1: Jo pensava que això, ja, la gent jove no es feia amb aquestes coses.
0: Sí, sí.
1: Tu tens un fill o una filla?
0: No, tinc dos fills.
1: Dos fills.
0: El gran és radioaficionat i sí, és el més jove, crec, d'Espanya, un dels més joves, el tercer més jove, que es va treure la llicència.
1: Que va enganxar aquí.
0: Bueno, li agradava molt el temps... Ell sempre li agradava molt la informàtica i, bueno, buscar coses. I és molt autodidacta. I li agradava molt el tema dels walkie-talkies. I, bueno, va descobrir que aquí hi havia això dels radioaficionats i, doncs, el president, que és un senyor que es diu Daniel, molt, molt maco, doncs el va acollir molt bé i ell està encantat.
1: Tu no t'has apuntat amb això?
0: Jo no l'he apuntat, no tinc temps, però...
1: Anava a dir, és un món molt d'homes, aquest, eh? Els dels radioaficionats.
0: Sí, és veritat que és molt, molt masculí, però, sí. Però no té per què, eh? Vull dir, el que passa que és un món com una mica... retrògrad, no? Però està bé tornar enrere.
1: Bé, jo crec que millor la intel·ligència artificial ens fa tornar enrere a tots.
0: Per això.
1: Mira com va haver l'apagada, no? Com va haver d'anar
0: pues
1: a buscar.
0: Mira, ell va ser l'únic que em va poder contactar.
1: Clar, segurament sí, perquè més aquí Molins de Rei va quedar tot com a molt...
0: Exacte.
1: Com a molt...
0: Pues a través de la ràdio vaig poder parlar amb ella, em va dir, tranquil·la, mama, estic bé. Estava treballant. Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. Ai, i també volia preguntar-te... De la part aquesta del dret, que has dit una cosa al principi que m'ha semblat interessant, eh? Que el dret sempre s'ha tingut com una professió en la que et pots guanyar la vida. Quan el profe et va dir, no, fes alguna que et puguis guanyar la vida.
0: Sí.
1: No?
0: I això no és cert del tot, eh?
1: Sí. És un comentari...
0: No vull espantar els nous llicenciats però, o graduats ara ja en dret, però no és real, vull dir, la vida real és, bueno, si vas a un bon, tens un bon padrí, caus i passes per uns anys de passar-ho una mica malament, doncs potser sí que hi arribes, o tens un pare, no?
1: Sí.
0: Però no és absolutament cert.
1: Però tu la mirada de tenir aquesta mirada de jurista t'ha donat més eines, creus, per entendre el món en el que vius?
0: Sí, sí, i sobretot estar en el món públic. Crec sí. Que sí. Sí, perquè m'ha fet entendre la importància que té doncs, l'administració pública cap a les persones, no? Vull dir, el servei que donem a les persones. Encara que no es vegi de vegades, doncs és molt important.
1: La regulació contra la que alguns lluiten.
0: Exacte.
1: En aquest món, que jo crec que és la gran lluita aquesta, no?
0: Sí.
1: No volem la regulació. I amb això entrem a... amb la dona amb història que ens portes, que és l'Araceli Segarra Roca.
0: Sí.
1: Araceli Segarra Roca, que va néixer a Lleida el 26 de març de 1970 i que és una de les dones que ha sigut, bueno, més, bueno, va ser la primera, no?, en pujar a l'Everest. Ai, ara se m'ha perdut
0: sí.
1: Aquí el paper. Explica-ho tu.
0: Va ser el 1996, la primera catalana en fer cim a l'Everest.
1: Exacte, sí. La primera catalana en fer cim a l'Everest, això que no trobava, el 23 de maig de 1996. Amb 26 anys, la primera dona catalana i, bueno, i espanyola en el sentit estatal, no només, de coronar l'Everest, aquella expedició que va coincidir amb una de les grans tragèdies de muntanya en la qual ella va haver de participar activament i va haver d'aplicar
0: molta gestió emocional per portar-ho.
1: Sí, no?
0: Això ho explica molt bé en el seu llibre, Ni tan alt ni tan difícil, i a les conferències que fa, no, d'empoderament cap a moltes dones, o bueno, homes i dones, eh?
1: Sí.
0: El que passa que els, bueno, doncs el ser un personatge femení alpinista, doncs potser és un referent molt femení, no? I sí, ho explica, no? Com afronta ella la muntanya i com arriba a la superació d'estats realment complicats. A mi també m'agrada la muntanya. Durant aquests anys he fet alguns 3.000 i 4.000 amb la meva parella i amics. I jo també m'ho aplico. La muntanya no és fàcil. A vegades vols fer el cim amb un sol pas. I el cim es fa pas a pas, poc a poc, no? I una mica, doncs, en els processos de mediació de vegades volen anar molt ràpids i els acords s'han de fer poc a poc, pas a pas. Tot té un pas, igual que la separació és un procés poc a poc, comporta un temps de, entre arribar a l'acord, que tot s'estabilitzi, no? I doncs és això una mica.
1: En un món en què tot ho volem ja,
0: sí,
1: em sembla... Per què t'has... Bueno, això m'ho expliques de sobte, que t'agrada la muntanya. En tot cas, anem a parlar de l'Araceli.
0: Sí.
1: Ella va créixer al barri de la Mariola i justament va començar a anar a la muntanya als 15 anys per una por, que era la por de la foscor, no? Llavors ella tenia aquesta por i va dir, vinga, doncs me'n vaig cap a l'espeleologia, per dir, vinga, a veure si puc fer superar-me, i després va començar a pujar muntanyes per a veure si es podia superar. S'ha de tenir caràcter per poder fer aquest tipus de... Creus tu? Tu que fas muntanya?
0: Crec que no. Crec que s'ha de tenir resiliència. És a dir, de vegades la gent em deia, però t'estàs molt bé físicament, de forma física, i dic, no, és mentalment. O sigui, la superació és més mental que física. Físicament, evidentment, hi ha un esforç, però la superació és molt mental. O sigui, el poder arribar o baixar-la i arribar és mental, és la teva ment, de poc a poc, poc a poc. I confiar en els altres. Evidentment, quan fas muntanya has de confiar molt en les persones amb les que vas. Doncs una mica, lligat amb la mediació, és la confiança amb la mediadora, no? La confiança en que aquell procés arribarà a un bon acord. I que la muntanya que veuen, que és la separació, es pot superar.
1: I això els hi poses de metàfora?
0: A vegades sí. Crec que és una bona metàfora.
1: No, sí, sí, em sembla estupenda. Em sembla estupenda. Ella també parla del síndrome de la impostora, que li costa a vegades assumir que és una referent.
0: Sí.
1: Tu creus que això és un tema que encara hem de superar les dones?
0: Sí, a mi també em passa.
1: Sí?
0: Jo també m'hi sento moltes vegades i conec a moltes dones amb aquest síndrome.
1: Què hem de fer per passar conscientment, per treure'ns aquest síndrome del damunt, creus?
0: Confiar més en nosaltres mateixes i dependre menys de l'opinió dels altres, no? De vegades crec que depenem molt de l'opinió aliena, no? I els estereotips, perquè també hi ha molts estereotips femenins que ens continuen marcant. I tu pots ser com vulguis i no passa res. I qui no t'accepti no t'acceptarà.
1: Ja està. No pots agradar a tothom.
0: No, exacte.
1: Això és claríssim. Sí, però és veritat que a nivell, diguem-ne, quan tens un... No? Quan aconsegueixes alguna cosa, doncs és difícil a vegades després tu pensar que l'èxit que has tingut és només mèrit teu. Sempre busques a vegades, no?
0: Sí.
1: Altres coses d'ella que són així curioses. Va començar, ja ho hem dit, a l'espeleologia perquè tenia por de la foscor. I ella molt, treballa molt, no?, aquesta mirada de superació contra la por i de ser valent i de mirar endavant. Els seus pares preferia que se n'anés a la muntanya els caps de setmana abans que a la discoteca, i ella explica al diari Ara, en una entrevista, que en lloc de demanar pintallavis o talons demanava un piolet i crema de cacau, no? Això m'ha fet gràcia, perquè al final... també és...
0: Després... I no deixa de ser femenina, l'Araceli Segarra. Quan tu la veus a la imatge, no?
1: Sí,
0: és una dona molt femenina. Sí, és alpinista, sí, però femenina. No té res a veure.
1: Sí, sí, és veritat. El 92 va aconseguir el seu primer 8.000 amb el Xixapagma.
0: Sí.
1: I va ser escaladora també, ho va fer en paral·lel a la trajectòria d'escalada tècnica. Ja hem dit que va ser la primera dona catalana en coronar l'Everest, però després ella ha fet moltes més coses i ha fet expedicions internacionals, ha obert noves vies a llocs com Mali, Oman o Iran, i després també s'ha abocat molt a tema, ho has dit, comunicació, conferències, ràdio, televisió. I de petita va guanyar una cursa de sacs i li van donar una caixa d'aquarel·les, explica
0: això
1: ella.
0: Això no ho sabia.
1: Sí, això ho explica també. Mira, amb aquesta entrevista al diari Ara. I d'aquí diu que li connecta simbòlicament les seves dues grans passions, esport i dibuix, que ella és creativa, no?
0: Sí, crec que té una col·lecció de joies personals, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. I també explica que quan van a l'Everest va estar molt poca estona, perquè havien de muntar la càmera que pesava 24 quilos i marxar abans que empitjorés el temps. I això em connecta amb aquesta cosa que tu deies, no? El tema de, també de l'Instagram, bueno, que avui en dia sense la comunicació tampoc no...
0: No som ningú, no?
1: No podem fer gaires coses. Bueno, costa. Ella diu que el més difícil és viure sense admiració, sense... Això també és un reconeixement...
0: Sí, suposo, perquè, clar, no, tothom l'admira perquè ha sigut la primera dona en coronar l'Everest, no? I sí. Fer diversos 8.000. Clar, per la gent és admirable i per ella, doncs, bueno, ha sigut una cosa més que ha fet a la seva vida.
1: Sí, sí, sí. Per què t'agrada aquest personatge?
0: Doncs perquè em vincula a la muntanya, que jo ja n'he fet, i per això, perquè té aquesta mirada de viure les experiències de la muntanya, però de la gestió emocional, sobretot, que comporta, que és el que dèiem, no? Doncs la ment és molt important en aquell moment. El control de la ment és gairebé més important que la forma física, no? Perquè al final és un repte, és una superació, estàs cansat, no s'acaba mai... I de vegades et preguntes què he vingut a fer aquí, no? Què faig aquí? Però és veritat que quan arribes a dalt, l'alegria és tan immensa que se't passa tot el que has passat, no? És això una mica. Doncs una mica el procés de separació seria el mateix, no? Quan ja estàs acabant aquest procés, ja està, i tota la teva vida torna a ser... No, una mica equilibrada, amb un, direm, diferent, perquè ha canviat, però quan estàs equilibrat, no, doncs ja has arribat al cim. En aquell moment has arribat al cim.
1: Que xula aquesta metàfora, ja t'ho he dit. Ella, bueno, el cim, que tu utilitzes com a metàfora, i em sembla superinteressant, a vegades no hi arribes.
0: A vegades no hi arribes.
1: Ho has de tirar enrere.
0: Ho has de dir, sí, també.
1: Per tornar a pujar un altre dia, perquè no pots arribar.
0: Per això les coses s'han de fer a poc a poc. I pas a pas.
1: Ella ha fet un llibre, si no tinc malament els apunts, que es diu Expedició al sostre de vidre.
0: Correcte.
1: Amb la Marta Duran, que aborda qüestions com l'assetjament emocional, la discriminació, les càrregues desproporcionades o el síndrome de la impostora, que ho hem comentat abans. O sigui, també té una mirada molt feminista.
0: Molt més feminista, sí.
1: I de
0: és molt interessant aquest llibre.
1: Sí?
0: Sí, els dos.
1: Ah,
0: sí.
1: Doncs mira.
0: Un és més enfocat a gestió emocional, més cap a la muntanya, i aquest una mica la desigualtat encara que existeix entre homes i dones, no? I sobretot, doncs, bretxa salarial, el que diu el sostre de vidre, una mica.
1: Sí, i diu que també ella, quan pujava a l'Everest, ella és petiteta, físicament, i havia de portar el mateix pes...
0: Que un home,
1: bueno, no? Que no hi havia un repartiment equitatiu.
0: Correcte.
1: Perquè hi havies com de demostrar.
0: Sí.
1: No?
0: Que... En aquell moment suposo que sí que havia de demostrar.
1: Que en aquell moment...
0: Ara avui en dia els hi pugen, no?, els que van a l'Everest, i de fet se l'estan carregant, no?
1: Sí, bueno, és que això és un altre tema, eh? Ella diu una cosa, va dir a La Vanguardia: jo vull que em valorin per ser alpinista, no per ser una dona alpinista. Que vol dir que ella és feminista en el sentit de defensar la igualtat, però no vol que només se la reconegui per el fet de ser dona.
0: Correcte.
1: Sinó per haver fet el que ha fet.
0: El que ha fet.
1: I el mèrit del que ha fet.
0: Exacte. No? Independentment del seu sexe, sí.
1: Sí, que a vegades... I llavors, això que deies tu, jo no necessito que ningú em validi. Aquesta és una frase molt empoderadora, eh?
0: Sí.
1: Jo no necessito que ningú em validi.
0: Sí,
1: que a vegades...
0: Sí, sí.
1: Anem cap aquí. I la gratitud. Diu que la muntanya li ha ensenyat gratitud.
0: Sí, perquè has de tenir molt respecte.
1: Sí? La gratitud és una eina de mediació? Jo també ho penso que vol
0: dir.
1: Sí,
0: sí que ho és, sí. Has de ser també... Has d'estar agraït si l'altra persona finalment cedeix amb una proposta teva o s'arriba a aquest acord i és beneficiós per les dues parts i no et sents malament. Clar, la gràcia és que amb aquell acord ningú dels dos se senti malament. Això és difícil, de vegades no és fàcil, al 100%. Però sí, crec que en aquell moment has d'estar agraït. Agraït de que no hi hagi un conflicte, no?
1: tu de la teva perspectiva, que suposo que l'apliques, del que et sents més orgullosa d'haver superat com a repte, quin és?
0: Doncs haver estat de filla de mare soltera en aquell moment no era fàcil, no? Visquent amb tot de dones, que també era una situació diferent, no, ni millor ni pitjor, diferent.
1: La part de no era fàcil, en què es concretava?
0: Suposo que per això els estereotips de l'època, no? De tothom tenia pare i mare, i en aquell moment no hi havia aquesta diversitat que trobo que és... que està molt bé, vull dir que actualment estem molt oberts amb això, no? Llavors, bueno, quan ets petit, doncs ho vius d'una manera, no?, de soc estrany, no? I ara aquesta estranyesa em sembla increïble, em sembla el millor del món, vull dir, i molt orgullosa de la meva mare, evidentment, de tot el que ha fet, no? Que criar sola una filla no és fàcil.
1: Bueno, no és fàcil. Està clar, està clar. Per tant, repte superat.
0: Repte superat.
1: En aquesta banda.
0: I tant.
1: I els elements que t'han... O sigui, algun aprenentatge que tu diguis que t'ha servit després per aplicar-ho en altres nivells de la vida, que dius, mira, he après molt amb aquest procés, amb aquestes circumstàncies meves personals, doncs...
0: Bueno, jo crec que la separació, si la portes bé i al final tothom l'acaba portant bé, encara que al principi costi, t'empodera. Et fa... pensar que estar sol no és tan horrible, no? Vull dir, al final et sents bé amb tu mateix, pots viure sol, pots fer, no? I ets capaç de fer coses sol, perquè de vegades, no? És, ho haig de fer tot en parella o estàs acostumat, no? I això és potser una de les coses, no? No sé, ser capaç de... Pues a mi em feia il·lusió tenir una motocaravana, doncs me la compro i la porto. Sí. Coses d'aquestes. Crec que és important. Perquè si no, de vegades depenem molt de l'altra persona per fer coses. Per arribar als nostres objectius, de vegades, inevitablement depenem.
1: Clar.
0: No? I, clar, doncs adonar-te que ho pots fer sol, jo crec que...
1: Una gran cosa.
0: És una gran cosa, eh?
1: Doncs amb això entrem en els darrers 5 minuts, que no he dit el teu nom més vegades, i sempre diuen la gent, diu, ves dient el nom de la convidada, perquè si no, no sabem qui és. Alexandra Vila Busquets, jurista, mediadora ètica, fundadora de l'Espai Legalment Conscient.
0: Sí.
1: Estem parlant de com separar-te d'una manera més conscient, no? Uh-huh. I de moltes coses al voltant de tot aquest tema, i d'altres com tot el que són les polítiques públiques. Estem parlant d'això, però ja estem acabant, i ens queden 5 minutets, i amb aquests tocs finals a mi m'agrada... fer aquestes preguntes com a més tòpiques, no? Allò, per exemple, Alexandra, què? Cafè o té?
0: Vale.
1: A veure, què? Tu què?
0: Cafè. Cafè amb llet de cibada, últimament, sí? D'ametlles.
1: Sí? I tu ets de la lliga de la tuita amb patata, amb ceba o sense ceba?
0: Amb ceba.
1: Ah, mira, veus, aquí no ens trobem. Aquí no ens trobem, jo sóc minoritària.
0: Ets però... minoritària.
1: Sense ceba, segur. I tu ets més de nit o de dia?
0: Soc més de dia.
1: De muntanya a platja ja no t'ho pregunto.
0: De les dues coses, tinc família a Menorca, o sigui que et puc dir que soc de les dues coses.
1: Sí, però ja entès que t'agrada més tirar cap a la muntanya.
0: També m'agrada la platja.
1: I si un dia et perds, on te trobem?
0: Potser més a la muntanya.
1: Sí?
0: Sí.
1: Un país que hagis viatjat i que t'hagi agradat molt?
0: Un país que hagi viatjat i que m'hagi agradat molt.
1: Que tornaries, diguem-ne.
0: Que tornaria... Et puc dir Itàlia, tornaria. Et puc dir França. És que hi ha molts països que tornaria.
1: Sí?
0: Sí.
1: I algun que no hi hagis anat i que tinguis ganes?
0: Home, tinc moltes ganes de conèixer Sud-Amèrica. Sí. Sí, m'agradaria molt. Nord-Amèrica hi ha estat, Nova York i tal. Et puc dir que soc menys a ciutats. M'agrada més tots els espais naturals.
1: Mm-hmm.
0: I... sí, tornaria a Suïssa també, clar, és que és molt natural,
1: sí?
0: Això.
1: T'agrada?
0: Sí, o les Dolomites d'Itàlia, bueno, són llocs molt bonics.
1: Molt altes. Jo quan vaig
0: molt altes, sí.
1: Jo quan vaig veure els Alps vaig pensar, mare de Déu, després les Dolomites. No em pensava que hi haguessin muntanya. Bueno, clar, és que feu muntanya. I alguna recomanació per a les persones que ens escolten? Alguna sèrie que hagis vist últimament, alguna pel·lícula, algun llibre...
0: Llibre, mira, em porto un aquí. Soc fatal, per la memòria, però...
1: Pots aixecar-te, mentre sí? Jo xerro, sí. Anem a buscar el bolso.
0: No, tenim... me'n recordo del nom. No el tinc acabat del tot, però crec que és molt interessant. Dones que s'exigeixen massa.
1: Ah.
0: Crec que és molt interessant llegir-lo. Estic gairebé a més de la meitat.
1: Sí?
0: I
1: per què et connecta aquest tema ara, en aquest moment de la teva vida?
0: Perquè crec que sí, que totes les dones ens exigim molt. Massa perfeccionisme, volem arribar a tot, volem ser tot i en tots els aspectes, eh? A nivell físic, mental, no? I potser a la casa perfecta, tot massa, no? I de vegades ens exigim tant que arribem a estar esgotades. I rebaixar l'exigència, doncs, et produeix més benestar.
1: Que això es depèn de la consciència.
0: Que haig d'aprendre consciència, evidentment.
1: Si la paraula consciència veig que tomba al voltant.
0: Sí, haig d'aprendre consciència de tot.
1: Bueno, jo crec que ens agrada també, no? Bueno, sí, és que també ens han educat per això. Que això són les coses que en aquest programa reflexionem moltes vegades. No? A vegades els rols... Jo penso que hem evolucionat... Ho deies amb el tema de les separacions, no? Ha evolucionat moltíssim. Ara una dona... separada no se la culpabilitza de primeres quan en una època, no fins fa molts anys, qui, les dones que se separaven, la que era culpable era ella. I això, per sort de la vida, no a tot arreu i de la mateixa manera, que això és un tema que hem de seguir lluitant, però més o menys hem arribat aquí.
0: Sí, hem evolucionat.
1: Jo crec que nosaltres tenim l'avantatge de viure en una zona que no és igual a tot el món.
0: Correcte.
1: Que hem arribat bastant aquí. I sí. Això és una lluita important.
0: Que hem de continuar.
1: Que hem de continuar, i tant, i tant. Alexandra, un plaer haver-te tingut aquí, moltes en aquest gràcies. Inici de temporada. Alexandra Vilabusquets, molta sort amb els teus projectes.
0: Gràcies.
1: I moltes gràcies, Eli Arjona, com sempre, per acompanyar-nos en la part tècnica. Com sempre dic, i em queda res, uns segons per acabar-ho de dir, una altra vegada, per primer cop aquesta temporada, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer, i aquí seguirem fent xarxa amb el nostre granet cada setmana. Fins aviat.

has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura ha de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'esmenta

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir així el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Seguim amb política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos avui dos actes a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que venen l'any vinent, com les eleccions municipals o les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional Festa de la Rosa de Gavà a partir de les 12, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo es troba a Badalona, al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que ha començat a 3:15. Parlem també de castells. La diada del primer diumenge de festes reuneix avui a Tarragona les colles més destacades del país d'aquí a poc més d'una hora, com marca la tradició, i participen com a anfitrions la Jove i els Xiquets de Tarragona i dues colles més destacades del país, els castellers de Vilafranca i la Vella de Valls. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Per les colles a la ciutat, l'objectiu és clar, portar a plaça els millors castells de la temporada, però tenint en compte que dimecres hi ha la Diada de Santa Tecla. El vicepresident de la Jove, Xavier Rivera, diu que l'objectiu és descarregar el 3 de 10 a la plaça de la Font.
3: Moltes ganes de descarregar el 3 de 10 a la plaça de la Font.
2: El president dels Xiquets, Malcio Bustos, admet que volen assegurar sense arriscar-se.
4: Crec poder fer el 3, però amb la suficient solvència per poder descarregar.
2: El president de la Vella de Valls, Xavi Pons, amaga les cartes. Això sí, aniran a màxims.
5: Tarragona ho tenim a prop de casa, que ens agrada molt venir-hi.
2: El president dels castellers de Vilafranca, Ernest Gallar, anuncia castells a 10 i alguna sorpresa.
6: Tots aquests games extra que hem anat veient durant el mes de juliol i agost, potser amb alguna sorpreseta.
2: La dia d'arrenca en quart d'una a la plaça de la Font.
1: I en els esports, en futbol, ahir victòria amb remuntada del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de victòries després de 7 jornades. A la segona divisió, victòria ahir també del Girona per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables, d'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
0: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició. Hola, audiència. Ara comença Tal com raja. Els acompanyo amb el sentiment.
1: Siguin tots vostès benvinguts, no direm un diumenge més, sinó que direm el primer divendres, i cada divendres tindran que suportar aquesta espècie de programa que es diu Tal com raja, que es diu així perquè és un programa que es fa tal com raja. No hi ha guió, no hi ha res, però intentarem que vostès s'ho passin bé i estiguin distrets aquests divendres.
0: David, tanca el micròfon.
1: Ja comences?
0: Gràcies.
1: Encara no hem presentat la gent i ja estàs dient-li al David que em tangui el telèfon. Ai, el telèfon. No, es pensava que em tallaven el
0: David,
1: telèfon per falta de pago,
0: David,
1: també.
0: David!
1: Vols deixar-lo en pau? Encara no he tocat un botó i ja l'estàs emprenyant.
2: Bé treballador, eh?
1: Bé treballador, no ha treballat amb sa vida, el follet. Bueno, la qüestió que us presentarem a l'equip, que farem aquests divendres el que podrem, i el que intentem això, pues, que s'ho passin bé i explicar-los. És un programa que no serveix per res, però fa gràcia, diuen, no? Si explicarem anècdotes, curiositats, també hi haurà concursos, també tenim sponsors, aquests de luxe.
2: Sí,
1: home, aquest any anem forts. Però serà un
0: com
1: programa diferent.
0: Com s'estiren aquests sponsors?
1: Què dius, què?
0: Com s'estiren aquests sponsors?
1: Sí que s'estiren, sí. Déu-n'hi-do, braços de gitano, 10 euros de descompte, postres, Déu-n'hi-do. Aquest programa comença a tindre categoria, tu. Sí. No per nosaltres, El que passa és que nosaltres estem suplint aquí, d'alguna manera, o tractem d'omplir un programa que tenia molt d'èxit. Hi havia moltes trucades, hi havia peticions, però clar, no podem fer el mateix programa, tenim que fer un programa...
0: Aquest divendres,
1: què?
0: Ni faves ni tendres.
1: Bueno, és una manera d'explicar-ho,
2: Ràpida.
1: Ràpida i definitiva. Divendres faves, com era allò? Divendres
2: faves
1: tendres, era un programa de molt d'èxit. I no sé per què la direcció de l'emissora ha pensat en nosaltres. Se m'empadeniran molt, però bueno, nosaltres intentarem fer-ho bé. Dit això, la primera novetat que tenim, bueno, és tot el programa nou, però la primera novetat que tenim és el tècnic, el David, que el David també tindrà micròfon i parlarà, perquè aquí nosaltres volem que els tècnics siguin actius. El David, que si està preparat per afrontar aquest desastre de programa que fotrem.
2: Ho intentarem.
1: Com diu aquell, el que fa el que pot no està obligat a més.
2: Ah, efectivament.
1: Intentarem fer-ho amb la millor gràcia possible, però bueno, Pues el David, el nostre home dels tècnics, el que significa que la Montse, que els diumenges feia de tècnica i estava als botons, la tenim sentadeta a la taula. Oi que sí?
2: Sí, jo feia el que podia de tècnica.
1: No, ho feies molt bé. Pensa que en un programa...
2: Com Déu mana.
1: No, en un programa que feien ple d'errors no es nota.
2: Jo torno... Els orígens.
1: Tornes als orígens.
2: Torno als orígens.
1: A la taula.
2: Vindre a la taula.
1: Exacte.
2: A parlar i a veure què fem.
1: Molt bé, i aquí petar la xerrada, no?
2: A petar la xerrada, que a mi també ja saps que això m'agrada molt.
1: Molt bé, i després tenim el Saturnino, que molta gent que escoltava el diumenge ho sap, els que no ho sàpiguin, que no escoltaven el programa el diumenge, tampoc es perdien res. Tenim el Saturnino, que és un delinqüent. Bueno, un delinqüent carinyós.
0: Saturnino, ets un...
3: A veure... Buenas tardes, David, buenas tardes.
1: Bueno, ja et presentes tu, no ho deixes donar.
3: La primera cosa que ha hecho mal, el primero que ha dicho, dice, presentemos a la Montse, que está sentada en la taula. Yo no veo que esté sentada en la mesa, estará sentada en una silla. Ya empezamos bien.
1: Bueno, ya, usted siempre...
0: Ets el meu mestre.
1: Sí, tu i ell sou... Ja sé que aneu a robar coure, us tanquen cada dos per tres a Cambrians. Bueno, tu tens la clau de Cambrians, no? Dius que entres i entres...
3: Tengo la llave, la electrónica y la manual.
1: Ah, sí? Totes robades, també, és que es collonen,
2: El que has de fer ja, pareu de robar el coure perquè estic de que les línies de tren no funcionin, que ja
1: aquest,
2: està bé.
1: Aquest coure que s'ha tallat ara per aquí no tens res a veure.
3: No, esta es otra banda.
1: És una altra banda, no?
3: No és la mía.
1: Ja.
3: Pero bueno, bienvenido, vamos a ver este programa, ¿qué tal?
1: Sí.
3: Yo compadezco al técnico. Pero va a haber técnico, en dos días coge la baja.
1: Bueno, és igual. La qüestió és que el Saturnino és de Pozos del Caudillo, també el nom que vens del poble, Déu-n'hi-do.
3: Bueno, si quiere que te diga.
1: Pozos del Caudillo és un poble que estan tots, ja els hi dic jo, sonats, sí. Però el Saturnino és l'alcalde, el pregoner, ho és tot. Quan vas allà, entres i sents aquesta música. És mentalment, escoltes això. Bienvenidos a Pozos del Caudillo.
3: T'entrem per frío.
1: Mare de Déu, quin pulsim, tu, escolta.
2: A mi ja m'entren picos.
1: Donen picos? A veure si canvies ja la sintonia del poble.
3: Hombre, pero si allí solo hay un tío que sea de izquierda, que soy yo.
1: Ja.
3: Por eso me vine a Barcelona.
1: Pues tal com va el món, estareu molt de moda.
3: Pues estaré de moda, yo estoy bien aquí.
1: Bueno, dit això, el Saturnino, ja ho saben, un lladre professional, una bona persona, un gran col·laborador, i té aquella cosa que cau bé l'audiència. Tu és com el Follet. El Follet és un antiprograma total. Només vol que em fotin al camp. Ai, al carrer.
0: Tal com Raja,
1: exacte,
0: un programa nefast.
1: Exacte, no hem començat i ja l'estàs criticant. El Saturnino, que, bueno... sobretot, Saturnino, avui quan marxis, no robis res de l'emissora, per favor.
3: Però una cosa,
1: una cosa mariposa.
3: Programa nuevo, temporada nueva, sí. supongo que cobraremos.
1: No.
3: Pues vaya tela.
1: Això es fa per amor a l'arte, que
3: es diu. M'he comprado 3 camisas, 2 pantalones...
1: No, vostè mai compra.
3: I zapatos para venir guapo y no cobraremos.
1: Digui la veritat. Saturnino, digui la veritat, els ha robat. Que...
3: Bueno, això ho van.
1: Aquí no es cobra. Pensi que això, tots els col·laboradors i tot això, són gent que ho fem per amor a la ràdio. Bueno,
0: aquí no cobra ni Déu.
1: Exacte, Follet. Aquí no cobra ni Déu. És el primer que va dir el Follet quan va anar al Vaticano.
3: Bueno.
1: La temporada passada, el Follet es va fer el papa Paparrutxes primer, ja em diràs. I quan van allà, que el van fer papa, o ell es creia que era papa, mira, diu, hosti, tu, aquí no cobra ni Déu. O no penca ni Déu. Quines coses a dir el Vaticano, tu. Bueno, ja el aniran coneixent. Els que el coneixen ja saben. També tenim el Miquel, que és el nostre oient, el nostre jutge oient, que està aquí calladet i escoltant. I si fem algun malament ens ho diu, per tant, no para de parlar.
3: I esta temporada, esta temporada l'ho he fitxat com a manager meu.
1: Manager seu?
3: Manager.
1: Miquel, no et deixis enganyar,
3: no,
1: Miquel,
3: no,
1: guapo,
3: no,
1: de veritat.
3: Va molt bé, ja tengo tres bolos.
1: Re. Això tu tens més liu que el làtic de la Lluço, tu.
3: No,
1: deixem-ho córrer. Aquí el programa és net i clar. Bueno, després de la segona i tercera hora tindrem els gironins. Vindrà la Geronina, sabeu, la Pilar, que ens farà les seves receptes i les seves coses, i el Xavi, que és l'especialista en música. Però, bueno, farem seccions, com us diria jo, molt diferents. Però hi ha una cosa que és important. Vostès, els dels divendres, l'audiència del divendres, estan molt acostumats a trucar, fer peticions i participar molt en el concurs. Nosaltres, com és un programa diferent, sí que farem que truquin, evidentment, entraran al concurs d'aquests premis tan fantàstics que tenim dels sponsors, però ho farem diferent. Farem una pregunta i vostès simplement han de dir sí o no a el que diem, si és veritat o no. Si l'encerten, després de que hagin trucat tots, si l'encerten, tindran dos números més el que l'encerti i el que no es quedarà amb un. I per fer el que toca, i llançarem un dau, avui mateix tenim l'ajuda i la...
2: Vols que els digui?
1: Sí, va, digue'ls.
2: Vinga, em fa il·lu.
1: A veure.
2: Perquè és que no havíem tingut mai sponsors.
1: No, és veritat. Bueno, i els sponsors, quan escoltin el programa, els deixarem de tindre. Però,
2: vinga,
1: bueno, tu tira.
2: Doncs mira, tenim... aquesta setmana tenim la gent del Pebre Negre, que és una botiga de roba, artesanies,
1: regals,
2: objectes, de regal i tot, que està al carrer Rafael Casanova.
1: Sí.
2: Casanova, 31.
1: Sí, què?
2: I doncs regala un val de 10 euros.
1: Vale, molt bé. I tenen caducitat, audiència. Això d'agafar el vale del regal i anar-se'n a l'any de 2028 no val. Vostès tenen que fer-ho perquè té una caducitat. La caducitat és de 30 dies. I nosaltres tindrem, en definitiva, 6 sponsors, però cada setmana en tindrem 3. 3 una setmana i 3 una altra, vale? Ja els irem explicant una mica perquè vegin
2: bueno,
1: de què va.
2: És anar agafant el ritme del programa, també. No
1: vols dir que el agafaran? Bueno, això, el que agafaran és la porta, tancaran la ràdio i marxaran
2: va,
1: a passejar.
2: Va, que dic el segon...
1: Vinga, el segon sponsor, va. No segon per importància, sinó per un ordre.
2: No, per l'ordre no és que era això.
1: Vinga, va.
2: Són els congelats al glaçó, que regalen un postre, que també està al carrer Rafael de Casanova, 25. És botiga de menjar congelat, precuinat i qualitat des de 1984,
1: Bueno,
2: sí, congelats... Cuidado, que són 42 anys, això,
1: Que els congelats deuen ser més recients, no? Vull dir, no, ja sé que el congelat es conserva molt, però no sé si té tants anys, no?
2: Que es va inaugurar la botiga.
1: Molt bé, molt bé. I què més?
2: I la tercera que tenim, no per això menys important, és la pastisseria Arenes de Molins.
1: Hombre, un clàssic.
2: Que regalarà un braç de gitano.
3: Hòstia, otro manco.
1: No sigui tan animal, home, per favor.
2: Llavors, hi ha la pastisseria Arenes, està a l'avinguda de Barcelona, número 4, i ja sabeu tots doncs, que és forn i pastisseria artesana des de 1914.
1: Molt bé, Déu-n'hi-do. Hòstia, però...
2: Ojo, que aquests tenen la rajola dels 100 anys,
1: Una cosa, els congelats aguanten. 1914, els croissants, suposo que deuen ser uns altres, també, per si no.
2: No, però bueno, si no aquestes... serveixen per fer parets, ja.
1: Bueno, dites aquestes conteries, començarem amb el primer espai. El primer espai que fem es diu Sembla Mentida. I són aquelles notícies que són absolutament reals, audiència, són de veritat, però sembla mentida que la humanitat pugui fer aquestes coses. Anem al Sembla Mentida? Pues vinga, va, som-hi.
0: Sembla sembla mentida. Un espai on les coses que semblen veritat són mentida i les que semblen mentida són veritat.
1: Bueno, després del lío que ha fet aquesta senyora explicant-lo que és el programa, jo no he acabat d'entendre, però bueno, és molt senzill. Aquest espai tracta d'això, de notícies que són reals, que passen pel món, que demostren que la humanitat estem ben sonats, però que...
2: Cada vegada més.
1: Cada vegada més. I dius, però com poden passar aquestes coses, no? La primera notícia que farem, posarem una música de fons, que és aquell Tómame o Déjame, aquella cançó d'amor que cantaven els... Aquests, ara es diuen el Consorcio, però abans... No, eren del Mocedades. Mocedades.
2: Era Mocedades.
1: Eh? Te'n recordes? Mocedades.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, sembla que els Mocedades no estan. O sí? No? No? Ja comencem bé. Espera. Ai, pues s'han perdut els Mocedades. Tu deuen estar de bolo.
2: Bueno, ai, és que hi ha Mocedades, no es diuen. Es diuen el Consorcio, claro, tu has dit,
1: bueno,
2: també.
1: Sí. Bueno, és igual, la qüestió...
2: Els que hi ha...
1: No passa res. D'aquests fallos en veuran 3.000, audiència. Mm. En tindrem 3.000. També és el primer dia i no sabem ben bé on estan les coses. Jo, quan tu trenes un cotxe, encara que has portat molts cotxes, no saps ben bé on estan les coses, sí o no?
2: Això em va passar l'altre dia portant el cotxe de la Marisol.
1: Ah, sí? Sí. Què li passa al cotxe de la Marisol? No va cantant, deu ser una altra Marisol.
2: Que el vaig agafar per baixar aquí Molins. Bueno, l'altre dia, no, aquest estiu, un dels dies d'aquells que feia una calor insuportable, i de cop i volta el pont de Papiols.
1: Sí.
2: Passes per sota l'autopista, se'n para. I jo dic, ai, se m'ha parat, que raro. Dic, em vaig pensar que s'havia quedat sense bateria o alguna cosa. Sí. I és que resulta que és... No ho sabia jo, i és d'aquests que quan et pares al semàfor es para.
1: Ah, sí, tenen apretes el pedal.
2: Però no se'm va tornar ja... Bueno, clar, perquè no devia apretar el pedal que tocava.
1: Ai, Déu meu.
2: Inclusió que...
1: Quants més pedals, més botons i més coses, més
2: lliure. Jo, que venia d'acostumada a cotxe automàtic...
1: Tu vas veure molt ben acostumada.
2: Sí, la veritat és que sí.
1: Escoltem aquest Mocedades i per què posem aquest Tómame o Déjame. Escolta.

0: Bueno, ja saben, les parelles tenen aquest món, tenim aquest món de cara sí, ara no, ara una estira, l'altra ronça, en fi, tot allò. Sí, sí, i s'acaben molt, i moltes...
1: Lo que tiene la pareja.
0: Pot parar de ser ordinari?
1: No, hombre, no, dice, se tira esa ronza...
0: Pues bueno, però escolti, per favor, tienen. Home...
1: Las parejas tienen eso.
0: Sí, sí, ja. Bueno, la qüestió de que moltes parelles, dissortadament o afortunadament, perquè hi ha molta gent que quan es divorcia diuen que és molt més feliç, jo què sé.
2: Ara diuen que hi ha moltes festes de divorcis.
0: Sí, home, i tant. Sí, sí, sí. Bueno, la qüestió és que la notícia és curiosa perquè el divorci no és notícia, però que una dona... de Londres, sembla allò que posen les inicials, no? Perquè no canti massa. Una tal MLC, una tal senyora que es diu MLC, doncs resulta que ja vam donar la notícia l'any passat de que s'havia casat amb si mateixa. Us en recordeu?
2: Ah, està bé, això.
0: L'hem anat seguint, la vida amorosa, perquè ens feia gràcia, no? Jo soc una persona que s'ha casat amb si mateixa, home, sempre va junt amb la parella, no? No es poden separar, no? Però resulta que aquesta dona de Londres s'ha divorciat de si mateixa,
2: tu. De si mateixa.
0: Exactament.
2: Ves
0: per on? Un any després de que està casada amb si mateixa, va i es divorcia, tu.
2: És que no s'aguanta.
0: No s'aguanta a si mateixa, no?
1: I cada mes que no tiene aquí, cada mes a un piso.
3: No res de res.
1: Cada mes a un piso.
0: ¿Cómo que des
3: no
0: un piso?
3: No entenc res.
0: No te crius.
1: No, un piso, si se separa, los dos, cada uno va a un piso.
0: Ah,
1: a un,
0: sí?
1: A
0: sí.
1: Lugar. Pues está un mes a un piso y os volvé al piso.
0: No sé com s'ho farà.
2: No, deu fer però... una habitació bueno. I una altra habitació. Va, ja està.
0: Però a veure, sembla mentida, no, aquesta notícia?
2: Doncs sí. Bueno, ja és bastant mentida que es casés amb si mateix.
0: Però bueno, que es casi en si mateixa, pregunto jo. A veure, perquè això no hem sabut esbrinar. Va anar amb un notari o algo a casar-se? Va anar amb una església? Perquè, clar, imagina't un mossèn que diu vinc a casar-me amb mi mateix. Hòstia, no ho entenc. Bueno, un notari, no, bueno, no ho sé.
1: La vida està llena de...
0: de coses rares, no? Doncs pues mira, s'ha divorciat, tu. Pues
2: mira, ja hem vist la que es casa amb l'arbre, hem vist el que es casa amb un gat,
0: sí,
2: em
0: sí,
2: sembla,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí.
2: No sé què més, amb no, algun altre bitxo, doncs pues clar.
0: Mira, campanes de boda, tu, eh? A veure, que vingui la núvia. I el nuvi no està aquí. Ah, sí, no el veig, és l'home invisible. No, sóc jo mateixa. Perdoni, vostè té un problema. No, el problema el té vostè, que no sabrà com casar-me.
2: Van amb un mirall. No, van amb un mirall, home.
0: Vosaltres us casaríeu amb vosaltres mateixos o no? No?
2: No.
1: Bueno, no sé.
0: No saps, no?
1: Si me gustó.
0: Home.
1: Si me gustó.
2: És que és molt avorrit.
0: Claro. Home, és molt avorrit casar-se amb un mateix. Home. No ho sé, tu.
1: ¿Tú te crees que yo he casado con yo mismo... al yo mismo le gustaría ir a robar cobre, pues no.
0: A robar cobre. Això,
2: claro. Yeah. Clar, tendrías examen de conciencia.
1: Claro.
2: Bueno, cada dia.
0: Una altra notícia. Vostès mateixos, si volen casar-se amb vostès mateixos, ja ho saben, tu. Escolta, al final, no hi ha cap sorpresa. No? I diuen que porta mala sort veure la núvia abans de la boda. Com s'ho fan tot?
2: Cal
0: tot?
2: Per això s'han separat.
0: Quants anells porta? Clar, s'ha separat. És una vida molt complicada. Bueno, dit això, continuem amb una altra notícia d'aquestes també que semblen mentida i són absolutament patxucants. Ens anirem, parlarem una mica de la mort. No de l'amor, de l'amor. La muerte. Aquella cosa que quan té una visualització de la mort té, és com una cosa llarga, negra, i aquella cosa de segar el camp, allò, com es diu allò?
2: La guadalla.
0: La guadalla, I és la imatge que tenim de la mort, com si algú l'hagués vist. Però tothom quan pensa la mort pensa en això, no? Doncs pues veia un pàjaro, és que des de l'hora la gent li sobra temps per tot, Doncs el Peret tenia una cançó que diu No estava muerto, no se'n recordeu?
2: Sí, no estava
0: muerto. Bueno, doncs aquest paio, aquest individu de la guadanya, s'explicaré. Resulta que se li va acudir una cosa, a més, jo crec que és mala llet, perquè no era una festa de disfresses, ni molt menys, Bueno, la qüestió, el tio es va disfressar de mort amb la...
2: amb la guadanya incorporada.
0: Amb la guanya tot igual, i es va fotre amb una terrassa que donava just davant de les habitacions d'una clínica. Imagina't. Aleshores, clar, què passa? Que els que estaven malalts i miraven per la finestra veien a la mort davant, tu.
1: Sí, era increïble.
0: És increïble, això. Veien a la mort, tenen uns sustos. Clar, i el primer que... Els metges van notar que estaven tots com alterats, no? I deien, però què passa? Diu, és que he vist la mort. Dic, home, no està tan greu. No, que he vist la mort.
1: Però date cuenta que luego llega la familia y le preguntan al enfermo, ¿cómo está? Dice, yo estoy muerto ya. Yo estoy muerto, a mí no me hable.
0: No, i aquelles...
1: soy muerto.
0: I aquelles coses típiques de... Ja me'n vaig. Sí. Ho tinc clar. Sí. Ja me'n vaig. I li deien, però has vist el túnel aquell blanc? I un ull no se l'ha mort directament.
2: Directament.
0: Quin pallo, tu, eh? Hòstia, tu t'imagines? Sí, no. Fot un susto de calent. També quina idea, no?
1: No.
0: Perquè això és un tio simpàtic o és un malparit? Perquè no ho sabem encara. Però sembla mentida.
2: Home,
0: que algú pensi en això.
2: Aviam, disfressar-te de mort, doncs hi ha molta gent, crec que es disfressa sí. com un mort o tipus zombi, tal, però clar...
0: No, però...
2: Sí, però clar, que justament vagis a parar davant d'un hospital.
0: Davant d'un hospital, a més a la part de les finestres que el veien, no?
2: T'imagina't que és Carnestoltes i et ve el metge disfressat d'aquells tipus carnissers que van amb la serra.
0: I el bo és que els metges no tenien res.
2: No
0: però com que ha vist la mort? Que s'ha trobat malament? No, pobre. que l'he vist, estava
2: hosti.
0: Allà.
2: Jo fa riure, però jo em penso que em passa a mi amb quinyo, per no dir-ho més.
0: És una notícia que fa gràcia, però cuidado, vaya mayo, també.
1: Bueno, pero ese tío no tendría acciones de alguna casa de muertos o algo.
0: Com una casa de muertos?
1: De los que hacen las cajas.
0: Es diu una funerària, una casa de muertos.
1: No tenía acciones?
0: No ho sé.
1: Porque ahora asomarse por allí, uno que caiga, venga, la funerària.
0: Bueno, però hi ha notícies també bastant curioses, eh? Hi ha notícies, si permeten l'expressió, per cagar-s'hi, també, eh? I resulta que una treballadora d'un hotel, d'un hotel d'aquests de luxe, un hotel bo, d'aquests que l'havia, la gent que va allà...
2: De 5 estrelles, vaja.
0: Bueno, 5 estrelles o 4, jo què sé.
2: Excelente.
0: Sí, però resulta que la tia ha estat empresonada i tot, eh? Vull dir, perquè, mira, molts clients van als hotels i allò típic de que es roba el sabonet, no? Algun més agosserat s'emporta un albornós, eh?
1: Jo me llevo una teta.
0: Un altre, doncs... Home, tu ets un lladre professional. El que no entenc és com marxar de l'hotel encara hi havia fils de coure per allà. Perquè anant tu, escolta...
1: Una tele de 35 que te cabe la maleta tranquil·lamente.
0: Com una tele de 35
1: que te cabe la maleta tranquil·lamente.
0: Sí, el tio calcula les pulsades. Estàs fet un autèntic lladre professional.
1: A veure, cucharón, ets un
3: professional.
0: Bueno, us explico perquè és acollonant, eh? Una treballadora d'un hotel es va enfrontar amb un encomiadament, lògicament, i a més perquè va... Però ha de robar molt paper, eh? Va robar paper de vàter, paper d'aquest que el fullet no utilitza mai, el marrano, doncs d'aquest paper amb un valor de 60.318,50 €. Sí, quant paper de vàter tenen que ser 60.000 €?
2: És pitjor que la pandèmia, això.
0: Hòstia, s'ha acabat!
1: La pandèmia havia visto gente con 4 carros con papel higiénico.
0: Hòstia, però quina diarrea, no? Una diarrea mental, eh? 60.000 €, tu.
2: Ostres, és molt, eh? Són 10 milions de peles, eh?
0: 10 milions de peles en paper de vàter,
1: tu. A lo mejor algún familiar suyo tendría una tienda y ella le iba llevando papel para venderlo.
2: Això no t'estranya.
1: Es que hay que averiguarlo todo, claro.
0: Home, no crec que el tingui a casa seva, no?
1: Pero yo con las teles me gané...
2: Si el anava tirant tot per la cadena que hem sentit...
1: No veas.
2: Embossada, segur, eh?
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do, no? 60.000 €. Perquè, per cert... En paper de vàter, el mes, quan ens gastem, de mitja, més o menys? Bueno, depèn de la gent, no?, i de la família, però... Bueno, com veuen, aquest programa sempre toques temes absolutament...
2: Sí.
0: Ja, una mica escatològics.
2: Una mica escatològics.
1: Depèn de les diarrees que tenen.
0: Depèn
2: de les diarrees. O depèn, com ahir, que nosaltres ahir teníem un net que es va voler posar de mòmia i s'empeza a donar voltes.
0: No, per anar de mòmia, jo el pitjor record que tinc de la meva vida de paper de vàter... Jo tenia un amic que es diu Herman, que per cert és un cardiòleg eminent, eh? I ha fet trasplants a gent de Molins.
2: Està jubilat.
0: Sí, està jubilat, bueno. Però ha trasplantat cors a gent de Molins. És un tio sèrio, no com jo. Però resulta que aquest pàjaro, érem joves, i vam anar a una festa de disfresses. Jo no me'n recordo de què anava. L'únic que sé que portava una grapadora a la mà, sempre. Em va dir, agafa la grapadora. I el tio, un tio quasi 2 metres, es va embolicar en paper de vàter i anava de mòmia. I jo constantment, sí, clac, el clic, clac, el clic, clac. Hosti, va ser horrible, jo, tu. No ho sé. Bueno, robar paper de vàter, ni se t'acudeixis a tornar, eh? No. Tenim trucada, dius? Tenim una trucada? Sí? Doncs pues vinga, va. Passem la trucada, va.
2: Yeah!
0: Aquí, passem una trucada sentint la cadena al vàter, quin programa. Hola, bon dia. Ai, perdó, bona nit. Bon dia, perdó, bona tarda. Bueno, bon dia, bona hora, bona tarda, no sé què sé. Hola, bueno, què tal, com estem? Hola.
4: Hola, guapos.
0: Hombre, doncs ja veus, aquí hem mutat, tu.
2: Ai, és la Montse, no?
0: Sí, és la Montse Rubió amb escena.
2: Ara ho puc dir jo i tot, eh, Montse?
4: Sí.
0: Sí, Montserrat Rubió, ja veus, aquí estem fent el paperina un altre cop. Sí, però
2: bravo,
0: bueno,
2: bravo.
0: Serà una mica diferent el programa. Jo crec que ha empitjorat, però bueno, intentarem fer-ho el més possible.
3: Bueno, no sabem. Però què feu? Com el del diumenge, que truques quan vols? O...
0: No. Nosaltres havíem pensat fer un espai per trucar, però bueno, com aquí tothom fa el que vol, nosaltres els primers podeu trucar quan vulgueu.
3: Sí, nosaltres farem... No,
0: perquè teníem que explicar l'espai. Teníem, de fet, un espai que es diu Concurs Sí o No, que teníem una musiqueta i tot. Ja veuràs, mira que xulo ens quedava, I ara el Concurs Sí o No. Què et sembla? Havia quedat xulo, no? Ens ho hem currat, no?
4: Concurs Sí o No. Què dius, Vostès Follet? Decideixen si és sí o si és no.
0: Què dius, què? A veure, que ja ho explica bé. Com dius, això?
4: Concurs Sí o No.
0: Molt bé.
4: Vostès decideixen si és sí o si és no.
0: Ja, més fàcil i tonto no pot ser, això. No? Bueno, doncs nosaltres donarem una notícia, un fet, una cosa, i vosaltres, els oients, ens teniu que dir això, si és sí o és no. La mecànica és diferent al de faves tendres i tot allò. Per què? Sí. Perquè no fem peticions, fem el ridícul. Aleshores, què fem? Nosaltres, quan vostès diuen sí o no, els hi apuntem un número. Tu tindràs per ordre d'arribada. Montserrat Rubió tens l'Uia, el número 1. Quan desvetllem la solució, la resposta, els que hagueu encertat tindreu dos números més, que és el que fèiem el diumenge.
2: El diumenge, sí.
0: I, per tant, estaran tots els números donats. I després, per saber si toca el braç de gitano de la pastisseria Arenas, o toca els 10 euros de la botiga Pebre Negre, o toca un poste de congelats al glaçó, tirarem un dau i direm, a veure, ha sortit l'1? Doncs mira, l'1 és... congelats al glaçó. Doncs per congelats al glaçó, llancem un altre dau, li ha tocat el 14, tal persona. És molt més fàcil. Saps què vull dir?
3: O sí, no, un estil com el de la Judit, ara amb el vostre...
0: Ah, amb el nostre. Sí, no? El que passa que nosaltres el sorteig el farem setmanalment. És a dir, cada setmana tindrem tres premis.
2: Sí.
0: Amb aquesta setmana... Exacte. Congelats al glaçó, botiga Pebre Negre i pastisseria Arenas, i la setmana que ve altres tres. Vale? Per tant, si et sembla, podem llançar ja la pregunta, de d'on surt la notícia.
3: Anava a preguntar pel Follet, que no hi és aquest any.
0: Sí que hi és, no l'ha sentit.
3: Ah,
0: ja ha donat...
3: Ah, no.
0: Ja ha fet la tabarra, el tio. Escolta, maleducat, vine i saluda l'audiència, tu. Vine cap aquí, Follet.
4: Soc collonut i ho sabeu.
0: Què dius, què?
2: Que és collonut i ho sabem.
4: Soc collonut i ho sabeu.
0: Serà pedant, tio. Bueno, per la gent que no hagi escoltat els diumenges el programa, que era una mica diferent, el d'aquí, el Follet és un individu... Bueno, un individu, no sé, és una coseta que fa un pam, aproximadament, és pel roig, té les orelles de punta, perquè és un Follet, és un gnomo. Saps, ens el vam trobar, desgraciadament, a l'emissora, i el tio s'ha quedat amb nosaltres.
4: Soc un sex símbol.
0: Un sex símbol? Tu que ets un plasta.
4: Seràs pilota, García.
3: He canviat una
0: mica
3: la veu.
0: Què dius?
3: He canviat una miqueta la veu.
0: Bueno, perquè ha agafat fred aquests dies.
2: Sí.
0: Amb la pluja ha agafat fred, s'ha humitejat.

0: No. Tu diràs sí o no, eh? I jo no desvetllaré la pregunta fins al final, fins a la tercera hora que farem el sorteig, vale?
1: Molt bé.
0: Dit això, com diu el fullet, que Déu ens ajudi, a veure, jo t'explico la notícia. La notícia, bé, vosaltres sabeu qui és el Mr. Bean, no?
1: El tio aquest,
0: el Mr. Bean, aquest tio que ha fotut. És curiós perquè va fer una sola sèrie amb 15 capítols i ha donat la volta al món i s'ha fet superfamós.
2: Aquí a TV3 l'han posat i l'han repetit moltes vegades.
0: Bueno, és que a TV3 cada cop té menys pressupost.
2: Bueno, començant per l'Escurçó Negre, que l'hem vist.
0: Bueno, també ho feia, el Robin Atkinson també feia l'Escurçó Negre. Bueno, amb el senyor aquest, de petit, era un nen que s'hi embolava tothom. Perquè és tartamut, té un problema de tartamut. I aleshores, com no el volia engafar per fer d'actor ni tot això, va fer un personatge mut. Per això el Mr. Bean no parla. L'home sí que fa... I s'ha acabat. Perquè ell tenia un problema de tartamudes, no? El Rowan Atkinson, que és l'actor, doncs és una persona superintel·ligent, perquè és professor de... Es va graduar en enginyeria elèctrica a la Universitat de Newcastle i després va fer una maestria a la Universitat d'Oxford. Per tant, encara que faci el tonto, anem a dir per la tele, és un tio intel·ligent, igual que el fullet, idèntic. Aleshores, els seus primers interès per actuar, diversos productors van dir, escolti, tu, vostè és molt lleig, no té cap tipus de gràcia, és tartamut, i a més, davant la càmera queda no lleig, horrorós. Home, tenien raó, perquè el tio és més lleig que la mare que el va parir. Però bueno, el Rowan va descobrir que una cosa que li va canviar la vida, que quan interpretava un personatge que no era ell mateix, se li anava la tartamudès, tu. És curiós, això. O sigui, quan ell era ell, era tartamut. I quan no, se li anava. Bueno, coses de la vida, no? Bueno, el seu gran salt va ser fer això del Blackadder i el Mr. Bean, però aquí hi ha una... Aquí ve la pregunta. El Mr. Bean va agafar un avió, el Robin Atkinson, un avió de passagers, i el pilot es va posar malalt, no responia, era una avioneta d'unes 30-40 persones, només hi havia un pilot, i l'Atkinson, sense tindre cap tipus de carnet, ni de llicència, ni res, va agafar l'avió i va aconseguir salvar totes les persones i aterrar en pista. Això és veritat o és mentida?
3: Quina caca de pregunta!
0: Vols callar-te? Sí o no?
1: Home, rebuscada, és rebuscada aquesta pregunta.
0: Ah, amiga!
1: A veure...
0: Home, si vols guanyar-te un pastís i tot això, ha de ser rebuscat.
2: Ha de ser una mica més, sí.
0: Bueno, si no se'l fot abans el pastís al fullet, perquè ja està amb una cara el tio, no cafis cap val,
2: Sort que donem el... Això no va dir, va. Sort que donem el val,
3: tinc
2: perquè
3: gana.
2: Si està aquí... Vamos.
0: Tinc gana, diu.
3: Tinc gana.
0: Vols callar-te allà? Senyora Montse Rubió, sí o no?
1: A veure, jo no tinc ni idea i rebuscat... Diré que sí, vinga.
0: Molt bé. A l'Atkinson, a l'escolar, també et dic
2: Montse,
0: una cosa...
2: Montse, tens 50% de possibilitats.
0: No, però et dic una cosa...
1: No he sentit per enlloc, això de l'avioneta.
0: Bueno, és que aquí busquem coses que,
1: arrogo, però...
0: busquem coses que no surten per enlloc. I ràpidament, després d'aquest programa, nosaltres tampoc sortirem per enlloc, també. Però hi ha una cosa. Tu imagina't la situació... Home, el de veure la mort i espantar-se a l'hospital, déu-n'hi-do. Però que tu vas amb un avió i veus el Mr. Bean conduint, no sé què és pitjor, eh?
2: Sí, també.
1: Bueno, però ell conduïa com a persona, no com a personatge.
0: Home, clar, però tu el primer que et ve, per el primer que et ve al cap és dius, la mare de Déu. Podria ser el Charlton Heston, que aquell salvava l'aeropuerto sempre. Molt bé, Montse. Pues moltes gràcies per trucar-nos. És la primera oient que ens truca, cosa que des d'aquí un aplaudiment, fem-li la pilota, va. Ole, ole, ole, va, pilota. Prou rastreros, prou, s'ha acabat.
1: Bueno,
0: vinga, Montse. Bueno,
1: que
0: i tant.
1: Llegir, no?
0: Pues, sí, tant. Ara ja ens serem... Vols callar-te, ja. I ens serem el dau...
3: García.
0: Vols callar-te. I ens serem el dau a la darrera hora i sabrem el que et toca. O el que es toca, vale?
1: Molt bé.
0: Gràcies, Montse. Vinga, gràcies a tu.
2: Gràcies, Montse.
0: Bueno, estàvem amb lo de la mort i el divorci. Tenim una altra trucada, sí. Hola, bon dia. Ai, boi, bona tarda.
4: Hola,
0: quina costum, tu. Amb qui parlem?
4: Hola, buenas tardes.
0: Com hombre, Manolín. Manolín.
4: Què, com han ido a las vacaciones?
0: Pues mira, bé, anàvem amb una
2: avió... Ayer estuvimos por tu pueblo, Manolín.
0: Sí.
4: Muy bien.
0: Sí.
2: Estuvieron en San Vicente.
5: Que estuvieron de vacaciones en San Vicente del Sol. Que vaya vacaciones. Sí. Vaya.
0: Escolti, no comenci ya a pensar cosas raras.
5: No, hombre, no. De vacaciones
2: no. Perdona, los martes y jueves ahora me toca allí.
0: Hi ha una cançó de Mecano que diu Hawaii, Bombay es un paraíso que yo me monto en mi piso. Està ben muntat. I com estan els preus de tot, tu, quedar-se a casa
2: està
0: molt bé.
2: Sí, i tant.
0: Bueno, a veure, Manolín, has sentit la pregunta de si...

0: de Mr. Bean...
1: Sí, va pilotar igual que la Montse.
0: Tu dius que sí, també?
2: Sí. Sí. Això és com fiar-los, eh? Jo no sé si me fiaria... Bueno, no et queda més remei si ja estàs a dalt a l'avió, però no sé si me fiaria.
1: Una pregunta que jo quiero haceros.
0: A ver,
1: ¿por qué no se titula el programa Obrins al divendres?
0: Perquè saps què passa? Som tan, tan pulcres i tan meticulosos que com surten ja una després el diumenge, queda raro.
1: Sí.
0: Saps què vull dir?
1: Ah.
0: I a més també el volem fer una mica diferent. Ja veuràs, que hi ha seccions.
2: Ah. Portàvem molt temps fent el mateix, així també hem pensat.
0: Vale.
2: Variem una miqueta. No sé si ens sortirà, però bueno.
1: Habrá sesión de...
0: ¿Sesión de qué?
1: ¿Del otro?
0: ¿Qué sesión del otro?
1: De Xavi.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Ah, sí, sí, sí, hi haurà el Xavi, hi haurà la Pilar, hi haurà el Saturnino. Els personatges serem els mateixos. La incorporació nova és el David, que és el tècnic.
1: Igual, no?
0: Sí, igual, igual, igual, igual. Passa que farem coses diferents.
1: Lo que pasa es que será lo mismo, pero un viernes.
0: Serà lo mismo en un viernes, però una mica diferent. Eh?
1: Molt vale. M'alegro que estéis bien.
0: I nosaltres, que estigui bé, Manolín.
3: I nosaltres també, que estigui bé, Manolín.
0: Vinga, guapo.
3: Un
0: saludo.
1: Vale,
0: una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. Bueno, acaben d'arribar de Girona a la Pilar, eh?
2: Corrent, molt pobre.
0: Cotxe, molta caravana i de tot, no?
2: Molta calor.
4: Molta calor.
2: Molta calor. Noia, no se'ns acaba d'anar la calor ni
0: en
2: broma.
0: I tu què tal, Xavi, també, no?
5: Bé, bé, bé.
0: Bueno, sí. Ja hem començat a fer el ridícul. Portem,
5: ja veig, ja ho veig.
0: Mitjoreta llarga, eh? I bueno, seguim. Nosaltres estàvem fent allò de les notícies aquelles, oi? Que la gent pot trucar quan vulgui, eh?
2: Sí?
0: Però sí.
2: Però, bueno. Perquè no havíem dit res, doncs sí.
0: Bueno, és que mai diem res, però sí. El que hem de dir...
2: aleshores... No, però que si volen trucar, que ens puguen trucar.
0: Bueno, estàvem amb la treballadora a l'hotel de gastar-se... Bueno, robar 60.000 euros en paper de vàter, tu. Hòstia, és tremendo, això, eh? Mare de Déu. Bueno, però anirem a una altra que també, déu-n'hi-do, una treballadora a l'hotel, eh? Però també anirem a una altra, també, que... Abans parlàvem de la mort, correcte, i s'ha de tindre un respecte, evidentment, per la mort. I avui en dia moltes persones el que fan és, en lloc d'enterrar-se i tal, s'incineren i agafen aquelles urnes, oi? Aquelles...
2: Sí.
0: Bueno, hi ha gent que les té a casa.
2: Ara ja n'hi han de biodegradables, vull dir que les enterres i es desfan, sí.
0: Bueno, és tot tan modern. Sí, però la qüestió que hi ha gent que fa les cendres o... Alguns se les queden a casa, uns altres tenen uns nichos d'aquests de cendres molt bonics i tot això. Bueno, la qüestió és que que és un negoci bestial, perquè és una factoria que no para de morir-se gent.
2: Sí, clar. Sí, clients no te'n fan.
0: A veure, negoci alegre no és, però bancàriament dona calés, eh? Tot s'ha de dir. L'alegria té que vindre per un altre posti.
2: I barato tampoc és.
5: Gens.
2: No. Per això t'ho dic.
0: Costa molt morir-se, oi? Vull dir, de cost.
5: Sí que costa.
0: Diu, bueno, m'estic morint. Bueno, la qüestió, sí, quin programa, tu, parlem de morts i de paper
5: sí,
0: de vàter.
5: Sí, alegria, estic veient, carai.
2: Comencem bé, oi?
5: Sí, no?
0: Bueno, el Xavi és aquest que parla, Xavi, benvingut,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, som jo.
0: I la Pilar és aquesta que deia, tio, una calor, oi que sí?
2: Fa calor, sí.
5: És que em fa.
0: Bueno, això, el tio aquest, no? Pues resulta que s'ha de tindre pebrots, també. Molta gent després sap com és un pongo. De vegades les cendres poden ser un pongo, i esto donde lo pongo.
5: Cert.
0: Perquè, clar, hi ha gent que ho deixa als nichos, hi ha gent que... Però, clar, tu tens a casa allò i... Què fots, home? Sí, d'on sí. Lo pongo? La tauleta de nit? Hosti, no ho sé. Bueno, pues...
2: No, el fotut és si fan el joc com aquell que fem nosaltres per Nadal.
0: Ah, sí?
2: Portem tots pongos i llavors, hòstia, bueno, vam als
0: daus...
2: Seria un
0: bon pongo portar la urna d'algú.
2: Calla.
0: Hòstia, quin puntasso, tu. Bueno, doncs pues això. Aleshores passa això, dius, hòstia, vale, tinc les cendres, estic afectat... Però després la cosa igual fanosa, dius, hòstia, un pebrots foto jo a les cendres aquestes. Bueno, doncs pues hi ha hagut un paio, que s'ha anat a un supermercat, ha obert allò de la consigna que deixes les coses i ha deixat la urna allà, tu. Ha deixat, o millor, el que s'ha mort era un comprador compulsiu.
5: També pot ser, la
0: super. Fotre les cendres
2: a les
0: guixetes aquelles d'on foten la...
2: Què fot?
0: O sigui, clar, hauríem d'ur-se la clau perquè no s'escapi, no sé.
5: No.
0: Però tu imagina, tu obres allò i dius, o sigui, què és això?
5: No,
0: o sigui, imagina't que algú confon, jo què sé, amb uns polvos per fer sopa, tu.
3: Bueno...
0: Hosti, tremendo, això. Però, a veure, vosaltres considereu que l'estimava poc, no?, la parella o el que fotés allà?
5: Depèn.
0: Montse, jo si em moro no em fotis al supermercat.
2: No, no pateixis.
0: Per favor, que semblaria aquella fulla de bròquil o d'enciam que porten tots els carros.
2: Que sempre queda carro. El carro.
0: S'ha tirat com un desgraciat. Eh? Bueno, què us sembla, això?
2: Déu-n'hi-do.
5: No, sí.
2: Ostres. O sigui que, és que, no sé, m'has deixat parada perquè dius, hi ha llocs per deixar, no és tan de bé, tampoc és tan difícil. fàcil.
0: Bueno, però és que això ho has
2: fet. Fas un forat a terra i ho enterres i ja està.
3: Una pregunta, perquè clar, aquí hay que fer la pregunta.
0: A veure, pregunti.
3: Cuando abrieron la urna, abrieron el cajón aquel, la, sí. El que la abrió, ¿cómo sabía que aquello era ceniza de un muerto?
0: Home, va veure una urna.
3: Bueno, però una urna podria haver mil coses.
0: Suposo que hi hauria...
2: Home, una urna, a la millor hi havia...
3: Mujer o hombre?
0: No sigui repugnant, home, com vols estar a la senda. No, no, jo hi havia...
4: Saturnino, ets un crac.
0: És un crac, si no hi ha un altre. No, però imagina't que a la urna hi ha una... Com es diu això? Una xapeta o algo? Que diu, mai t'abandonaré, mai et deixaré. Hòstia, l'ha deixat el capravo.
3: Si hi havia una xapeta, vale, però si no... Hòstia, no. Bueno,
0: la veritat és que... Bueno, les cendres del mort al súper, tu, l'altre que es penja per
3: fer... La cendra era rosa, sabia que era una mujer i si era tu...
0: Però la cosa més absurda que hi ha, la cosa més brutal que hi ha, és un senyor que... Aquest havia begut molta xeveixa com el Palito Ortega, no? Vale. És un senyor que el van donar per desaparegut. Havia desaparegut, no, sí. No sabien.
2: Com el Pérez, no? No estava mort,
0: exacte,
2: estava tomant
0: no estava
2: canya.
0: Mort, exacte. I deien, no sé, és que tio ha desaparegut. Bueno, tot el poble, tota... Bueno, una vila, era una vila tipus Molins de Rei, una vila gran. Bueno, anem a buscar, van fer batudes per la muntanya, la policia... I saps per què no el trobaven? Perquè ell mateix estava buscant a si mateix. Borratxo perdut, tu. Hòstia, em diràs, però què ens passa amb el cap?
3: Però esto, bueno, esto no es así, pero esto también fue el caso de los niños de Alcácer, que el padre estuvo durante un tiempo buscando a los niños con la policía.
0: Serán las niñas.
3: Pues, no, las niñas de Alcácer no, los niños aquellos.
0: Que ni, vostè també va informat de...
3: Que mató los dos niños del colegio, que iba con un niño...
2: Ah, sí, el cas aquell del pare assassí.
3: Estuvo buscándolo durante dos meses con la policía.
0: Però ell ho feia per dissimular.
3: Bueno, vale.
0: Però aquest estava tan trompa, tan permanent borratxo, que ell m'ha dit...
3: Por el apellido lo buscaría.
0: Mare de Déu, eh?
3: Por el apellido, pues vamos a buscarlo, de su familia.
0: I això que tenia avantatge, perquè tenia visió doble, no?
3: Porque estoy borracho. Sí.

0: Hi ha moments d'aquests que semblen mentides, és el que deien, no?
1: No, no, exacte.
2: Però, bueno, escolta, bueno, és que vosaltres no heu sentit la primera que
1: no,
2: dic,
1: no
2: que
1: sentit,
2: sembla
1: no.
2: mentida. Un que es va disfressar de mort amb la guadanya i tot, i el tio estava... La festa era davant d'un hospital.
0: No,
2: i els
0: festa,
2: pobres...
0: No era festa.
2: No era una festa?
0: Es va disfressar especialment per acollonir els malalts.
2: Ai, jo havia entès que era...
0: No, una festa, no.
2: O
0: la
2: alguna
0: festa la deurien tindre els metges dient que no se muere, oi? Clar, no ja. És un paio que es va fotre dalt... O sigui, sí, sí. Amb una alçada... Imagina't, no? Una alçada... Mm. Una terrassa, sí, sí. No una terrassa, una azotea, un sostre.
2: Sí, una terrassa.
0: Un edifici del davant i enfocava les habitacions dels malalts i anava vestit amb la guadanya i tot, tio. La gent estava cagada. Acull... Bueno, potser sí que hagués col·locat el paper de vàter la que va robar l'hotel a la clínica, no? Bueno... Ai, Déu meu senyor. Bueno, audiència, continuem. Els hi recordem el concurs, per si volen trucar, guanyar... Montse, els nostres sponsors, que
2: els
0: són...
2: Els nostres sponsors, que són Pebre Negre, amb un val de 10 euros, que està al carrer Rafael de Casanova, 31, i que és una botiga de roba, artesania i objectes de regal.
0: Molt bé.
2: L'altre sponsor és els congelats al glaçó, que regalen un postre... I és al carrer Rafael Casanova, també, el número 25.
0: Ah,
2: i és una botiga de menjar, de, de congelats, com diu el seu nom, precuinat de qualitat, i està activa des del 1984. Que no vol dir, com hem dit abans, que tu ja deies, ostres, els congelats durant tant temps... Sí. Però espera't. Perquè llavors ve el següent, és la pastisseria Arenes,
0: sí,
2: que regala ombres de quimolins, que regala ombres de gitano.
0: Sempre i quan guanyin el sorteig.
2: Clar,
0: no,
2: sempre
0: i quan. Ja, ombres de gitano, no pot ser,
2: Home, és una llàstima que nosaltres no puguem participar, no? Perquè amb ombres set de gitano...
0: No donis idees, que el fullet ja estava...
2: Ja, bueno, el fullet ja sabem que sempre es posa per
0: la
2: tot arreu.
0: La mare de Déu. Bueno.
2: Doncs que està a l'Avinguda Barcelona... el número 4. I és forn i pastisseria artesana, i clar, també hem fet la broma aquí, el Garcia, oi? Doncs hi havien croissants des del 1914.
0: No, però és broma, és una pastisseria d'alta qualitat,
2: sí,
0: tothom
2: sí,
0: ho sap.
2: Sí, sí, no, està molt xula, està molt bé. Sí.
3: Hombre,
2: es pot anar a berenar, també. Sí.
3: El de los congelados, digo yo, no dices que el Gualdini está congelado.
0: L'altre, és mentida, això és mentida.
2: No, que és mentida.
0: El Gualdini diu que ja s'ha dit que... No, això és un...
3: También el Prejo dice muchas cosas y es mentida.
0: També en Quic, Què diu? Què ha dit ara? No sé, com està com una
2: cabra. El Feijo. No sé si ha dit el Franco o el Feijo, però pel cas...
0: No fotem drames al programa, per favor. Deixem que les coses vagin com van.
2: Ja està tot prou calent, oi? Bé, almenys congelats.
1: Ja va bé.
0: Bueno, a veure, audiència, aquí tenim una primícia bona. Farem un altre espai, que fem espais... El David deu estar pobre, absolutament marejat, perquè no tinc jo...
2: Quan acabi d'avui es prendrà un paracetamol, no pateixis.
0: Sí, un espai que es dirà Fem safreig.
2: Ui.
0: És a dir, que tirarem un tema i el discutirem entre nosaltres. I, evidentment, estan els micròfons oberts als oients perquè puguin recolzar o apoyar o el que sigui. Vale?
2: Això i per el concurs,
0: no, també, evidentment. No, però si truquen ja tindran número pel concurs.
2: Ah, vale.
0: Això està clar. El safreig d'avui, nosaltres hem trobat una cosa que té molt valor, és l'única cosa bona del programa, em sembla, pel valor que té. Sí, perquè hem trobat la primera música feta, com diria jo, és la primera cançó de la història. Sí? Això el Xavi, que li agrada la música, has fet una cara de...
1: Una cara de què?
0: Escolta, que jo no t'enganyo, que no sóc com el Saturnino, tu. Jo el que dic és...
3: Perdón?
0: Sí.
3: Perdona?
0: Han trobat una part...
3: Perquè enganya vostè, que dijo bueno, que no es cobra tant, però bé, no cobramos.
0: No m'anirem al cobrant.
3: Otra vez estamos igual.
0: No es piqui tant, home.
3: No.
0: A veure, resulta, us explico de com va. Resulta que uns arqueòlegs han trobat amb una escriptura d'aquesta cuneiforme, sabeu el que és cuneiforme?
2: Sí.
0: El fang, i com escrivien com amb cunyes, i han trobat que era una cançó, una partitura, abans de la partitura tradicional, i han deduït que allò era una cançó. I què han fet? Intentant imitar els instruments de l'època, perquè han trobat restes arqueològiques, tot això estem parlant de Sumèria,
2: Uf.
0: O sigui, estem parlant de molt abans de la Sara Montiel.
1: Sí, tant. Home, no tant.
0: Doncs han trobat aquesta partitura, aquesta música, que nosaltres tenim aquí, si amb una mica d'ajuda, tenim l'oportunitat de poder-la escoltar.
1: A veure.
0: Us faria gràcia escoltar això. Us faria gràcia escoltar la primera cançó que s'ha trobat, o no?
1: Sí, home, i tant.
0: Tu, Saturnino, què opines d'això?
4: Bueno, que los estudios estarían en una cueva, estaba bien.
0: ¿Cómo? No era tan prehistòric. Era més cap aquí.
4: I la bateria eren com huesos de dinosaurio.
0: No, l'home mai va conviure amb els dinosauros. A veure si ho sabeu, això, també.
4: Cert, cert. Canteros
2: a casa.
0: Vostè, tots dinosaurios... Ai, Déu meu senyor, quina paciència hem de tenir, audiència. Bueno, hem de buscar aquesta música. I la pregunta que farem és que ara escoltarem aquesta música, la primera cançó, però d'aquí farem el debat. La música ha anat evolucionant o no ha anat involucionant? Què penseu d'això?
2: Quina pregunta, sí, la música, capciosa.
0: Bueno, clar, perquè ara hi ha molta crítica amb tot el que és el Bad Bunny, el Queen, no?
2: Home, no m'acompanyis a Bad Bunny, eh?
5: No.
2: Que te puc matar. Que la Pilar no veus.
5: La Pilar se't menja, eh? No? Avui ja té recepta.
0: Però per què se't menges, Pilar?
2: Home, perquè comparar amb Bad Bunny amb Queen, com que no, eh?
0: Bueno, però hi ha molta gent que és superdefensora del Bad Bunny. Per
2: sí, sí, però comparar-la amb Queen, no.
0: Bueno, tú, la Pilar es que es Queen, es la Queen del programa. Bueno,
4: vamos a ver, mucha gente está con el Bad Bunny. Yo sé que no, mucha gente está, pero no está por lo que canta. Porque es un tío que defiende muchas cosas.
2: Exacto.
4: No es por la canción. Sí. La gente que está con él es porque defiende otras cosas, no por la canción, porque la canción es esa de ese tío. Bueno, pero está por el tema político y todo, sí, eso, por eso lo defiende.
2: Bueno, porque va a defensar. Sí.
4: A tu no t'agrada, no, Miquel?
6: No.
4: Si el Miquel dice que no és, no. Ja està.
2: Però jo pensant en el que estàs dient, no? Sí. Que, aviam, sí. La música jo crec que, evidentment, ha anat evolucionant. I s'han anat canviant coses. Nosaltres, per exemple, tenim una escala... Sí, que va de do, re, mi, fa, sol, la, si, amb tons i mitjos tons, sí. I en canvi, per exemple, els xinesos crec que van a quarts de to, vull dir que vol dir que és una escala de...
0: I els àrabs tenen un altre tempo...
2: Clar,
0: i tot
2: per això mateix, que llavors, a l'haver-hi després més coacció i que s'han anat barrejant altres coses, doncs s'ha evolucionat amb la música. Ara, si l'evolució després, al final, a l'època que estem ara, és bona o dolenta, ja no sé què dir-te. Hi ha coses que sí que m'agraden i coses que no. Però suposo que això passa a totes les èpoques.
0: La música ha tingut grans avanços, no? Per exemple, el Bach va ser un tio que va avançar molt la música, no? Podríem dir. Després del Bach et va vindre, doncs, jo que sé, un Mozart, no?, que també va evolucionar, un Beethoven... els propis Beatles van canviar la música. Clar, i de repente, de tota aquesta espècie d'evolució, et surt el Bad Bunny.
2: Sí.
0: O et surt el reggaeton, et surt el merengue... Bueno, el merengue encara, però...
4: Merengue,
0: què passa? És a dir, avui en dia no cal cantar bé per ser cantant, per exemple?
1: No,
4: perquè te dan estos micrófonos, que són diferents...
1: A l'autotune.
4: Claro, ja està.
1: T'arregla molt la manera de cantar.
2: I ara ja d'aquí dos dies ho faran tot amb intel·ligència artificial i no caldrà que fem res.
1: No cal fer res, perquè ja t'ho fa.
0: Bueno, però ara porten també aquell aparato. Jo li dic sonotone, que no és això, que és allò, el tonotune, o alguna cosa així. Que afinen, canten i automàticament afinen, no?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, no?
4: Yo con que me quede parado en Fórmula Quito y los Diablos...
0: Sí.
4: Yo ya... Lo demás...
0: Vostè molt modern,
2: mira,
0: no,
2: el
0: eh?
2: Home,
1: jo vaig avançar uns 20 anys més o 30, però ja després ja no. Tampoc.
4: És que jo avui escucho por la tele el festival de rock de no sé dónde o de no sé dónde. Sí. Y vean, escucha a la gente que canta, y yo no me entero que canta.
1: Ja.
4: No es que no me entero que canta.
0: Però vostè s'entera d'algú, què? En general, parlo. En general...
4: No me entero de nada, pero ahí menos.
0: Bueno, no sé.
2: El fenómeno
0: no sé.
2: Shakira, que ens diu que farà...
0: Una foto de ciutat, sí.
2: I una mega, no sé què, un mega concert, 600.000 persones.
1: 12 concerts.
2: 12 concerts amb 600.000 persones, i ja hi havia cua, i encara no comença...
1: Sí, sí.
0: A veure...
2: Jo només de pensar...
4: Esto de Madrid de los 12 conciertos... Hay que saber por qué los hace, ¿eh?
0: Así, porque el
1: eso ya no vivo tan.
4: Por las multas que tenía, que llegó un acuerdo con la Comunidad de Madrid.
0: Escolta, estàvem parlant si la música ha evolucionat o ha involucionat amb el vostre parer.
4: Per a mi ha evolucionat.
0: Per tu ha evolucionat.
4: Sí,
0: o sigui, és millor la música d'ara que la d'abans.
4: La tecnologia i tot ha evolucionat.
0: No, però dic el que sona, el producte.
4: Sí,
0: vostè diu que és millor. Si vostè pensa que el Bad Bunny és molt millor, per exemple, que el Frank Sinatra.
4: A veure, que ha evolucionat la música, sí, però no me ponga a mi aquest protesto. Ponga a mi el cantante.
0: Bueno, què vol que li posi aquí?
4: Por ejemplo, los chavales que salen de Euforia, hay algunos que cantan bien y hacen buenas canciones. Bueno, me ponen ahora el Pupuni es el conejo de la suerte, pues no.
0: No, porque la gran crítica que hi ha és o sigui, estem parlant de hits. L'òpera sempre hi serà.
4: Sempre.
0: El rock, espero que també. Però el que és de dir, el que està en auge, el que creix, el que està de moda, el que puja... És a dir, l'Eric Clapton va passar per Madrid i van anar quatre gats. I se'n va el tio aquest, el Bad Bunny, i omplen el bèstia. Què vol dir? Que la gent no va canviat?
2: Clar que canvien també els temps. A la millor que a nosaltres no ens agrada tant, bueno, pels nostres pares o avis, els Beatles eren uns sacs de no sé què que es bellugaven, que es movien, que els melanuts i tal, i clar, i dius, hosti, pues, a nosaltres ara ens agrada, i és una música que ara és un clàssic.
1: En aquell moment, quan vaig començar a sentir els Beatles a casa, aquests melanuts i
2: tal. Els melanuts,
1: de grups que eren molt més durs que els Beatles, em van dir, per què no poses aquests que eren tan macos?
0: Però si us fixeu en una cosa, criticaven els Beatles, que eren uns esbojarrats, i no és veritat.
1: No.
0: Els Beatles anaven amb tratxa, el cabell llarg, no es bellugaven de la rajola, el que estava en histèric era el públic.
1: El públic, però
2: va ser un canvi.
1: Sí, tant.
2: Fort, dintre de la música.
1: Sí.
0: Això és el que estic dient, però un canvi en positiu, no?
4: Ha evolucionat mucho. Yo me acuerdo en mi casa con mi padre, cuando estaba mi padre escuchaba al Bonet de San Pedro, a Nat King Cole, a Josep Guardiola, a toda esa gente, porque claro...
0: Bueno, audiència, queda només un minut. Estem buscant... Clar, és tan antiga la música, tan antiga, que costa de trobar. Deu estar
1: plenat. Home, sí, clar que costa.
0: A la segona hora, quan comencem, posarem aquesta cançó que ens farà gràcia no escoltar la primera cançó
2: la
0: de la història.
2: Home, sí,
1: que fa gràcia.
0: Sí, no?
2: Sí, home, què tal?
0: Bueno, audiència, vostès, si volen, ara ja perquè ens hem polit una hora, quan fem safareig poden trucar i parlar. Si truquen i donen l'opinió, també tindran un número pel sorteig, correcte? I vagin pensant, el Mr. Bean va salvar tot un passatge d'un avió, conduint un avió perquè el pilot li va donar un telele
6: García,
0: i el tio va portar.
6: Sí? Un plasta.
0: Sóc un plasta, no?
4: Sí.
0: Jo crec que el com enyoraran el divendres fa bastendres l'audiència, com l'enyoraran? Vinga, música de cluenda.
6: Aquest divendres,
0: què?
6: Ni faves ni tendres.
0: Sí, noi, no, fem el que podem, tu. Audiència, sintonia de final de primera hora i tornem després, per seguir fent-ho tan malament com fins ara.

0: quina llauna de programa, per favor.
1: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes aquest matí a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis de l'any vinent amb les eleccions municipals i també les generals. Sánchez té previst participar just a aquesta hora, a les 12, a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, acompanyat pel president de la Generalitat i la cúpula del Partit Socialista. Per la seva banda, Feijóo es troba a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que ha començat a 3:15, coincidint a més amb la celebració a la ciutat de la Supercopa CB de bàsquet durant aquest cap de setmana. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. En aquest últim punt, Collboni ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana. La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de cometre 4 delictes de robatori amb força en establiments comercials del barri del Poblenou de Barcelona durant el mes d'agost. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials, respectivament, principalment relacionats amb fets similars, segons ha explicat la policia en un comunicat. I en Castells, aquí un quart d'hora comença la Diada Castellera a Tarragona en el marc de les festes de Santa Tecla, amb les dos colles anfitriones, la Jove i els Xiquets de Tarragona, i els convidats, els castellers de Vilafranca i la Vella de Valls. La podeu seguir d'aquí un quart d'hora, com diem, a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
7: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.

0: Garcia, paga'm un berenar, anda. No siguis ràcano.
1: Ai, Follet, paga'm un berenar.
2: És l'hora més.
1: Ho vol tot.
2: No anava a dir, igual és l'hora anglesa,
1: però sempre, no, és sempre té gana aquest tipus. Bueno, audiència, lo prometido es deuda, eh? I ho hem trobat, eh? Home, costa trobar una cançó que té 3.400 anys.
2: Sí.
1: La van trobar a lo que és actualment Síria. O sigui, 3.400 anys, no? Sembla, hauria de votar amb la dels pajaritos, aquella. Com es diu aquella?
2: La Maria Jesús i Socorro.
1: Maria Jesús i Socorro de On, no? És coetània, amb això, no?
2: Que ja no hi és, va morir. Que ja no hi és. Ha mort aquest mes d'agost.
1: Ah, sí, ah, no ho sabia, tu. No ho sabia. Vaja.
3: No recordo el dia més.
1: Vaja, sí que em sap greu. Veus, si he fet un acudit, ja no m'ho fa gràcia.
2: El de Vito sí que ho vaig llegir, pobre, que també s'ha mort.
3: Sí, sí.
1: És que, com diuen els inglesos, la gent té el mal gust de morir-se.
2: Mira.
1: Mira, mira, un homenatge amb ella, va, fem-la sonar, va, una mica. Este baile es de bailar y a todo el mundo
2: alegrar. El piquito es de mover y las plumas sacudir. Doncs no devia, no era molt gran, em sembla.
1: Home,
2: no?
1: Montse.
2: Home.
1: Déu-n'hi-do.
3: 76, em sembla.
1: Ah, quan? 76? Ah, doncs hauria començat molt joveneta, no?
2: Clar.
1: Sí. Anys que se sentia. Perquè jo recordo la meva àvia que ballava els pajaritos i la dona està fent malves ja.
3: És molt més antiga que la seva versió. Sí.
1: Bueno, més que aquesta, no. Serà un moment d'elegància i de rigor, aquest programa tan impresentable, perquè posarem una cosa que cap emissora de ràdio l'ha posat.
3: Això segur. Vaja,
2: que raro que el Follet no ens cridi primícia, primícia.
1: No, aquestes, ell parla bé, ell
2: si
1: parla bé
2: de, una guarrada, segur.
1: Ell parla bé del programa, segur que no. Bueno, escoltem aquesta cançó que té 3.400 anys, que està considerada la primera cançó de la història. No siguin molt exigents, tampoc, eh? Vale? Pues vinga, va, li posem. Pues anem a posar-la, a veure com sona. Ara.

0: Bueno, ja veuen, tos final com el teatre, eh? Igual. Però, bueno, què opineu? Home, per 3.400 anys?
1: Jo vull opinar amb mi.
0: A veure.
1: Esto no lo ha grabado usted a sus dos nietos.
0: Que no, que no, que no. A mi em donava la sensació de ser un piano d'aquests de nano.
2: Sí.
0: I és una cançó de Gomets, que digui jo, eh? Ara posarem Gomets i ara tocarem el piano. La voleu tornar a escoltar o han tingut prou, ja? Una cosa que té un valor històric, aquí ens ho passem pel forro d'Antequera.
1: Però esto que lo encontraron en un casset o en CD.
0: No, van trobar una llosa de marbre, ai, de marbre de fang, amb escritura cuneiforme, que és de la cunya, i van dir, hosti, això no és cap contracte, perquè els primers escrits que han trobat a Sumèria i a l'Eufrates, al Tigris, tot això, eren contractes, bàsicament. I això diuen, hosti, això no respon a cap contracte, són com notes musicals, jo què sé, i ho van fer. Grans experts d'universitats i musicòlegs i tal van deduir que aquella cosa sonava així. Bueno, ara si posem el Bad Bunny... Veurem si hi ha molta diferència o no.
3: Sí, a favor dels sumeris.
0: Escoltem, escoltem. Aquí hi ha 3.400 anys de diferència, eh?
4: Home, té més ritme.
3: La música, de moment, no sona malament.
0: No està mal.
4: Era bo.

0: Afortunadament, els sumeris aquests no tenien lletra. Ja surten guanyant, perquè les lletres... Igual que aquella de... Estava en la guagua... Això ho heu sentit, del Bad Bunny?
1: Sí, i tant.
0: Una de... Me subí en la guagua i tu eres muy buena. Hit de ventes,
2: sí, perquè aquesta...
0: Aquesta encara s'arregla una
2: mica.
0: Ha anat evolucionant.
2: S'entén la lletra. A més, al principi, que no s'ha sentit, diu Nueva York.
1: Nueva York, sí, això sí que...
2: Però... Per exemple, això que parlàvem, que si aquesta música antiga l'havien fet els nens, aquesta li poses al meu net i la balla.
1: I la balla.
2: Es posa a remenar el cul.
0: Bueno, doncs, pues, escolta, aquest programa ha volgut lluir-se portant una cosa històrica que no interessa a ningú, ni agrada a ningú, però queda bé.
1: Molt bé.
0: Sí. És allò elegant, no?
2: Sí, sí.
0: Sí o no?
2: Home, sí, la veritat és que és una cosa important saber d'on ha sortit la primera...
0: La primera cançó de la història, tu.
2: Sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Tenim una trucada, sí? Hola, bon dia.
2: Bona tarda.
0: Ai, bona tarda. No, si jo també.
3: Bona tarda.
0: Aquest programa fallem més que una escopeta de fira. Ai, Déu meu.
3: El primer dia.
0: El primer dia, mare de Déu. Igual és l'últim, perquè el nos escoltin molt. Diran, mira, van arribar i marxar, tu. Amb qui tenim el plaer de parlar?
3: Bueno, jo sóc la Cristina Borràs. Saps què passa? Que em anava malament els diumenges, us escoltava un rato, però després m'anava a missa.
0: Una heroïna, escoltant-se una estoneta a nosaltres, eh? Hombre, Cristina Borràs, un aplaudiment de benvinguda al programa.
2: Sí, sí.
0: Feu la pilota, molt la pilota, molt la pilota. Vinga, va.
2: Perquè ens truquin cada setmana.
3: Moltes gràcies.
0: A tu, carinyo. Escolta'm una cosa, Cristina, la pregunta la saps, el del Mr. Bean, eh?
3: Sí.
0: L'avion, tu què creus, és sí o és no? Tu què creus?
3: Bueno, jo al revés del que diuen les altres.
0: Tu dius que no.
3: Que no.
0: Aquest paio com pot agafar
2: un avió. Tu penses com jo, eh? Bueno, que el que he dit jo, a veure, si algú s'hi posa i estàs dintre l'avió, no et queda més remei que confiar-hi, però clar, veus el Mr. Bean, a mi que pensa més. Reconec que és un gran actor, reconec que treballa molt bé, però a mi em posa molt nerviós.
0: Sí, la Montse... Cristina, tot el que és el Jerry Lewis, el Mr. Bean, el Peter Sellers, tots aquests personatges així com patosos i sapastres,
3: claro, sí,
0: la foten molt nerviosa.
2: El Jim Carrey.
0: El que no entenc és per què et vas casar amb mi.
2: Perquè em vaig donar compte després que eres patós.
3: Molt raret, no ets, nen.
0: No, però si jo vaig ser el Mr. Bean...
1: Porque no lo conoces.
0: Escolta,
2: ara vaig a dir un secret.
0: A veure què diu.
2: Vol parlar de que si ets petós o que si aquí, que si allà...
0: Sí, què?
2: Conya, que farem 46 el divendres que ve, ja.
0: Hòstia, tu, no m'estranya.
2: No m'estranya
0: ja que... Bueno, és l'amor, eh? Ara, Montse, a mi em semblen...
3: Però que correu no m'atrapareu.
2: No t'atrapem, no?
0: Mira,
2: ja és bo, això.
0: Montserrat, tu has dit 46 anys, però per mi n'ha estat 46 segons. Que pilota arribo a ser, eh? Bueno, Cristina, benvinguda, una abraçada. Què vols, Saturnino? No robi res. No.
4: Hola, Cristina, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Una cosa, en Mordid de Rey no hay cosa más importante a esta hora que hacer que llamarnos a nosotros.
0: Mare de Déu, senyor.
4: Que no manejaste programa.
0: Quin tio més desagradable, tu. No li facis cas, Cristina, és un envejós. És un envejós, és com el Follet, volen destruir el programa. I el que no saben és que aquest programa es destrueix sol.
3: No, sí que hay otras cosas más importantes.
4: Lo ve.
0: I tant. I tant.
3: Sí. Miro dos novel·les i vosaltres estàis entre les dues novel·les. O sea que me va muy bien.
0: Vale. Bueno, nosaltres en realitat el que estem és a dos veles. No a dos novel·les,
1: sí.
0: No tenim ni un duro.
4: Eso.
0: Vinga, Cristina, un petó molt gran i gràcies per trucar-nos. Gràcies. Tens el número 3, eh? Si encertes, dos més. Vinga. Tenim una altra trucada, sí? Vinga, va. Hola, bon dia.
3: Ai,
0: quina mania, molt bon dia.
1: Sí,
5: eh?
0: Hola, bona tarda. Home, amb qui parlem?
5: Ah, amb Teresa Márquez.
0: Hombre, Teresa, no et coneixia de tardes, tu.
5: Jo et coneixia de tardes.
0: Oh, no. Home, la Teresa és una...
5: Jo dic bon dia, eh?
0: Sí. Jo he dit... Tu també has dit bon dia?
1: Sí.
5: Sí,
1: però és bon dia. És que de fet, bona tarda està mal dit.
0: Estem...
2: Està mal dit bon dia, és veritat.
1: S'ha de dir bon dia.
0: Sí? Tot el dia. No entenc res del que dieu, què?
1: Bona tarda no és correcte. S'ha de dir bon dia tot el dia.
0: I a la tarda, què? No es diu bona tarda?
1: No es diu bona tarda.
0: Ah, bueno, doncs bon dia... Com vulguis.
5: Sí,
2: bon dia tot el dia.
1: Bon dia tot el dia.
0: Ai, Déu meu. Bueno, ja estem aquí el divendres. Tu esperem... Home, triomfar, no? Perquè no ho hem fet mai. Però que us hi segueu una miqueta. Teresa, quina il·lusió que ens truquis. Escolta una cosa, tens el número 4.
5: Ja ens acostumarem.
0: Sí, home, sí, ja anireu... Entre cagada i cagada, doncs ens anireu perdonant. Escolta...
2: Al final potser haurem de contractar la del
0: paper de vàter. Bueno, ja ho va dir. Diu, tot això és pel programa aquell. Bueno, escolta'm una cosa, Teresa. Tu creus que allò del Mr. Bean és un sí o és un no?
5: És a dir... Jo diria que sí.
0: Tu diries que sí, també,
5: eh? Sí. Molt,
0: no? Molt bé. Sí. Bueno, ja saps la mecànica. Si l'encerteu, teniu dos números més i després sortejarem si és el braç de gitano de...
6: Pot ser el braç de gitano de la pastisseria Arenas, pot ser els congelats, un postre dels congelats al glaçó,
0: o la botiga Pebre Negra.
6: O un val de 10 euros de la botiga Pebre Negra.
0: Molt bé.
5: Molt bé. Doncs
0: pues vinga, sí, Teresa, sí. Gràcies per trucar-nos, carinyo.
5: Bona tarda o bon dia.
0: És igual. Bon, és igual. Bon el que tu vulguis. Eh? Adéu. Bueno, continuem fent el ridícul. Mira, les 18 i 18, tu, això vol dir que hem de comprar loteria. Ah, sabeu que quan veieu un número d'aquests així raro, tens que comprar loteria?
6: Bueno, jo avui he canviat, mira.
0: Ah, sí? Com has canviat?
6: He comprat un número.
0: Mentre no canvis de marit, també. A veure què?
6: No, que ens havien tornat, la de l'11 de setembre, ens han tornat 5 euros.
0: Ah, vinga.
6: 5 euros, com
0: deia. Que calladet s'ho té.
6: No, perquè no me n'he recordat.
0: 5 euros, però arriben a tocar 50 milions que n'hi ha milles, ja. Si per 5 euros tu calles...
6: Escolta'm, ja està bé, que no m'ho deixes explicar. No m'ho he callat. Que bueno, he aprofitat i ja he comprat, com que era de la grossa,
0: a veure, ja està.
6: De Nadal...
0: Et duren poc els calés, a tu.
6: Ja he comprat el número de Nadal.
0: Ah, sí?
6: Perquè sí, perquè a més, no sé si en tenia més guardats, però he comprat el que és el districte postal de Papiol.
0: Ah, sí?
6: Perquè
0: el
6: és un
0: número... No t'ho farà mai, això, home.
6: Bueno,
0: però... Això només passa
6: per si
0: a les pel·lícules. Bueno, poden semblar mentida i ser veritat, eh?
6: Clar, cuidado. Per això passa.
0: Bueno, ara, després de fer tot aquest número de la loteria i tot això, sí. Toca el Saturn Show. El Saturnino debutarà tenint un espai propi. Que Déu ens ajudi. Vinga, va, endavant.
6: Molt bé.
7: I ara, el millor moment del programa. El meu amic Saturnino amb el seu Saturn Show.
0: Com t'ajuda el fullet, eh? La mare que el va parir.
4: Bueno, bueno, pues esta que inauguro yo esta sesión va a ir de cosas que yo me encuentro sí. Cada día cuando voy a un bar, al mercado, a una tienda, comentarios y cosas que dice la gente.
0: Ah, yo pensaba que siempre Saturnino estrobaba coura.
4: No, bueno, no, ahora esto va en serio.
0: Venga, va.
4: Bueno, la primera cosa que pasa, entré el otro día a un bar, entras en un bar y ves que entra la gente y te dice, por favor, un café con leche de avena. Pues yo me quedé yo parado. Digo, yo me fui a un granjero a Leiria, me fui a un granjero a Gerona, me fui a un granjero a Suiza, que cogí el coche. Digo, oiga, ¿hay alguna vaca que dé leche de avena o qué? Mira, aún estoy corriendo, por poco me pega. ¿Sí?
0: Es que no
4: es que la gente no sabe que no, leche de avena no hay.
0: Eso es un líquid vegetal.
6: Es una beguda
4: una
6: vegetal.
4: Bebida, es bebida.
0: Una beguda vegetal.
6: Una
0: beguda. Bueno, però si li diu llet, no?
4: La gente le dice...
0: Mira, tu abans... Sí,
6: però ara els que han prohibit posar-ho als envasos.
0: Home, és que no és llet.
6: No, ara tots els envasos posa beguda vegetal a base de... d'ametlla, de coco, de soja...
8: Sí.
6: Exacte.
0: Però tot va començar amb la soja, eh? Però,
6: tot va començar amb la soja.
0: Fixeu-vos una cosa, s'estan venent, és una bestialitat, el 50% menys d'alcohol de totes les marques, de whiskies, de brandis, de tot, el 50%, només la meitat. La gent jove, les noves generacions, no s'incorporen al món de l'alcohol.
6: Vale?
0: No, però és curiós perquè estàs dient... A mi em sembla molt bé, però la humanitat sempre té que tindre coses. Tenim la meitat, consumim la meitat d'alcohol, el que vol dir que els bars cada cop tenen menys botelles d'alcohol
4: i
0: cada cop tenen no més cervesa, més pots de llet.
6: Més pots de llet, sí.
4: I el que ve la molt més ara, la cervesa.
6: Cervesa, sí.
4: Cervesa per un tubo.
0: Però molta llet, també, eh? En el sentit de que si avena, sin avena, don soja, sin soja, desnatada, semidesnatada, entera, de la mar... Mare de Déu, tu. Al final...
8: Bueno, només has de veure l'anunci de la Lletato.
4: Sí.
8: Amb el terreny, perquè hi ha la desnatada... I llavors hi ha la llet només catalana. I dius, en sèrio? Sí, tenen una ampolla...
6: Sí, sí.
0: Com la llet només catalana?
6: Llet, que hi ha una ampolla d'Ato...
8: Un dels cartrons de tetràbric de l'Ato posa llet només catalana.
0: Bueno, perquè deu ser de granges d'aquí. Clar, suposo jo.
6: Clar,
0: suposo
6: tens
0: de
6: tot.
4: Bueno.
0: O sigui, ara em perdonareu una cosa, parlant de la llet, et donaré una mica gruller, però no és horari infantil, no?
6: Mama, nosaltres tenim miris,
0: bueno, nosaltres tenim mentalitat infantil, però no som adults.
4: A veure què
6: dius.
0: A veure, parlant de... És que no sé com fer-ho bé. Ara et m'he fotut en un jardí que no sé com s'ho dic. Però bueno, el semen, ja que parlàvem de llet,
6: bueno, sí,
0: però hi ha un paio, això podríem dir-ho, sembla mentida, un paio que amb el seu semen, que és donant de semen, que cobren per tindre'l,
6: sí.
0: Li han prohibit ja. Li han prohibit. No pots donar...
8: Mira, fills.
0: 597 fills.
6: Ai, hòstia,
0: perdona. Quina mala llet, no? Quina bona llet té aquest tio.
8: Més
0: de bona llet. O sigui, tu saps que és tindre més de 500 fills? Tu, li han prohibit. Bueno, és igual, quan parlàvem de llet i les vaques, seguim, sí, bueno, show,
6: poso
0: seguim.
6: Que es, mira, que es deu repartir per tot el món, perquè depèn d'on visqui, quan es troba
0: jo
6: que
0: sempre he dit,
6: tots són germans.
0: Jo sempre he dit, no, jo ostres, sempre ostres. He dit que la qualitat del semen del primer García era un mil·lar.
6: Això sí.
0: Mira que arriben a Garcies, eh? Hosti, el primer era un heroi, tu.
6: Això m'ha recordat una
0: vinga,
6: pel·li,
0: Saturn Show,
6: Xavi.
0: Va.
6: Què? Ah, bueno, sí, que anava a parlar al Saturn.
0: No, no, siga, siga.
9: No, si no cobro, me da lo mismo.
0: Bueno, siga, siga.
9: Si no cobro, me da lo mismo.
0: Vinga, va, Saturn.
9: Bueno, luego otra de las cosas.
0: ¿Qué?
9: Estaba el otro día en el mercado, en la cola de la pescadería.
0: Sí.
9: Tres dependientes y yo solo.
0: Sí.
9: Y llega un tío otro chulo y me dice, ¿el último? Digo, pues tú, coño, ¿qué? Es que la gente, si ves que hay tres dependientes y estoy yo, es que me están atendiendo y dice el último, pues que tú, atienda.
0: Pues, realment la seva vida és un show, veu? Tot no, una no, manera magnífica,
9: no. Luego, el otro lo que me encontré el otro día. En un súper.
0: Sí.
9: Una persona se gasta 30 euros en comprar pollo, carne, botellas de leche, tal y cual,
0: sí.
9: Y todo en plástico.
0: Sí.
9: Todo en plástico.
0: Sí, sí, claro.
9: Y llega la cajera y le dice, la cajera, ¿quiere una bolsa? Dice, no, una bolsa no, que contamina. Polla, que lleva 30 euros en plástico.
0: Es verdad, ¿eh?
9: Y no, le dice a la cajera que no le dé una bolsa porque contamina.
0: Sí, sí. Bueno, ara, per sort, s'estan fent nous envasos, eh? Ara han fet envasos de bambú, que es veu que tenen molt d'èxit, i de fibra de coco. És a dir,
6: estan canviant
0: per cosa més natural, no?
8: Bueno, però teòricament els envasos tu ara els has de pagar.
0: Això de més.
8: Els de plàstic els has de pagar, tu els pagues. No? Han pujat el preu i tu pagues 10 cèntims per envàs.
6: Llavors no entenc per què en vez de... És que això és un contrasentit.
8: Perquè teòricament a fora hi hauria d'haver unes màquines que tu pots tornar aquest envàs, que te tornen els diners.
6: Ah,
8: però ells han cobrat... Això ho fan a la majoria d'Europa.
6: Sí, a tu anava a dir això, sí. Havien
10: de fer-ho tot a Europa.
8: No posis aquest impost de 10 cèntims si encara no tens la màquina per tornar-la.
6: Sí, però llavors...
10: És diferent, ja ho diuen.
6: Espera, perquè llavors...
0: Sembla que el David, que és una persona assenyada, ens vol dir alguna cosa. A veure, el tema aquest de la contaminació i tot això... És que el Saturnino treu temes de debat, tu m'agrada.
10: Sí.
0: Eh?
8: I no el veig.
0: A veure, va.
10: Em sembla que en el Parlament Europeu s'ha aprovat recentment una llei que en uns anys això de cobrar l'envàs i retornar, com es fa, per exemple, a Alemanya, en l'entrada de supermercats tens una màquina, la gent va amb les seves bosses plenes d'ampolles de plàstic, vas entrant l'ampolla de plàstic en aquella màquina i aquella màquina va dient, tens 20 cèntims, tens 35 cèntims, i et donen un val per comprar en aquell supermercat.
8: Correcte.
10: Normalment, bueno, no de marques. Sí. Però un supermercat alemany molt conegut i també molt estès a Catalunya i a Espanya,
6: ho fa. No sé quin país nòrdic, que a més és molt típic quan tornes als envasos i tot això, que els diners que et donaven són els diners que donen els nens per tindre com una propina o un X per comprar-se, bueno, diré xutxes, però potser no són xutxes.
0: Per comprar-se joguines de plàstic.
6: O el que vulguis.
10: Ah, pots triar en aquestes màquines que comento que estaven a les entrades de supermercats. Sí, sí. Jo ho vaig fer l'any passat a Alemanya, que vaig viatjar per a Alemanya, i ho vaig provar. No m'ha provat-ho, això. Tot a dinero, el Saturn. Tot a dinero.
6: No
10: m'expliquis
6: el Saturn, que
10: se'n
6: va allà
10: a
6: posar-ho.
10: És que teníem com 20 ampolles de d'aigua, hi havia ampolles de plàstic buides, d'aigua amb gas, ens havíem equivocat i vam comprar ja 40 litres d'aigua amb gas, però no passa res, d'aquesta anècdota ja us ho explicaré un altre dia. I vaig dir, cony, provem-ho, que dona diners això.
0: Clar.
10: I no pots triar si aquests diners els vols en un bal per comprar en aquella mateixa, en aquest mateix supermercat, o donar-ho a una fundació.
0: Està bé.
6: Està bé.
9: Però això que dices de ara, un momento, lo del agua con gas, que yo estuve en Alemania el año pasado, que estaba yo y mi hija, allí, si no vas tú al loro, te dan agua con gas, ¿eh?
10: Sí, exacto.
9: Allí,
10: sí,
9: si no vas al loro, no te dan el agua normal. Tienes que pedirlo bien, porque si no te dan el agua con gas. A mí con que me gusta, para tirar los rotetes.
0: Té que dir-ho del rotet.
10: ¿Cómo lo pedías tú, Saturn, en Alemania? Wasser.
9: No, jo li diria... Agua! I ja venia el tio, ja m'ho traia el tio.
11: Sí, és tan delicat, sí, tan elegant.
9: I per acabar de esto, luego sí. Quiero un comentario, bueno, una cosa anécdota para los camareros. El otro día en un restaurante.
11: Sí.
9: Estoy yo con dos colegas del cobre ahí comiendo.
11: Cobre, negociando, del cobre.
9: Negociando, y en otra vez un tío con sí. corbata y tal ahí. Sí. Le mando al camarero. No, no, y el camarero no iba. Uh-huh. Y al final el señor dijo, oiga, camarero. Y entonces vino. Dice, oiga, ¿por qué cuando le llaman ha venido? Dice, porque yo pensaba que estaba llamando a algún perro o algo. Dice, porque nosotros no nos llaman así. Y es verdad, pues tiene que llamar a un camarero. O camarero, por favor. De verdad. No sé. Bueno, y sí, luego sí. para acabar esta sesión mía,
11: sí, sí.
9: tengo una cosa que lo haré cada semana.
11: Sí,
9: cada semana.
11: Sí.
9: A buscar cosas raras. Bueno, cosas raras, no cosas que veo
11: ya
9: por ahí.
11: Ya tengo poder.
9: No, esta vez he buscado 10 pueblos de España
11: sí.
9: que tienen nombre de mujer.
11: Ah, mira.
9: I entonces iré buscando cosas.
11: S'està tornant molt cultural, eh? Aquests mesos a la sombra li han anat bé, eh?
9: No, no estava a la sombra, precisament. No estava a la sombra, precisament. No.
11: Estava tancat a Can Vallès.
9: Estava en el Montcallo.
11: ¿Moncayo?
9: Sí, ¿qué es el Moncayo?
11: Una muntanya.
9: Vale, y estuve con un yayo allí en el Moncayo.
11: Ara ens ha sortit poeta, també. Ai, Déu meu.
9: Bueno, pues son los 10 pueblos que controlaron sí, son... Sí. El nombre de mujer es Yaiza. Esto es en Lanzarote.
11: ¿Gallifa?
9: Yaiza.
2: Yaiza.
9: Petra, en un pueblo de Mallorca. María, en Almería. Jimena, en Jaén. Constantina, en Sevilla. Ana, en Valencia. Alba, en Teruel. Y Bea, también en Teruel. Y la semana que viene, pues, si mira, seguimos no, en este programa, pues traeré alguna
11: usted,
9: cosa
11: usted
9: más.
11: ¿Usted qué ha fet això de trobar noms de dones a poblacions? Com és que fot Pozos del Caudillo?
9: Perquè, bueno, perquè
2: un sobrino, bueno, un familiar muy familiar de Franco, hizo allí,
9: plantó un huerto, le hicieron una casa...
2: Bueno,
11: sí, és que sempre que parla del seu poble surt el nodo, tu.
9: Hombre, claro.
11: O sigui, quin pulsim, tio.
9: Claro.
2: Jo sé
9: un tio... Tu sabes quanto...
2: Que hi havia viscut, que es deia Llanos del Caudillo.
11: No, aquest existeix de veritat.
2: Aquest existeix de veritat.
11: Però
2: no, no, però espera't un moment. Que van intentar treure o sigui, la seguidilla del Caudillo i no van voler.
11: Ah, no?
2: No.
11: Oh, carai,
2: no. Volien que estigués Llanos, que està bé, sí, un poble.
11: No?
2: I no Llanos,
11: i el
2: no. Llanos del Caudillo.
1: Camí Ferrol sí que ho ha tret. Ferrol de Caudillo sí que ho va treure.
2: Pues em sembla molt... Bueno, jo penso que està molt bé. Però
11: pues ara està molt de moda tot això, eh? Fot por i tot, eh?
2: Sí.
9: Pues bueno, aquí acaba... Mi història.
11: Bueno, no està mal, ha sigut ingenio amb sigut... les vaques sí, sí, i la llet,
9: sí, sí,
11: no?
9: Sí, sí, sí. Ja hi he entrant a los bares i tot això, sí, i a los mercados, que esto está bien.
11: Però vostè quan va al bal paga o no? O se'n va sense pagar?
9: No, jo pago. Jo el cobre i el dinero es el dinero.
11: Ja.
9: Claro, jo me había comprado los pantalones, la camisa y todo, pensando que íbamos a cobrar, y ahora ¿qué? ¿Qué hago yo? ¿A quién le pago yo? A la sastre, el sastre no le puedo pagar.
11: Però vostè no va a ratlles, vostè.
9: No, jo allí, que te pensa que vamos a ratlles, no? Que vamos como en Estados Unidos, no.
11: Com Estados Unidos? Claro. Allà van de color carbassa.
9: Bueno, pues ya está.
11: Que, per cert, el president ja té carbassa com un presoner a la cara, ja el
2: sí,
11: diu.
2: Sí, li falta el traje.
11: És com una pastanaga, aquell diu, no? Bueno, perdona, nosaltres teníem una veïna que jo cada cop la veia més carbassa. Paraula de veritat, eh?
2: Sí, sí.
11: Cada dia més carbassa, jo deia, aquesta tia, què es passa? I un dia li vaig dir, perdona, no sé com dir-t'ho, però... Com és que estàs tan carbassa? Diu, ui, sí. És que menjo moltes pastanagues, jo. Diu, hòstia, però...
2: El beacarotè...
11: Diu, sí, sí, i el metge me les ha prohibit perquè estava menjant pastanagues com el Bugs Bunny constantment.
2: Sí, sí.
11: Però la tia era de color carbassa, tu.
9: Pues...
11: Semblava la Ruperta.
9: Jo tenia un amigo cuando existía el Canal Plus.
11: Hostia,
9: que tenía la raya, que tenía la raya esa, si quería verlo. Tenía un amigo que un día viene a mi casa y me dice, oye, Jaime... Tengo las manos, todas las tengo de color calabaza. Digo, ¿de qué? ¿Que te ha pasado algo? Dice, no, porque estoy viendo el Canal Plus y como ganchito.
11: De veritat, tio. És tan ordinari.
9: De veritat.
11: Com diu el fullet, David, tanca-li el micro. Bueno, ara anem a una cosa una mica més seriosa. Eh? És un espai que es
9: gràcies.
11: Diu... No, ho ha fet molt bé, Saturnino.
9: Ah, vale.
11: Ho esperem l'any que ve. Ai, vull dir, el programa que ve.
9: Ah, per l'any que ve.
11: Hi ha un espai que volem... Que es diu... les coses de la vida.
9: Oh.
11: Vale? Coses de la vida d'algú. Eh? Mm. O coses que no...
9: Ah, jo mi vida no la vaig explicar, eh?
11: No, vostè no cal. Ah, no, és que l'explica, l'explica i ens tanquen la ràdio.
9: No,
11: millor
9: no.
11: Pues anem a la secció Coses de la Vida, els explicaré una cosa, a veure si els hi fa gràcia o no. Ja dic, aquest programa no serveix per res, però a vegades fa gràcia.
7: I ara, Coses de la Vida. És que la vida té cada cosa...
11: Nosaltres, a la vida, ens trobem amb moltes persones, gent coneguda, gent que no és coneguda, famosos, cantants, situacions... Però hi han coses que a mi, per exemple, aquesta m'ha fet gràcia saber-ho, perquè no ho sabia, i també és una mica, igual que hem escoltat abans, la primera cançó de la història, que això ho diuen en un programa sèrio, no com aquest.

0: coneixeu tots, que és el senyor Charlton Heston.
1: Home, ah, sí. Sabem qui és, sí.
0: Sabeu qui és, no? Sí. Tu, Saturino, saps qui era el Charlton? El Caldo Texton, que li deien. El Charlton Heston, l'actor. Tu, David, saps qui és el Charlton Heston? Sí. És que el David és més jove, eh?
2: Los Diez Mandamientos.
0: Benur. Sí, Benur.

0: El Charlton Heston parlar, el senyor Ben-Hur, el Judà Ben-Hur, el com es deia l'altre, el Moisès. Sí.
1: A veure si s'assembla la veu que tenia
0: una mica doblada. Una mica. Vinga, va. Li fan una entrevista i nosaltres l'escoltem. La veu del Charlton Heston, eh? Escoltem.
2: En mi escuela y durante como uno, dos, tres películas en España y uno en México y uno en Perú.
3: En España se le recuerda por muchas películas, pero especialmente por El Cid. ¿Ha tenido en todo el mundo esta película tanto éxito como en España?
2: Sí, más o menos, yo creo. Es, pero seguro, uno, El Cid es uno de mis más grandes éxitos de todas mis películas en todo el mundo. Sí, en Japón y todos.
3: Todos sabemos mucho de su vida profesional, de sus películas, de sus actuaciones, pero sabemos poco del Charlton Heston, hombre. ¿Qué hace usted un día de los que no trabaja?
2: Ah,
3: si es que tiene alguno.
2: ¿Pero cuándo? No hay. Me gusta cuando no trabajo pasar tiempo en mi casa con mi familia y algunos amigos y en una vida privada. Mi trabajo y mucho de mi vida, mi vida es público. Es mi trabajo, claro, es, pero me gusta una vida privada también.
3: ¿Ha logrado usted en algún lugar pasar inadvertido, sin que nadie lo conociera?
2: Ah, es difícil, difficult to imagine.
3: Es difícil de imaginar un lugar.
2: Sí, sí. Para 20 años mi vida es público y es... It's a permanent part of my life, I guess.
3: Es una parte habitual de su vida.
2: Sí.
3: El ser conocido. Muchísimas gracias, Charlton Heston.
2: Ah, gracias, gracias. Es, me gusta mucho.
0: Bueno, ja veieu, la veu del Charlton Heston ha parlat una miqueta les coses de la vida d'ell, no?
1: Tenia bona veu.
0: Sí, home, era un tio grandot, eh?
1: Sí, però bueno, però
0: voleu saber, més coses de la vida del Charlton Heston o no?
4: Sí,
0: sí, o parlem de la vida del Follet, per exemple.
4: No,
0: el Follet seria la mala vida del Follet, vida, perquè el tio no es cuida, eh?
5: No, però... insultis la meva intel·ligència superdotada.
0: Sí, mira, Cregudet, ho ets un rato, intel·ligència sí. Superdotada. Mare
5: Oriol Romeu. Acceptes la dimissió irrevocable del García?
0: Home, malament no devem estar fent perquè ha tret el cap el director, eh? Ha tret el cap i ha marxat. I no ha volgut ni mirar-se, tu.
5: Aquest programa milloraria infinitament sí. Si jo fos el director.
0: Tu el director, mare de Déu.
6: El que l'entrevistava, qui era? Que me suena mucho la voz.
0: Era l'Iñigo. José María Iñigo, sí. Que aquell que portava un bigoti enorme i deien que tenia el labio leporino. I res, el tio és que portava el bigoti perquè li agradava, no? Home, l'Iñigo va ser un bon professional.
1: Un bon doctor a Múrcia que encara el portava més llarg que ell.
0: Sí, era el doctor Foca.
1: Portava, sí,
0: i era cirurgià. O sigui, la mascareta, per sota li sortien els pelillos.
1: Portava el bigoti per aquí, per sí. Sota el llavi de baix. Jo el que no sé és com devia menjar, el devia apartar, no?
6: Una canya.
0: No sé, quan queden les coses allà.
1: Una canya, sí.
0: Bueno, el Charlton Heston, que és un tio que va tindre molta mala fama, perquè era però... de l'associació del rifle, però era sí, l'únic que va fer malament, perquè era un tio molt compromès. És un tio defensor del Martin Luther King, era un tio que anava a les manifestacions en defensa dels drets, era una persona... tremendament honrada, casat des del primer, molt religiós, en aquest sentit, eh? I era una persona que a Hollywood manava molt. Era un tio que posava... Però va tindre uns començaments difícils. Per exemple, quan tenien que fer la pel·lícula de Els 10 manaments, ell no hi era. No hi era. I sabeu com va aconseguir el paper? És curiós, no? Perquè resulta que el director... Estava el Cecil B. DeMille, aquell paio, que era un tio que per rodar una trompa d'elefant necessitava una manada, no? Perquè volien de tios. Però resulta que en un d'aquests càstings així i tal, va veure el Charlton Heston i, bueno, no va dir, no, jo vull un tio més nom, perquè aquest no era conegut i tal. I un dia, documentant-se, va veure l'estàtua del Moisès del Vaticà. I si us fixeu, és igual que el Charlton Heston.
1: Mm.
0: És clavat. I llavors el tio va dir, hòstia, Però si tinc el Charlton Heston, ahí tinc el Moisés en carn i os.

0: I tu mires la pel·lícula, quan ell va amb aquella melena que baixa allà amb les taules i tot allò,
1: i mires
0: l'escultura del Moisés, del Miguel Ángel, sembla el Charlton Heston allà.
2: Sí,
0: a vegades la vida té... Si aquest home no arriba a documentar-se mirant revistes o el que sigui, no funciona, eh? Se'n recordeu d'aquelles grans pel·lícules?
1: Sí.
0: Oita, oita. Imaginem-se el Charlton Heston amb sandàlies caminant per allà.

0: Bueno, era un home que ha fet papers, pel·lícules molt importants. Després ja la cosa va anar una mica menys, perquè ja feia televisió, va fer una cosa estranya que es deia Terremoto, però sempre havia triat molt bé els papers. Els Deu Manaments, Baixés, Ben-Hur... Sí, però era d'aquelles que sortien bueno, tants que al final era tot dolent. Sí. Però, per exemple, Ben-Hur... Una pel·lícula extraordinària que per mi té un dels finals més bons és El planeta de los simios. Té un dels finals èpics del cine bestials, que és quan el Charlton Heston va pensant que està en un altre lloc i de sobte es troba l'estàtua de la llibertat. Sí. Allò és bestial.
1: Sí. Ha viatjat en el temps, no en l'espai.
0: Exactament, tornar a la Terra, els micos dominen la Terra. Jo cada com està el món ho crec, eh? Sí, jo veient segons quins mana, tu dic, els micos han tornat al planeta los simios, tu. Eh? I hi tornem a ser-hi, eh? Bueno, doncs res, escolta, hem escoltat una miqueta, hem vist coses de la vida, i voldríem, ja que parlem una mica així, no hi ha cap espai en concret, però podríem fer un petit homenatge a una sèrie, a un actor que es diu que ha mort ara fa poc, que tothom l'estimava molt.
2: Moment, Xavi, que per cert he dit que la dels Pagrotos era mort i no ho és, eh? Ah, no ho és. Devia ser un fake, un tot, jo vaig llegir.
0: El que dius, què?
1: Que no és morta la Maria Jesús dels Pajaritos.
0: Ah, no, a mi m'ha sorprès, però bueno, millor que estigui viva, no?
2: No, és que jo ara ho he buscat.
0: Aquí enterrem a tot Déu ràpid, no?
1: Ho vam llegir. No, però sí que és veritat que jo també vaig llegir no sé qui s'havia mort i vaig dir, no he sentit res. I llavors busco sempre la biografia i si s'ha mort... sortirà de seguida al Wikipedia o al Google, el senyor Google, que és el meu.
0: Ara haureu de fer... Digues.
3: Yo cuando se muere alguien, nada más que miro... voy a buscar los tanatorios.
0: Ja, vostè sí.
3: La lista de los tanatorios.
0: Tinc molt alegre,
3: sí. Ahí te encuentras a todos los que se han muerto.
0: Jo us posaré una sintonia ara, a veure si adivineu de qui parlarem. Escolteu això, vale? A veure què opineu. A veure... Mare de Déu, no és que...
3: Tenta d'arrencar-lo, Carlos.
0: Ai, Déu meu. No, és que saps què passa? És el primer programa i fallo jo, el David no falla.
3: No, si ja no sabeu què falla.
0: Aquí el desgraciat sóc jo que ho foto.
3: El tècnic o no?
0: No, el tècnic
4: no falla. No entenc com la Montse té de parella el farsant del García.
3: Hombre, que verdad, que verdad.
0: Torno a començar, perquè al final, d'entrada això, us sonarà.
1: Sí. Això és de moltes sèries.
2: De moltes, sí.
0: I ara escolteu-ho.

0: Va ser una de les sèries més famoses i més conegudes tant a Espanya com després que a TV3 i al món. Era una sèrie que es diu Un hombre en casa.
1: Exacte.
0: Us en recordeu? Sí. Que era aquell xicot que vivia amb dues noies i tal. L'actor, que és el Richard O'Sullivan, ha mort.
1: Ostres.
0: S'ha mort aquest agost.
1: Sí.
0: Portava 23 anys en una casa d'aquestes de gent gran.
2: La residència.
0: En una residència, 23 anys. Ostres. I el Richard O'Sullivan era un xaval que va començar fent, fa molts anys, era un dels alumnes d'una pel·lícula que anava d'un col·le, que es deia...
3: Em surt que venies a vivir, però no.
0: No.
3: Una pel·lícula musical.
0: Musical, que cantaven, doncs ja sortia ell de petitet. Ja me'n recordaré, de la música, o no me'n recordo, de la cançó. Clar, com no tenim guió, aquí és una merda, això, bona qüestió. Doncs aquest actor, el Richard O'Sullivan, el d'Hombre en Casa, doncs és una persona que va estar durant molt de temps treballant per ser un actor. Tenia una cara molt peculiar, no era un galard, però tenia una simpatia especial.
1: Molt.
0: Vale? I aleshores tenia un tipus d'humor que anava molt bé. El Richard O'Sullivan ens han deixat una pinzelladeta una mica de L'Hombre en Casa, però si realment tenim un record que ens queda viu, més enllà de L'Hombre en Casa, era una sèrie també molt magnífica, que va ser un spin-off. Un spin-off vol dir que és una sèrie que surt de la pròpia sèrie, que era una sèrie... si L'Hombre en Casa era bona, aquesta era millor, que era Los Roper.
1: I tant.
0: Los Roper eren els propietaris de la finca on vivíem. Sí. I el Roper tenien moments absolutament gloriosos. Els dos són morts. Tant el Roper no fa massa, però ella sí. La Mildred.
1: La Mildred, sí, exacte.
0: La Mildred era...
2: I otra persona que ha muerto, otra mujer que ha muerto hace poco,
0: sí,
2: pues ha sido la mujer del Ronald Koeman.
0: Sí,
1: sí, sí, cert, sí. Cert.
0: Escolta,
1: sí,
0: quin programa en tenim el divendres, sí, no, només parlem de morts.
3: 65 anys, un càncer de mama. Sembla que siguem les necrològiques.
2: Eso, càncer de mama, normalmente hoy en día...
3: Sí, però se reparten en algun altre lado, ja està.
4: Jo era jove, tenia 65 anys, era molt jove.
2: Tendríamos que haber titulado el programa. Si hoy es viernes, esto es el tanatorio.
0: Volen escoltar una miqueta el Roper per fer-los una mica de memòria? Sí, els escoltem, ja veuran, el Roper. Aquell humor anglès determinant. Començava així, En realitat, a Anglaterra es deia George i Mildred.
1: George, sí, i Mildred, sí.
0: La pel·lícula sortida de Sullivan es diu Qué grande ser joven. Ara. Escoltem el Roper, ja veuran. Vosaltres el veieu, no, el Roper? Audiència, els recordem que tenen una pregunta i tenen tres premis d'espònsor, Només han de dir sí o no. Saben que tenen el 50% segur, vale? De moment han tocat quatre persones. I això era un programa que abans tu, David, feies el Favestendres i tot això. Es trucaven molta gent, no? Molta, no? Vol dir que som una merda, nosaltres. Bueno, ja s'iran animant, tu. Al final, encara que sigui pel braç de gitano, que truquin. Escoltin això.
5: De casa.
6: No.
5: Mildred, no puedo ir. Se me acaba de romper una liga.
6: Pues te pones una goma.
5: Se me puede cortar la circulación.
6: Y yo te puedo cortar la cabeza si no te arreglas inmediatamente, así que date prisa. Anda, ponte el pantalón, no estés con las piernas al aire.
2: Que esta son ellos, pero la grabación auténtica era otra.
0: Bien.
2: Salía otro. Lo hacían mejor.
6: Lo que me excita es ver lo feísimo que es. Ven, déjame que te ponga la corbata como es debido.
5: No, que eres capaz de ahogarme.
6: Si me dejase llevar por mis nervios, a veces lo haría. En serio, quiero que vayas muy bien vestido.
0: Una pausa. No. Això és la versió en castellà. Vosaltres el soltaríeu en català.
3: Ah, probablement.
0: I per això sona
3: diferent.
0: Aquesta és la versió original del Roper.
2: Però en català estava millor.
0: En català, bueno, tenien una altra...
3: Perquè l'humor és diferent.
2: I a més tenia gràcia.
0: Mira que sou quisquillosos,
2: No, home, no.
0: Aquí tallant el Roper, fent-se aquí les experts de l'orella.
3: És com la que els agrada tant amb ells, la de l'Escurçó Negre. Tu la sents en castellà i no fan ni la més mínima gràcia. En canvi, doblada en català, que la doblava en Joan Pera, no té res a veure, tot i que a mi no m'agrada, però no té res a veure.
0: Escoltant el Roper. Pues venga, va, Roper.
5: Son más cursis que tocar vagina con un violín. No, Mildred, no quiero ir.
6: ¡Es George!
5: Ah, ¡es Jerry!
6: He concertado una cita para ver una casa. Si no vienes, George, ¿cómo voy a saber si te gusta o no?
5: No me va a gustar.
6: A mí que me importa lo que pienses, pero tú vienes. ¿Trae tu amigo nuestro coche?
5: No.
6: ¡Vaya! Estoy harta. Está arreglándolo desde hace 3 semanas. Sabe de mecánica muchísimo menos que yo. Que ya es decir...
7: Buenas tardes, señora Roper. Buenas noticias. Estará listo mañana.
6: Eso mismo nos dijo ayer.
7: No, ayer dije que estaría listo hoy.
6: No se le ocurra que salme ni una...
7: No, lo que tiene es muy complicado. Es de la caja de cambios. Se lo explicaré. ¿Sabe algo de coches?
6: No.
7: Menos mal. Es una tuerca, ¿sabe? Está pasada de rosca. No hay forma de sacarla. No se puede llegar a los duffers sin quitar el motor. Jerry es mecánico, querida.
0: Bueno, era el Roper, aquest tipus d'humor anglès, no? Divertit, eh? Un bon record. Bueno, doncs que el cel sigui a l'O'Sullivan, eh? I que es trobi amb el Roper i que muntin allà l'escala, eh? Tenim una trucada, sí? Hola, bon dia.
8: Bona tarda.
0: Bona tarda. No, quina mania, Déu meu, perdoneu-me. Perdoneu-me. Amb qui parlem?
8: Són la Lolín.
0: Hombre, Lolín, quant de temps, Lolín.
8: És que, clar, els diumenges anava malament.
0: Ah, bueno, doncs ara els divendres els podem amargar,
8: els divendres,
0: ho hauria d'anar una mica més bé. Hombre, un aplaudiment a la Lolín, tu, una oyenta especial. Mare de Déu. Molt bé, Lolín. Saps acabar el concurs o no?
8: Sí, ho he escoltat des del principi.
0: Vale. I encara resisteixes. Un altre aplaudiment a la Lolín, que aguanta el que li fotem. A veure, Lolín, carinyo meu.
8: Gràcies.
0: És sí o és no? Tu creus que el Mr. Bean portava l'avió o no?
8: Bueno, ell es devia trobar amb el fregau aquell, com tots els altres, i tots els altres no serien actors, no?
0: No, era un vol, la notícia diu, si és de ser veritat o mentida, un vol regular amb un avió d'unes 30 persones, 30 passatgers, que només porten un pilot, perquè amb aquests vols grans porten dos i tot això,
8: yeah.
0: Porten un pilot i el pilot li va donar un telele i a l'avió en queia, i el Mr. Bean es va aixecar i el va portar i el va aterrar perfectament. És veritat, bueno, és veritat o mentida?
8: No es va portar com el Mr. Bean.
0: No. Però m'imagino que els que els miraven haurien d'estar collonits, eh?
8: Clar.
0: Diu, si porta l'avió del Mr. Bean, no m'ho puc creure. Bueno, tu què dius, sí o no?
8: Sí.
0: Sí, molt bé, Lolín.
8: Sí.
0: La mecànica te l'explico, és molt senzilla. Si l'encertes, tens dos números més. Ara tens el número 5. Si l'encertessis, sí, tindries dos números més i aleshores després entrem al sorteig. Vale?
8: Molt bé.
0: Moltes gràcies, Lolín, i gràcies per trucar-nos, carinyo.
8: Que vagi bé, eh?
0: Igualment, bonica. Adéu. Bueno, hem parlat del Charles Heston, hem parlat del Roper, hem parlat de mil tonteries diverses i tal. Vol dir que tenim una altra trucada? Hosti, comença a tindre èxit, això, tu. Hola, bon dia. Amb quin tenim el plaer per Botero de parlar?
9: Bon dia.
0: Hombre, el Quesada, no?
9: Sí, senyor.
0: Què tal, Quesada? Feia dies que no et sentíem, tu.
9: Clar, des
0: que no fèiem ràdio, que quines tonteries.
9: Aquí.
0: Bueno, Quesada, tot bé, l'estiu bé?
9: Sí, vosaltres?
0: Bueno, aquí fent el ridícul, com sempre, però bé. Escolta'm una cosa, Quesada, el concurs saps de què va, no, o no?
9: No, perquè estic al carrer.
0: Bueno, la notícia és el Robin Atkinson, l'actor que fa de Mr. Bean, correcte, anava amb un vol d'avions, un vol comercial, d'un avió de 30 persones, no era més gran, que només porten un pilot. El pilot li va donar un telele, un mareig, un infart, una cosa d'aquestes, i llavors el Mr. Bean es va aixecar, va pilotar l'avió i el va aterrar bé, sense tindre cap permís ni res, ni cap carnet ni res. Això és veritat o és mentida?
9: Jo diria que és veritat, perquè ell, si no ho vaig sentir malament, ell tenia el títol d'aviació.
0: No. El que té és el Travolta, el títol d'aviació. El John Travolta sí. Ell no. Ell va agafar l'avió i va dir, mira, el van anar guiant i ho va fer.
9: Jo diria que és veritat.
0: Tu dius que sí,
9: eh? Però risco perquè va ser el primer dia.
0: Ah, bueno. Vinga, Quesada, que disfrutis del Barça,
9: I visca el Barça.
2: Hombre, hasta la muerte.
0: És una cosa increïble, tu. Disfrutem-ho perquè no sabem quan durarà això. Vinga, Quesada.
9: El del cobre.
0: El tens aquí.
2: Estoy aquí.
9: Pues, deja el cobre tranquilo, que ya han pillado uno de tus colegas que robaba cobre.
2: No era de mis colegas, no. Era de otra banda, ¿no? La banda contraria. Los de mis colegas están todos marcados y sé dónde están cada uno.
0: ¿Marcados por aquí, por la ley o
2: no,
0: por tú?
2: No, estamos marcados por mí, sé las estaciones que tienen que ir.
10: Pero se está poniendo chungo, porque aparte de las estaciones...
2: Pues
10: mira, el otro día lo vi que roban también en los cargadores de coches.
9: De 24 años.
2: ¿Sí?
0: Què dius, de 24 sí. anys? Que li han caigut 24 anys per robar coca?
10: Que han pillat amb un xaval.
0: Ah, han pillat un xaval.
9: Bueno. Un que es dedicava a cobrar a treure de cobre.
0: Sí.
9: Tenia 14 antecedents.
2: Bueno, no gano jo per 3,
0: però si els antecedents...
9: I l'han enganxat ara.
2: Sí, sí.
0: Bueno, escolta, bueno, tu, pues res, tu. Vale, guapo.
9: Pues bueno,
0: gràcies,
9: pues,
0: les gràcies per tocar-nos.
9: Ja t'escoltaré ara al final, perquè sí, home, sé que plegueu a les 8.
0: Sí, exacte, sí. Abans de les 8 farem el sorteig, eh?
9: Vale.
0: Vale, guapo.
9: Vinguen.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
9: Què? El millor Follet, eh?
0: Sí? Vols dir alguna cosa al Quesada, Follet, o ja t'estàs fotent el brana? Follet.
9: No, que no tinc un bon estiu.
0: Què dius, què? Puja't aquí a la taula.
11: És cert, sóc un pilot rastrero i amb molt d'orgull.
0: Oh, ets un pilot drecer amb molt d'orgull. I per això t'has pujat de peus a la cadira perquè no arribes al micro. Vaya, vaya Follet, tu. Per què no va vindre un pitufo en lloc d'aquest, tu? Per com veus, els pitufos eren divertits.
1: Sí, aquest no.
0: Que m'has dit que volies trucar el trombó, ara?
11: Tinc caca.
0: Tens caca? Tu creus que has de dir... Hòstia, tens de tot, eh? Menys quartos tens de tot, eh? I vergonya tampoc.
9: A veure quan convida ell.
0: O sigui, mai a la vida. Tu creus que ha de dir per ràdio que té caca i té pipi? Però, tio, què et penses? Aquest programa té classe, ha fotut la cançó més antiga de la història, entre altres coses. Ha parlat del Sir Ron Heston. I vas tu i tinc pipi i tinc caca. Ai, bueno, Quesada.
9: Home, és tipus català.
0: Com català? Fer pipi i fer caca és català?
9: Sí.
0: Ah, sí?
9: Sí, perquè nosaltres sempre som molt catalògics.
0: Això és veritat. Home, tindre el caganer és una mostra, eh? Vinga, Quesada, guapo. Tens el número 6 i et trucarem. Adéu, adéu, adéu. Bueno, et trucarem, no, si et toca, eh? No, no. Bueno, a veure, he dit algo de fer algo, però ja no me'n recordo. Anava de dir fer... Ah, sí, el Follet, que volia tocar el trombó. Oi que m'has dit que volia tocar el trombó o no sé què?
1: Quan t'has dit que volia anar al vàter.
0: No, no, però tinc caca. Tinc caca. Bueno, pot anar al vàter amb el trombó.
1: Bueno, també.
0: Sí, cap.
10: Si bufant... I aparata...
0: Ai, bueno, hi ha un moment que perd l'aire. També t'haig de dir que hi ha un moment que el tio s'ofega.
1: Sí.
0: Bueno, però és que no haguien escoltat mai aquest programa. Bueno, aquest no, perquè és tal com raja és nou, però l'obrim els diumenges. El Follet té dos instruments. Una cançó pròpia, que acaba amb la... I després toca el trombó. Quan toca el trombó es va ser petitet i el trombó és gran. I vas veient com mica en mica es va ofegant. Ell va fer la banda sonora de Poderosa Afrodita, que sortia per allà, i dic, hòstia, tu has fet has tocat pel Woody Allen? I ell va dir, bueno, em va pagar bé. Hòstia, un altre indirecte cap aquí. Per cert, Saturnino, teniu algun cop de mano fet amb algun atraco o algú amb el Follet o no?
2: De moment no.
0: No, perquè ara has anat a buscar el trombó i no se'n del té.
2: Està haciendo pipi? Està haciendo pipi?
0: Ah, està fent... O sigui, vull tocar el trombó,
2: claro.
0: Tinc caca i tinc pipi. Claro. Hòstia, noi, de veritat, quin programa. Així no podeu ajudar. Montse, digues als sponsors, va, a veure si s'anima més la gent. A veure, qui confia en aquest programa? És un miracle, no?
10: Home, els sponsors hem de dir que es porten molt bé.
0: Són fantàstics, perquè, mira, i no volen fer la pilota.
10: Pebre negre. Dona un val de 10 euros...
0: Sí.
10: Que hi és una botiga de roba, artesania i objectes de regal.
0: Que això sempre va bé.
10: Està al carrer Rafael de Casanova, número 31.
0: I Pebre Negre té un bon nom, no?
10: Sí,
0: Pebre Negre.
10: Sí.
0: Un dia, no sé si voldran o no els sponsors, un dia els podem entrevistar o algú, no?
10: També.
0: Home, ja que s'ho curren i donen coses per la ràdio, no?
10: Sí. Vale. Després tenim els congelats al glaçó, que donen unes postres... I estan al carrer Rafael Casanova, també, número 25.
0: El carrer Rafael Casanova hi ha de tot, no?
1: Ja veig.
2: Ha tocat una tàtua.
10: És una botiga de menjar congelat.
0: Perdona, què dic?
2: Ha tocat una tàtua.
1: Hi ha una tàtua, també.
0: Hi ha l'ofrena de flors.
1: Exacte.
0: Vostès, els lladres del coure, li van portar una ofrena o no?
2: Tanto.
0: Sí, no?
2: Una corona de coure.
1: Una corona de coure.
0: Vull dir que són ordinaris,
10: eh? Mira, tu la dejas i a l'altra banda la deberia ir a buscar.
0: Estima, noi, tu... Bueno, em sembla que el Follet no tocarà el trombó perquè deu tindre diarrea.
10: Espera, que també falta aquí fa... la pastisseria Arenas de Molins. Home, si et dic els dic tots tres.
0: Sí.
10: La pastisseria Arenas
0: que dona
10: de Molins,
0: de gitano,
10: que dona un braç de gitano.
2: Que ja compra una llista boníssima, eh?
10: A l'avinguda Barcelona, número 4.
0: Pastisseria Arenas, si vostès al fer el recompte van vist que els hi faltava un braç de gitano i no ha entrat per caixa cap diner, és que el Saturnino van aprovar-lo.
2: No, no, quan lo probé lo pagué y está buenísimo.
0: No m'ho crec. Vostè tiene, no ha pagat mai res.
2: Tiene mucha pastel, es muy bueno.
0: Sí,
2: es
0: sí, no? Sí, sí, sí. Arenas.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, va, Follet, ja has trobat el teu trombó? Ja vols fer l'expressió aquesta que mig t'ofegues per la meitat? Doncs pues vinga, va, el Follet i el seu trombó. T'has aixugat bé el cul? Ho dic perquè com anes de fer caca i tens uns calçotets que quan te'ls treus queden tiesos. Vinga, va, el trombó. Quin programa és.

0: I ja no té aire. Qui s'anima? I ara com és com ell de la Mary Poppins, porta tot d'instruments. Ell sol. Vinga, som-hi! Ara. Som-hi! El fullet, eh? Exclusiva del... Toca bé, el tio. El que passa que és tan petitó i allò és tan gran que li falta l'aire, no? Sabeu que hi ha molts trompetistes que cauen desmaiats perquè els hi falta l'aire? A l'oxigen? És brutal, això, eh? I jo coneixia un amic, eh? Tipus Saturnino, eh?
1: Vaja, home.
2: Vaya.
0: No, però ho explicaré. És típic del fullet i del Saturnino. Bueno, seré sincer.
3: El fullet també ho havia fet.
0: Seré sincer. Era el fullet i el Saturnino, eh? No volia dissimular, però no. El fullet, el cabronet, amb una festa major que hi havia gent tocant trompetes i tot això, el tio sap que si menges llimona no poden bufar. Sabeu això?
2: Sí,
0: a mi m'ho va descobrir,
2: sí,
0: eh?
2: Sé, sí.
0: I el tio va agafar una llimona, diu, ja veuràs, Garcia, com parla, es fot a l'escenari i comença a menjar llimona mirant el tio del trombó... Tio, feien una salivera que és que no podien tocar, tenien que parar de tocar.
3: Que passa, tu dius llimona i me l'imagino... Clar, a mi m'agrada molt. Sí. I la, te l'imagines mossegant-la i...
0: No, però és que el tio ho va fer perquè fracassés.
3: Ja ho sé.
0: Bueno, perquè ell tot el que vol és que fracassi, com aquest programa, que està empassinat, que serà un fracàs. I jo, veient-lo bé, el que veiem, crec que molt desencaminat no va. Notícies i tornem, si Déu vol.
4: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha recalcat que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha començat al Passeig de Gràcia i arribarà fins a la plaça Sant Jaume. La convoca la plataforma Zero Port i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres va aprovar el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Tornem a la plana política. Recordem que avui Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, fan diversos actes a Catalunya sota un clima preelectoral. Sánchez està participant a la tradicional festa de la Rosa de Gavà juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Feijóo es troba a Badalona juntament amb el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en el marc, precisament, com diem, amb la celebració a la ciutat de Badalona aquest cap de setmana de la Supercopa ACB de bàsquet. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de cometre quatre delictes de robatori amb força en establiments comercials del barri del Poblenou de Barcelona durant aquest passat mes d'agost. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials, respectivament, principalment relacionats amb fets similars, segons ha explicat la policia en un comunicat. I en cultura, en Castells, en marxa des d'un quart d'una la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. Victòria i també del Girona a la segona divisió per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Bé, continuem aquí, aquesta tercera hora. Jo porto 2 hores de resistència, audiència. Només els hi falta una i acabem. Ara començarem... és l'hora de berenar, la gent té gana, és correcte, no? Però també és l'hora de dinar. Una cosa, sàpiguin que nosaltres ja els diumenges teníem les receptes de la Pilar, però avui hem canviat el nom. Ja no es dirà les receptes de Pilar, serà la cuina de la Pilar.
1: Molt bé.
0: Ho hem sofisticat, ens hem esforçat una mica el coco per veure com podíem millorar. És la cuina de la Pilar, la és molt cuina. Més elegant, no?
2: Sí, queda molt bé.
0: El títol del fullet del Winnie Isabel que volia fer.
3: No, no, no.
0: Si heu sentit la falca... Heu sentit la falca del
4: no.
0: programa?
4: No.
0: Bueno, ja parlo, unes recetes de merda o alguna cosa així. Sí, és un... Bueno, un argument. Pues, amb la cuina de la Pilar ens farà treballar, tu. La Pilar. Aquest any ens fa treballar.
3: Aquest any ens farà treballar tots.
0: Exacte, ens donarà instruccions per fer-me
2: la...
0: I el primer que farem... Bueno, hi ha una trucada abans de cuinar. Ves escalfant l'olla, que es diu aquesta. Tenim una trucada, sí? Hola, bon dia.
5: No, bona tarda, eh?
0: Hola, bona... Hola. Hombre, la Teresa Laia. Blaia, eh?
5: Sí.
0: Què tal, Teresa, com estàs?
5: Molt bé. Què anava a dir? T'has canviat el dia?
0: No, el faves tendres o tendres... El divendres faves tendres ja no es fa. Ara es fa aquesta cosa que fem nosaltres. I el diumenge sortim enllaunats, com els barbarejos. Saps?
5: Però també fas programa el diumenge.
0: No, és aquest mateix. Aquest repetit. Aquest repetit. Enllauna. És divendres en directe i diumenge en llauna. Ai, amb llauna. Bueno, és que on donem la llauna sempre estem igual, no?
6: Això és per fer-ho, si no me'ls si no caldo 2 tasses.
0: A veure, Teresa, el concurs saps de què va, la pregunta, o no?
5: No.
0: Què?
6: Que no, diu.
4: Que no.
0: No. Bueno, tu saps qui és el Mr. Bean? Ho farem ràpid, això. Tu saps qui és el Mr. Bean?
5: Sí, que tenia un cotxe mini.
0: Aquest.
5: I un osset.
0: Exacte.
2: Sí, exacte, aquest és.
0: Bueno, doncs aquest personatge, en realitat, és un actor que es diu Robin Atkinson.
2: Rowan.
0: Rowan Atkinson. Perdona, Robin, no sé si és que ara estava jo amb el de la nombre en casa. El Rowan Atkinson. Saps, aquest home anava amb un avió de passatgers d'unes 30 persones, un vol real, comercial, i el piloto li va donar com una espècie de pilot, li va donar un telele o alguna cosa així, i la qüestió que ell va agafar els mandos de l'avió i el va aterrissar, sense tindre carnet ni res. Això és veritat o és mentida?
5: De com era, jo diria que és mentida.
0: Mentida, eh?
5: Sí.
0: Vale. Bueno, doncs ja saps la mecànica. Farem el sorteig. Si l'encertes, tindràs 2 números més i pots guanyar doncs, des d'un 10 euros de la botiga del Pebre Negre, un post de congelats del Gassó o un braç de gitano de la pastisseria Arenas. Eh? Recordin, això caduca... Té una caducitat de 15 dies.
6: No,
0: o d'un mes.
6: No, d'un mes.
0: D'un mes, sí. D'un mes. No poden anar l'any que ve a buscar-lo. Sí. Molt bé, Teresa. Pues tens el número 7 i gràcies per trucar-nos, carinyo. Vinga, adéu. Bueno, tornem a la cuina, no? Anem a la cuina de la Pilar, que tenim una... A veure si t'agrada la sintonia, Pilar. La cuina de la Pilar. Escolta. It was a teenage wedding and the old folks
7: wished them well. Dolç, salat, cruixent, bullit, fregit, al forn. Amb la cuina de la Pilar ho sabrem fer tot. Dolç, salat, cruixent.
0: Et sembla elegant?
3: Molt bé, m'agrada molt.
0: El fullet s'ha posat sèrio.
3: S'ha portat. No m'està dient allò, que... Pilar, tinc gana.
0: Bueno, espera't, perquè com comenci a dir-ho del tàper...
3: Igual és que t'ha volgut a fer la pilota.
0: Mira, que diu, què passa? Tinc gana, veus? Per això parles tan bé.
3: Avui no dius-ho de... I ara menjaràs.
0: Allò no dius-ho de Pilar, dona'm un tàper? No ho dius avui?
2: Espera't.
0: Ai, Déu meu. Bueno, Pilar...
7: Obrim un restaurant, tu t'encarregues de la cuina i jo de la bodega.
3: Ai, jo pensava que anava a dir que jo m'ho menjo.
0: Ei, vols dir que la notícia que hem dit abans del tio que es buscava a si mateix, que estava borratxo, no era el fullet, tu?
3: Pot ser.
0: Home, ara s'encarregarà de la bodega. Ara, perdona, fullet, seràs un sommelier, ara? No fotis aquesta, que no tens ni idea, el que és un sommelier, no? Mira, li han caigut les orelles puntiagudes que té, li han caigut, tu, cap avall. Ah,
7: què diu aquest tio?
0: Què dius, què?
3: Què diu aquest tio?
0: Què diu aquest tio? Jo sóc aquest tio? T'estic dient sommelier, és que no tens cultura.
3: No sap ni el que és.
0: Ai, Déu meu senyor. Que deies que tu eres el rei del Baturrico? No, o sigui... Se'n recordeu del Baturrico, el Pentevin i tot allò?
3: I tant.
0: Sí, hosti, tu, allò no sé com estaven vius encara, eh? Però bueno, tenim una altra trucada, sí? Hola, bon dia.
1: Hola, bona tarda, no, eh?
0: Ai, sí, no, perdoneu, eh? Perdoneu-me perquè tinc el cap...
6: Bueno, és que ho fa perquè escolti diumenge.
0: És la qüestió, és la qüestió. Sí, sí. A veure, amb qui parlem?
1: Amb Natàlia Pallejà.
0: Natàlia Pallejà? Carai.
1: Sí, o sigui, jo tocava molt els divendres.
0: Clar. Però, clar, els diumenges no ens escoltaves, m'imagino, és el primer cop que jo sento...
1: Sí.
0: Pues molt bé. Natàlia, sí. Tens nom de tsarina russa, eh? Saps això? Ara no te m'enfadis, però també hi havia una mantequilla que es deia Natatxa o Natutxa?
6: No, era Natatxa.
0: Natatxa. No, no, Natàlia és molt maco, tu. Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: a veure, Natàlia, benvinguda a aquesta cosa que fem i et faig la pregunta. Saps de què va la pregunta o no del concurs?
1: No, explica'm, no? Perquè m'acabo d'incorporar.
0: Vale, és molt fàcil. El lector Rowan Atkinson, que és el que fa Mr. Bean, saps el Mr. Bean, famós?
1: Sí,
0: resulta vaja. Que a la vida privada van agafar un avió amb 30 passatgers o així, i el pilot li va donar un telele. O sigui, ell va agafar, sí. Es va aixecar, va agafar l'avió sense tindre carnet ni res, ni pilotar, i el va aterrar. Va. És veritat o és mentida, això?
1: Hombre, jo crec que no, eh? Ell és actor.
0: Tu dius que no. Mm? Molt bé, Natàlia. Doncs pues escolta, no. Ja de moment tens el 8, vale?
1: Sí.
0: Després d'una sorpresa. Si has encertat amb el no, tindràs dos números més, vale?
1: Ah, vale.
0: Per entrar perfecte. I després ja sortejarem els tres esponsors. Natàlia, moltes gràcies per trucar-se.
1: Moltes gràcies, Picasso. Ara cada tarda així.
0: Sí, cada tarda farem...
6: Cada divendres.
0: Cada divendres a la tarda farem el ridícul de 5 a 8.
1: Però que t'anava a dir, poseu música o no aquí?
0: No, no fem peticions. I sí, posem música, però la que volem. No fem peticions. És un programa diferent. És un programa diferent.
1: Vale, és com així, explicau anècdotes.
0: Sí, fem... Sí, tonteries. Coses que no serveixen per res, però distreuen.
1: Bueno,
6: sempre s'aprena alguna
0: cosa. Molt bé. Molt bé, Natàlia.
6: Gràcies.
0: Un petó i una abraçada. Que vagi bé. Natada. Adéu,
1: gràcies.
0: Natàlia.
1: Adéu. Adéu. Bona tarda.
0: Bueno, fa il·lusió l'Olín, recuperar l'Olín, sí. La Natàlia...
2: La Teresa Blaia, també.
6: La Cristina. La Cristina.
0: Bueno, sí. No, si al final... Al final...
2: El que s'ha
0: de... Encara tindrà raó el Follet.
2: Mira.
0: Us escolten per llàstima.
2: Bueno, pobret.
0: Bueno, va, anem a la cuina. Entrem a la cuina. Tu ens has d'ordenar. Tu ets la xef.
6: De moment...
0: I aquí nosaltres som els pinxes.
6: Exacte.
0: A veure.
6: De moment... Us llegiré el nom de la recepta i els ingredients. Després us repartiré la feina.
0: Vinga, va.
6: Vale.
0: Atents, audiència, perquè aquesta dona feina per tot Déu. Vinga, va.
6: Les receptes són mandonguilles amb salsa de pastanaga.
0: La meva veïna li agradaria molt, aquella que era de color carbassa.
6: Ei, nosaltres hem de contestar com a les cuines. Tu fes això, sí, xef!
0: A veure, què ha dit el Follet? Perquè tu no vols pencar, no, Follet? Has dit que tu...
7: Pilar, això fa xup-xup?
6: Sí.
0: O sigui que tècnica...
6: Amb la salsa. Follet.
0: Ai, Follet. Bueno, va, Pilar, a la cuina.
6: A veure, som-hi. Els ingredients són... 600 grams de carn picada.
0: Molt bé.
6: Mig quilo de vedella i 100 grams de porc. Però això va a gusto de consumidor. Cada quan que faig el que vulgui. 100 grams de formatge Edam. Un ou. 50 grams de...
0: d'engruna de pa. Perdona, s'ha de dir un ou.
6: O pa ratllat.
4: Ah, o pa ratllat.
6: La molla del pa i pa ratllat. 100 mil·lilitres de llet. Farina per arrebossar. Oli d'oliva, sal, pebre negre, julivert, 8 pastanagues per fer la salsa, 2 dents d'all, una ceba, 150 mil·lilitres de vi olorós, 1 litre de caldo de carn, oli d'oliva i sal. I ja està.
0: No, Déu-n'hi-do les coses, no?
2: Està malament.
0: Jo ja no sé si tinc que agafar el vi olorós o tallar les pastanagues. Què tenim que fer?
6: Ara t'ho diré, tu. Ara t'ho dic.
0: A veure.
6: Som-hi. És que et dona feina.
0: Digues.
6: Xavi, tu te toca pelar les verdures. Vale?
0: Pelar les verdures.
6: Exacte.
0: Bueno, ja m'ho explicareu com es fa, eh?
6: Home, no costa gaire, no?
8: La verdura, con un aparato de
0: caix.
6: Sí, pelar les tallades petites per fer la salsa.
0: Vale, vinga, jo me'n vaig a pelar verdures, va.
6: Exacte, ara tu te toca fer la carn.
0: El Saturnino?
6: Exacte, sí. Preparar la massa de la carn amb el...
8: La mano limpia o sucia.
6: Hombre, tu mismo, como quieras.
0: Si la normal, se m'ha gustat.
8: I el cerdo.
4: Tu has barrejat tot i posar-hi l'all, la...
3: Sí, llavors t'has de fer...
0: I l'ou també, té que posar l'ou també o no?
4: Quan feta la massa, li passes a en Xavi que faci les pilotilles.
0: A Pilar, té
8: que posar la mano, eh?
0: Pilar, ell té que posar l'ou amb aquesta massa o no?
4: Sí, esclar.
0: Oh, te va doler.
8: No, jo sé com a Franco, solo tiene un huevo.
0: Prou, que estem a la cuina.
4: En les boletes de carn hi has d'afegir-hi el formatge amb mozzarella. Perquè van rellenes de mozzarella.
0: O sigui, jo per rentar les mans o no cal?
4: Otro, tu mateix.
0: Jo aquí pelant la pastanaga i vosaltres vinga aquí.
4: Per ser tu i jo, quan estiguin, els afregirem. I farem la salsa. Perfecte. Ara us explico com va la recepta.
0: A veure, va.
4: Vinga. Per fer la salsa, val? Has de... Per la verdura...
0: Jo la verdura la tinc tallada.
4: Vale, doncs la pastanaga, els dents d'all...
0: M'ha quedat molt gruixut o què? Com està això?
4: No, ja està bé, s'ha de triturar, tenés.
3: S'ha de triturar.
0: I això, per triturar-me, la fas tallar, quina feina, tu?
3: No, bueno,
4: home, s'ha de coure.
0: No es pot fotre el mini primer directe, ja,
4: no.
0: Això?
4: No,
3: perquè a més hi ha moltes coses d'aquestes que no... Per exemple, el carbassó, bueno, jo que tinc faig moltes coses amb la Thermomix, si ho cous segons com queda més... com més amargant, o queda diferent la patata, per exemple...
8: La patata.
0: Aquí entre la pastanaga, l'ou i la patata, no sabem què cuinarem encara.
8: La patata.
0: Hosti, serà un
3: tartar, això. Però la patata, si la tires directament i la trinxes, i després la bulls, el gust és diferent que si la bulls...
4: Si la bulls queda més dolça.
3: Sí.
0: Bueno, va, ja tenim la verdura. Som-hi,
4: a veure, preparem-ho.
0: A veure.
4: Val? S'ha de tallar a daus i s'han de... Bueno, s'ha de coure, vale?
0: Qui s'ha de tallar a daus?
4: S'ha de tallar a daus, a veure.
0: El meu, no?
4: Si me deixeu llegir la recepta, us la llegiu. Vinga, va, claro. Vale? Hem d'escalfar dues cullerades d'oli en una cassola, val? I posar-hi els dos dents d'all, tallar-los tallats petits, val? I llavors es talla també la ceba i també s'hi afegeix.
3: Això és el que estàs fent tu, Xavi?
0: Jo l'all no he tallat, espera, que començo.
4: Es posa sal en el foc i es couen durant 2-3 minuts. Val? Es pelen les pastanagues i també es tallen petites a dau i s'incorporen a la cassola. Clar. I llavors es deixa de coure uns 10-15 minuts perquè la pastanaga quedi tova.
3: Totes les verdures es fan petites perquè es cogui més ràpid.
0: Si agafessin aquelles pastanagues són petitetes i ens estalvien feina, no?
4: Home, no, perquè se n'ha de tallar igual.
0: Ah, bueno, sí.
4: S'hi posa, un cop cuit aquests 10-15 minuts, el vi dolç, val? I s'hi dona un endolló perquè cremi una mica l'alcohol. I llavors s'hi afegeix el caldo, es posa a punt de sal i es cuina a poc a poc 30 minuts. Això per fer la salsa. Val? I llavors es posa en el vas batedor i es tritura tot per fer la salsa.
0: Bueno, doncs mentre ho foteu al foc tenim una trucada. Vinga, vale?
4: Ara va fent xup-xup,
0: això, no? Vinga. Hola, bon dia. Ai, quina mania. Adéu. Mare de Déu, senyor. Vull dir, bona tarda. Hola, ja està. Hola. En qui parlem?
9: Hola, buenas tardes.
0: Hombre, Manolín, ya has trucat, no, tú?
9: Sí, pero ¿puedo concursar como la temporada pasada por mi madre?
0: Sí, sí, sí. Sí, si vols, sí.
9: Va.
0: Pues es diu Antònia, no?
3: Parla Antònia.
9: Sí, opina que sí, también.
0: L'Antònia també diu que sí, eh?
9: Sí.
0: Molt bé, Manolín, pues ya está.
9: De moment tens el dos tu i jo...
0: Eh?
9: Mi madre tiene el 9.
0: El 9, sí, senyor. Sí. No perds la compta, així m'agrada. Eh? Bueno, Manolín, que se'ls estan cremant les mandonguilles. Eh?
3: No les hem posat encara. En tot cas, se'ns crema la salsa.
0: Adéu, Manolín, adéu.
4: La salsa ja està a punt de triturar. Ara farem les albòndigues. A veure, us explico
0: les com. Mandonguilles.
4: Es fa la massa de les albòndigues i s'hi posa la miga de pa, bueno, la molla de pa o pa torrat, el que vulgueu, val?
0: Sí.
4: Fins que se posa en un bol, s'hi posa la llet i es deixa que s'empapi ben empapat, que quedi una massa ben flonja. Es posa la carn, s'hi afegeix el sal, la pebre, l'ou, tot.
0: Julivert? I la... Quants sous s'ha fotut aquest, ja?
4: Un. S'hi afegeix el julivert...
8: Huevo.
4: I s'ha d'envasar amb les mans.
3: Sí.
4: Vale? Va, quan ho tinguis ben amassat, vale. I passes al míster, vale, que posi...
0: El Xavi les enfarina, no?
3: El Xavi
4: fa les pilotetes... Fa la pilota i posa el formatge d'edam a dintre, i s'ha de posar el formatge d'edam a dintre,
0: el
4: formatge que vulguis.
3: Sí,
4: aquí posa edam. Es fa les boletes, posa el formatge dintre, acabes de...
0: Està bo, això, eh?
4: Les enfarines...
10: Ara que me l'ha passat tallada, ja vaig fent.
4: Vale, doncs aneu fent, vinga. S'han de fregir, llavors es fregeixen les albòndigues.
0: Això ja fa l'oreta, eh?
4: Sí, llavors sí. Quan...
3: I ganeta.
0: El fullet està callonit ja.
4: Es posen en una cassola i s'hi posa la salsa per sobre i se'ls deixa coure entre 8 i 10 minuts perquè agafin el gust de la salsa.
3: Sí.
4: I se serveixen 3 o 4 per
0: tant. Bueno, hem pencat ja tots aquí, eh?
10: Mira, estan bé, de tamany.
0: Estan bé, eh?
4: Estan bé, de tamany i tot.
0: Si un dia a mi no em foteu pa la red, que és el més cansat. Aquí un amassant, a l'altre lloc.
4: La setmana que ve te faré coure tu.
0: Amb una pencada que no veguis.
4: Hosti, a veure si no superem,
0: on vas, fullet, i amb un plat i una cullera per jalar?
4: Home, les mandonguilles. Jo també vindria.
0: Tinc gana. Tothom té gana.
4: No, queden molt bones, eh?
0: Ai, sí. Déu meu senyor.
4: Un, el ser rellenes de formatge
3: és
4: més melosa.
3: Que provar. Uh-huh. Jo sí que faig, quan faig les mandonguilles, que llavors si em queden massa, que la massa encara està tova, les acabo emparrellat. Saps? Bueno, o sigui, vaig posant una mica de parrellat, a part de la molla i la llet, i poso una mica de parrellat
4: perquè les deixa més,
3: i les deixa més meloses. I després amb la salsa estan...
4: Uf.
3: Ai, està més bé, m'està agafant gana millor. Sí,
4: jo ja fa rato que tinc.
0: A mi la meva sogra em feia mandonguilles en sèpia, tu.
10: Bona, ah, que bona.
3: Mira, avui uau, ha estat a punt.
0: Ja em cuidava, m'he dit, aquest xaval tinc que cuidar.
3: Avui, quan he anat a passejar el xiquitillo, el meu bollito, que és el Nazar, i he estat a punt, quan he passat per davant del peixater, de comprar sípia, que en tenia allà, i després he pensat...
0: Sí, molt a punt, però no, des de que no, la senyora no. Meva sogra no hi és en vida, s'ha acabat la sèpia i la mandonguilla.
3: No, les mandonguilles no.
0: No,
3: mentidera. Però que la combinació, sí.
0: Escolta, perdona, això, els congelats al glaçó tenen mandonguilles? No ho sabem, això.
11: Congelada,
3: ostres, no doncs ara mateix no ho sé.
0: Bueno, si ho podem de preguntar un dia. De moment el que tenen postre segur, això ja ho sabem.
3: Sí, sí.
0: Vale. Bueno, Pilar, gràcies per la recepta. Ens has fet panca tots, eh? És una xef, una esplèndida xef.
3: Sí, sí.
0: I tot això. David, què t'ha semblat la recepta de la Pilar? T'ha donat gana? Diu que així fa
3: el gesto. Diu que sí, ja. Fa
0: així. Xachi piruli, com diu el fullet, eh? Bueno, una cosa, a veure. Entrem, són i 26, podem entrar amb la música del Xavi, si us sembla? Vale? I després farem una cosa que és la Tibalta. Ai, és un espai, és un espai que ara el fullet us explica.
4: Ai.
0: És la Tibalta. A veure, fullet, què és una Tibalta? O la Tibalta? Vols bé? Estàs guardant el trombó, dius? Vine cap aquí. Escolta, quan has anat al vàter, ho has deixat tot net o no? No, raro. Ai, bueno, la Tibalta és un premi... Oi que hi ha els Premis Ondas, els premis tal, sí. No? Potser ells s'ha inventat. Jo vull fer un espai que sigui la Tibalta. I la Tibalta es tracta de donar... agafar dues persones, dos fets que sorgeixin i donar-los el premi de la Tibalta. Sabeu que hi havia els Premis Naranja i els Premis Limón, sí, no se'n recordeu? Uh-huh. El Naranja era el que feia la notícia bona i el Limón el que tenia una notícia una mica rara, no? Ell, l'inventor de la Tibalta, aquí el fullet, que diu que has dit que tens les normes sobre el notari, no cal, home, quin tio més animal. Bueno, la Tibalta, ell us definirà el que és. La Tibalta, nosaltres podem fer dues coses. Nosaltres votarem la Tibalta, es posarem dos per triar, donarem la Tibalta, i la gent que ens escolta, si vol, també pot votar. Pot dir, i també tindrà un número pel sorteig, d'acord? ¿Vale? Vale,
7: i què és una Tibalta, us preguntareu? Exacte. Una merda així?
0: Fullet, més clar de dir-ho. Ja has vingut del vàter, no?
4: Ja et veig aquí. No ens
3: veure, trucarà ningú per veure, el concurs de la Tibalta.
0: És molt, no guanya el que truca, sinó que li donem la Tibalta a la persona que creiem que se la mereix.
3: Ah. Val.
0: No és que ens truqui ara, jo què sé, el Manolini, sí. T'has ganat una Tibalta, no, home.
3: Bueno,
0: pel fullet igual se li va passar pel cap.
3: Venim del fullet?
0: Però... No, sí. Ell diu, hi han persones de merda que la caguen, que són, bueno, jo què sé, el que em va dir, però què vols, va dir?
3: Sí,
0: la Tibalta. I jo vaig dir, home, la Tibalta. I va dir això, dic, escolta, fullet, què és la Tibalta, aquest gran concurs? I va dir...
7: Una Tibalta, a qui nosaltres considerem... I exacte. Què és una Tibalta, us preguntareu? Sí. Una merda així d'alta.
0: Doncs pues vinga, anem a donar el concurs de la Tibalta. Jo us poso dos casos triats, vale, que poden ser la Tibalta o no. En aquest cas anem... no és una Tibalta política ni res de tot això, eh? O sigui, aquí no entrem en polítiques, perquè si conec una Tibalta ens agotarien.
4: Ui, ui.
0: Hi ha dues. Una és la senyora Carmen Porter. Sabeu qui és la Carme Porter? Carme Porter és la... La, fa un programa amb l'Iker Jiménez, que parla i ha dit... De, bueno, parlen de tot, des de fantasmes fins al que vulguis. I amb una de les coses va afirmar rotundament de que hi havia llocs de Ceuta, Melilla, etc, que la gent es pixava amb botelles i les posava al mig del carrer. I com això podia ser, perquè, clar, ja em diràs tu, una cultura i una gent que es pixa... No sé si ho heu escoltat o no.
11: Sí, ho vaig escoltar.
0: Després resulta de que era mentida, que aquesta dona no sabia. Ella, no sé qui li va dir, que era pixats de migrants, o el que ella volgués, un costum que ja em diràs. I no, és que és aigua amb unes herbes, amb romaní o el que sigui, que les posen... En què? En cúrcuma. Aigua amb cúrcuma, exactament.
11: Sí.
0: I les posen davant de les portes, per què? Perquè els gossos no es pixin.
3: Bueno, aquí també es fa, que es deixen garrafes d'aigua.
0: Es fa. I és un costum molt... Però, clar, ella ràpidament el que va dir, per això està optant a la Tibalta, és que va dir, no, això és que els immigrants i tot això, aquesta gent, es pixa i deixen els pixats allà fora com una cosa aberrant. Home, si fos així seria aberrant. Pues no, senyora Porter, la Tibalta està a punt, per què? Perquè vostè va dir una cosa que no és certa. I el que tenim que tindre molt clar els mitjans de comunicació, bueno, aquest no, perquè som uns fantasmes, però que han de dir la veritat i s'han de saber. Això seria una opció a la Tibalta.
3: Això seria els periodistes tenen la...
0: I l'altra és una Tibalta, no a l'Ayuso, però sí és el circuit de Fórmula 1 de Madrid, perquè han fet l'últim circuit que han fet, i resulta que, imagineu-se, unes proves de competició de cotxes que els cotxes no es poden adelantar.
11: Exacte.
0: És a dir, juguem a l'escalèctric, o què? Han fotut un escalèctric.
11: Sí, exacte.
0: És a dir, no es poden adelantar, i a més, hi ha una cosa, podríem dir que és un tema molt fallit. A partir d'aquí sembla que el tornaran a refer, etcètera, etcètera. Per tant, una Tibalta és pel que tio que ha dissenyat, no per l'Ayuso, que també, però bueno, pel tio que ha dissenyat el circuit, que fa un circuit de Fórmula 1 que no es poden adelantar els cotxes, que és lent i és avorrit, ja em diràs, aquest gran llançament.
3: Perquè les parets són tan altes que els agobien els corredors.
0: Vull dir que un circuit digne d'una Tibalta.
11: Exacte.
0: I la Carmen Porter, que si no s'informa bé i diu coses com aquestes...
8: Sí que s'informa bien.
0: Home, el que va dir era mentida.
8: Sí que s'informa bien, lo que pasa, que lo que dice lo tiene que decir. Lo tiene que decir ella, porque es de la extrema derecha, son el programa ese. Y lo tiene que decir para que la gente diga eso, no, que no se lo crea.
0: No sé, claro, si arriba, sabe, no sé si arriba tant la pixera, però no, la qüestió és que el que va dir del Pipi no era correcte. Per tant, vosaltres a la taula.
7: Garcia, a qui li donem la Tibalta?
0: Ara ho sabrem, Follet. El teu gran concurs, la Tibalta, una merda així d'alta. A qui li donem una Tibalta? Poden trucar i dins-ho. Poden dir vostès, pues mira, jo li dono la Tibalta al circuit, o jo li dono la Tibalta a la notícia aquesta de la Porter. Poden trucar quan vulguin. Montserrat, a qui li donem la Tibalta?
3: M'ho poses difícil, però crec que a la Porter.
0: A la Porter?
3: Sí.
0: Bueno, a la notícia de la Porter.
3: A la notícia, sí.
0: Sàtor?
8: A la Porter, sí.
0: A la Porter, també.
8: Claríssim.
0: Xavi?
11: Al circuit.
0: Al circuit. Pilar?
3: Jo també al circuit.
0: Al circuit. Hòstia, que empatat,
3: això. Hòstia, t'has de desempatar.
0: David, tu què, David? Tu, David, aquí... A la Porter, també, la Tibalta. Un, dos, tres... Hòstia, podem empatar.
11: Podem
0: donar dos Tibaltes, Follet?
11: Ah, mira.
0: Tenim diarrea mental, també, o no? Bueno, com tenim un oient... És veritat, el Saturnino ha fet molt bona idea. Com tenim un oient aquí, Santadet, que no diu res, farem. Jo dic el circuit. El que vol dir que són tres pipis...
3: I tres circuits.
0: Sí, Miquel, aquí... Miquel. Aquí?
12: Portés.
0: A la Porter.
12: Vale.
0: Bueno, doncs pues, la Tibalta...
7: Molt bé, felicitats.
0: Felicitats.
7: S'acaba de guanyar una Tibalta així d'alta.
0: Molt bé, doncs pues vinga, la Porter ja té la Tibalta.
3: Hola.
0: Bueno, audiència, ja veuen quin concurs de merda, mai més ben dit, què fem?
12: Sí,
0: vinga, Xavi, anem a la música.
3: Anem a fer música. Que...
0: Vinga, va, entrem. El Xavi té un espai que es diu postre de músic, perquè és el postre, perquè és el que fem al final.
11: És el final, el postre.
0: Correcte, Vale. T'has quedat molt serio, Saturnino, amb lo del Pipi.
8: Ah, no.
0: No
8: me gusta que la gente diga mentira.
0: Ya.
8: Entonces, se te puede escapar una noticia, pero sabiendo que es la verdad, porque ya lo sabía ella, si se la habían dicho. Si tiene familia en Ceuta, ella.
0: Ah, sí?
8: Ya lo sabía.
0: Usted
8: pero
0: está
8: es
0: muy,
8: como
0: usted,
8: extrema derecha.
0: Usted está muy informat,
11: Informat, yo no sabía ni qui era.
3: Yo tampoc. No sabia pas qui
0: era. No sé si és de Porter. Bueno, si no veieu
11: Horizonte... És que no havia ni sentit la notícia.
0: Milenio 3 o Milenio 4.
8: És un programa que empezó hablando de fantasmas, de cosas de esas, y se han derivado a la política.
4: ¿Cuarto milenio?
8: El cuarto milenio.
4: Ah, eso, cuarto milenio.
8: Y a todos los que lleva son unos fantasmas también, explicándolo.
4: Ja, així és.
0: Bueno, ell, el Saturnino, està indignat, eh?
4: A mi em va regalar el seu primer llibre i...
0: Qui? Aliker Jiménez. Te'l van regalar?
4: No sé qui me'l va regalar el llibre, sí.
3: Però això, bueno, perquè és de fantasmes.

0: Vinga, va.
1: Ja sabeu, ja sabeu.
2: Vaig a bien.
0: Doncs vinga, comencem. Vinga. Home, a veure, el dia 21 acaba o comença la tardor, s'acaba l'estiu.
3: Sí, sí.
0: Per tant, bueno, doncs músiques que fan referència al final de l'estiu.
2: Ah.
0: Que, com podeu pensar, són bastant nostàlgiques i de que s'acaba l'estiu.
2: Sí, és com allò del duodinàmic, s'acabó el verano.
0: Per qui vaig, precisament?
2: Hòstia, quin drama, tu. Quan diuen s'acabó el verano, et quedes cagat, no? El
0: final. Tots el coneixem. I tots, o molta gent, té el títol malament, perquè no es diu El fin del verano.
2: Ah.
0: Es diu Amor de verano, la cançó.
2: Ah, clar, el que passa és que aquesta cançó, Xavi, amb la calor que hem passat, ja està bé que acabi l'estiu.
0: Sí, no, això sóc
2: el projecte. Estàvem torrats, no?
0: Prou. Doncs sí, és una cançó que, clar, és la nostàlgia d'un estiu que ha passat molt bé, amb una parella, etcètera,
2: sí.
0: I ara ja s'acaba el verano, s'acaba l'estiu, i s'acaba la parella, i s'acaba tot.
2: No? S'acaba el bròquil.
0: És un primer exemple que s'anirà repetint tota l'estona, perquè és el tema típic de les cançons aquestes.
2: Sí. Molt bé, Xavier, què més?
0: Aquí es va fer molt típica pel Verano Azul, aquesta cançó.
3: Verano Azul.
0: Ah, l'últim capítol de Verano Azul... Quan s'ha mort Changuete, aquelles coses...
3: S'ha mort Changuete,
0: doncs sonava
3: el
0: fin del verano aquest, que tothom li diu així,
2: sí.
0: Que en realitat no es diu així, es diu Amor de verano.
2: Sí, sí.
0: Però, bueno...
2: Bueno, està bé, és molt d'estiu, sí. Què més?
0: Un altre, els Beach Boys, en aquest cas.
2: Home, aquests són molt d'estiu, aquí a Surfers.
0: L'any 64, però clar, l'estiu s'acaba també a Califòrnia.
2: Sí, però s'acaba tot arreu, eh?
0: I aquesta cançó es diu All Summer Long, tot l'estiu. És com un recordatori de lo que se'ls hi ha acabat. Tot i que, a veure, té un clima bastant estival.
2: Sí, sí, sí.
0: Però vaja.
2: Pues vinga, va, agafem la taula de surf i anem als Beach Boys. Som-hi.
0: Un altre.
2: Vinga, va.
0: El Simon i Garfunkel, en aquest cas.
2: Aquest és l'estiu que té que veure el Simon i Garfunkel?
0: No molt, però sí, perquè es diu Les fulles eren verdes. És a dir, eren verdes i s'han tornat marrons.
2: Ara és la tardor, aquesta de tardor. L'is de
0: tard green. Per tant, s'estan tornant marrons les fulles.
2: Ja.
0: I, bueno, és una explicació una mica metafòrica de la vida.
2: Sí.
0: I de que, en fi, hi ha èpoques molt bones, la primavera és il·lusional, l'estiu, tal, i va descrivint les quatre estacions.
2: Bueno, de fet, la maduresa diuen que és la tardor de la vida, no?
3: Sí.
2: L'otoño de la vida, és tenir l'otoño de la vida, El que passa que ara, com durem tant, oi, gràcies a Déu, doncs estem a l'otoño, primavera, verano, estem sempre a
0: Avui parlaven d'una dona de 117 anys.
2: Per això t'ho dic.
0: Sí, hòstia, ho he vist abans de la televisió.
3: Perfecte, eh?
2: Ja.
3: Li estan estudiant els gens, perquè té gens que no els té ningú més que ella.
2: Vols dir que no és una marciana, aquesta tia?
3: Pot ser. M'ho explicava avui el metge TV3, aquest matí tot es mou. Va morir als 117 anys, no fa pas massa, és Dolor. Llavors aquesta dona es veu que els gens que té uns gens que no els atén, no els han trobat a ningú més.
4: Aquesta dona, a més va viatjar.
3: A més, és una dona que vull dir, molt activa. Vull dir que...
2: Això és com aquell que es troba el marit d'aquesta dona, no? I diu, com està la teva dona? Diu, mira, ha fet 117 anys. Diu, hòstia, t'acompanyo amb el sentiment. Humor negre, tu.
3: L'altra catalana, que també és molt, molt longeva, ho explicaven, té 104 anys i també, curiosament, és d'Olot.
2: Aquí la gent hauria de ser, jo no sé si té un gènere diferent o què, però hauríem de ser tots com el Jordi Hurtado, tu.
0: Sí, però bueno,
3: aquest home, gran.
2: Aquest home, bueno, però és que està igual.
0: Està igual.
2: No, però està igual.
5: Ja.
2: Però està
4: veu,
2: igual.
4: Sí.
3: Bueno, està igual quan surt maquillat a la tele.
5: Claro.
3: Quan els veus de davant de la televisió...
2: Mira el Clint Eastwood, com està. Amb 90 anys. El Harry, el sucio, ara és Harry el corbat. Pobre tio, és que no som res. No som res, tu. Un dia anava pel supermercat, això passa, anava pel supermercat amb la meva dona, amb aquí la Montserrat, i vaig veure que ella parlava amb una noia, i no sé qui, bueno, una dona, i no sé qui és, no sé qui és. I diu ella, diu, és la Carmen Guevara. I jo dic, la Carmen Guevara? Quan era jove era com la Sissi, tu. Saps l'actriu aquella? I guapa! Hòstia, era com una passa, pobra dona. Una passa de Corinthians revinguda, no? I jo vaig estar...
4: M'havien passat 20 anys,
2: Bueno, 20 o més. I jo, per això, aquell dia, anant pel supermercat, qualsevol mirall o qualsevol vidre em mirava. A veure si jo també era una passa de Corinthians, ja. No, el temps passa que no... No, broma, eh?
5: Esta que era la mujer del Che Guevara, no? Entonces...
2: No, tampoc, ja li explicaré. La dona del Che Guevara no, però bueno. Es deia Guevara. Què més, Xavi? Va, música, que aquí parlem de música i ens anem per tot arreu.

0: Un grup de... Bueno, la cançó és el 69, és a dir...
1: Bon número.
0: Un grup que es deia Los Gritos.
1: Oh, sí, sí, Los
0: que eren
1: Gritos.
0: De Fuengirola.
1: Los Gritos.
0: I aquesta cançó es diu Adiós Verano, Adiós Amor, una altra que diu el mateix.
1: S'ha acabat, sí, tothom es despedeix, eh?
0: Per què van ser mínimament coneguts, aquesta gent? A part de que van fer diversos singles i coses així d'aquella època, abans, al Festival de Benidorm, es presentaven dues cançons. Sí, no, al revés. Una cançó amb dos intèrprets, totalment diferents. Mm-hmm. Bueno, doncs l'any 67, això és el 69, es va presentar el Julio Iglesias, mm-hmm, i es van presentar La vida sigue igual, que va guanyar.
1: Sí que va guanyar, és veritat.
0: I els segons que van presentar-la van ser Els Gritos, precisament, amb una versió totalment diferent.
1: Però el compositor qui era? Del Julio Iglesias?
0: Julio Iglesias.
1: És el compositor.
0: Sí, sí, era ell, en aquest cas. Però, això, es van fer famosos mínimament per això, perquè van coguanyar la final del Benidorm del 67.
1: L'escoltem, va, escoltem.
0: Però no és aquesta cançó, aquesta és Adiós Verano, Adiós Amor, però són els mateixos.
1: Bueno.

0: Quin drama, no?
1: Malament.
0: Quin drama,
1: no? No hi ha res.
0: Sí, no, sí, estem tancant el càmping, ja. Bueno, què més, va?
2: És que tots van una mica per aquí.
0: Què més, Xavi?
2: I abans uns quants anys, 1976, una cançó que es diu Summer Soft, és a dir, un...
0: Verano suave.
2: Suau, sí.
0: Sí, no?
2: I és de Steve Wonder, el que passa que no és del més conegut d'ell. I també parla, doncs, que si un estiu és suau, és agradable i tot això, i la resta de l'any, doncs no.
0: És bo, l'Stevie Wonder, és un tio molt bo, eh?
3: Sí, no devien viure, tots aquests que l'estiu era tan agradable i tal, no deuen haver passat l'estiu que hem passat aquí amb tanta...
2: No, perquè ha sigut horrorós.
0: Vinga, va, escoltem l'Stevie Wonder. Vinga, som-hi.

0: Bé, doncs és el que comentava. És un estil una mica tranquil per ser l'Steve Wonder. Sí. No és tan de ball i tan d'alegre. I és una cançó que, ja dic, doncs, fa la comparació d'un estiu agradable, etc, amb la resta d'èpoques de l'any. Ara me'n salto un parell i me'n vaig a parar amb una ultraconeguda i molt alegre, September.
1: Ah, home, i tant.
0: Earth, Wind and Fire, la vuitena d'aquí. September, aquesta tots en coneguda.
1: Aquí tots a ballar. La Pilar tots era tan discuta que era, m'imagino que remenaves per allà, no?
0: Sí, a veure, aquí recorda el dia 21 de setembre, doncs, que estaven de festa tots. I,
2: clar, perquè
0: doncs,
2: vinga, al principi, al final de l'estiu, al final de l'estiu.
1: Vinga, al setembre.

0: Què, Xavier?
1: Un altre grup conegut, la ELO.
0: Electric en aquest cas, Light Orchestra.
1: És una cançó que es diu It's Over.
2: S'ha acabat.
0: It's Over, sí, sí. Com el que deia el futbol, el millón, no?
1: El millón, exacte.
0: El futbol deia Game Over, vol dir s'ha acabat.
1: Exacte. Molt bé. És una reflexió melancòlica sobre el pas del temps.
0: Sí, però com has sigut, Xavi, de melancòlic? Sort d'aquesta última, aquesta era alegre.
1: Aquesta sí, aquesta sí. És l'última festa de l'estiu.
3: Però això ho dona la tardor.
1: Sí, és més...
0: Ja comencem, ja.
3: No, home, és veritat.
0: Sou l'alegria de la huerta, també. Sí, noi. Vinga, va, seguim, Xavi, escoltem-la.

0: bona, aquesta.
1: Ah, és molt
0: bona.
1: Amb els instruments de corda al darrere.
0: Sí, sí, no, no, té qualitat, eh?
1: Era l'època de la Elo, que eren molt instrumentals. Sí, sí. Després ja es van tornar més comercials, potser, però a l'època aquesta eren bons, eren bons.
0: Què més, Xavier?
1: Un altre
0: vinga,
1: personatge va. Que pertanyia al grup dels Eagles, era el Don Henley.
0: Com els Eagles.
1: I el Don Henley va fer una cançó que es deia The Boys of Summer, és a dir, els nois de l'estiu.
0: Els nois de l'estiu, sí.
1: L'any 85, o sigui, eren sol, eh? no eren els Eagles. I bé, en aquest cas, recorda, diguem-ne, la joventut i com passa el temps. Estem una mica amb el mateix tema.
0: Sí, sempre igual, eh?
1: Sempre igual.
0: Doncs pues vinga, escoltem-ho.

0: Què més, Xavi?
1: Una... Aquesta és curiosa el... d'on venia. A veure, es diu The Other Side of Summer.
2: L'altra cara de l'estiu.
1: L'altra cara de l'estiu. És de l'Elvis Costello.
0: A mi m'agrada molt l'Elvis Costello. Molt bo.
1: Sí. I és molt curiós. Agafa com a música... Una... O sigui, fa una mica de pastitxe.
0: Yeah.
1: Agafa com a música algú molt semblant als Beach Boys.
0: Ja.
1: Yeah. I fa com una paret de so estil Phil Spector. Que el Phil Spector ho feia als anys 60, això.
0: Per cert, que el Phil Spector condenat per assassinat de la dona. Vaya pájaro, també, eh?
1: Tela.
0: Vaya pájaro.
1: Que tela.
0: Uh-huh.
1: I, llavors, el que fa és una crítica de l'estiu, precisament. El Elvis Costello té mala llet a vegades. I es posa amb tot. Es posa amb tot. Amb la, a veure, aquest himne californià típic de tan bonic i amb surf i tan maco a la platja, res, fa molta calor i és un cunyàs. Després es posa també amb la realitat de que tothom està alegre i no sé què. Diuen, tot està ple de contaminació, tot és un desastre.
0: Una mica negatiu, en general, no?
1: Inclús es fica amb el The Wall de Pink Floyd, també s'hi fica.
0: Garai,
1: es fica amb el John Lennon.
0: És aquest, dir, per on va fent amics, no?
1: Exacte, més aviat. Però, bueno, és una cançó una mica diferent, com a mínim, no?
0: Uh-huh.
1: I això, o sigui, el que és una crítica de l'estiu. Doncs
0: pues vinga, va.
1: Un personatge. Doncs
0: pues escoltem la crítica de l'estiu, eh? Tio més pessimista, tu. Déu meu.

0: A Catalunya. Agost.
1: A Catalunya, agost.
0: Agost, els pets.
1: Tots els pets.
0: Els pets. Però el cançó es diu agost.
1: Ja pots ser els pets, perquè aquest estiu hem fotut tots llufa, eh? Exacte, per una llufa d'aquelles que no veguis.
0: Per això, aquí és una cançó del 2003, es va enregistrar el 2003, sí. A Avinyonet del Penedès, sí. Perdó, de Puigventós, és a dir, a l'Empordà, m'he equivocat, sí. El Penedès amb l'altre.
1: Sí.
0: Es va mesclar a Nashville, a Tennessee.
1: Bueno, és la cuina del el bressol, sí. Del country.
0: I finalment es va masteritzar a Milà, és a dir, aquesta cançó va rondar per tot el món.
1: Carai, tu.
0: I és una meravella. Es diu Agost i parla de... de les imatges del mes d'agost. El senyor que està tranquil·lament allà assegut amb molta calor, uh-huh. Els nens que estan jugant, que fa al migdia amb una calor, uh-huh. D'allò, una cosa així, una gran cançó, per altra banda. Uh-huh. Lluís Gavaldà escriu cançons molt bones, no? Bo, normalment.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs escoltem, no? Vinga, va.

0: Què més, Xavi?
1: Vinga, finalment, hi ha una cançó que he posat a vegades.
0: Ja, ja. Per acabar aquesta?
1: Sí.
0: Vale, vale.
1: És una cançó que és del 2004, uh-huh. És dels Green Day.
0: Sí.
1: Oh. I que es diu Wake Me Up When September Ends, és a dir, desperta'm quan s'acabi setembre.
0: Ah, molt bé.
1: A veure, hi ha dos arguments aquí. Uh-huh. Per una banda, a veure, el seu pare va morir el 1982, el del líder, eh?
0: Sí.
1: I, bueno, clar, va passar una època de dol. I el sí. setembre que representa l'època de dol,
0: yeah.
1: d'alguna manera. I es pensa que està referida amb aquest fet. Uh-huh. Però és clar, era 20 anys abans, això.
0: Sí.
1: Que ho va passar molt malament, lògicament. Uh-huh. O també es pensa, i això, és clar, és el 2004, a les Torres Bessones no feia gaire.
0: Ja, yeah.
1: I llavors també podia ser que aquest dol fos per l'atemptat yeah. de les Torres Bessones. Mm-hmm. De tota manera és això, diu, a veure, deixeu-me tranquil i que passi la pena o el que sigui, i per això et desperta'm quan s'acabi el setembre, mm-hmm. això és el títol.
0: Molt bé.
1: Una gran cançó, a més no és l'estil habitual dels Green Day, és molt tranquil·la.
0: Molt bé. Doncs escoltem-la, no?
1: Mm-hmm.

0: Bona audiència. Molt bé, Xavi, eh? Com sempre, la música guanya, perfecta. Ferm. I arriba el moment del concurs. Tu de saber qui guanya i qui s'emporta el que s'ha d'emportar. Per fer-ho bé, o intentar de fer-ho bé i equànim i de conya, bueno, de conya, no? Sembla que ho fem de broma, eh? Doncs el primer que farem és que li donarem el número 1 als congelats al glaçó, vale? Serà el primer, i a veure dels números que hi ha, qui li toca els congelats al glaçó al premi. Okay. Els números que vostès tenen és... La Montse Rubió té, evidentment, és veritat, el Rowan Atkinson va pilotar l'avió, cosa que va deixar tothom acollonit, eh? I ho va fer molt bé, sense ser pilot. Per tant,
1: a veure, el que sí que era enginyer.
0: Era enginyer, però sí. Bueno, d'enginyer pilotar un avió té mèrit.
1: Pilotar l'avió, però vaja...
0: Per tant, per increïble que sembli, és veritat, eh? Dit això, els que heu dit que sí, tindreu dos números més, i els que heu dit que no, doncs tindreu el número que us ha tocat. De manera que aneu prenent nota, perquè la Montse Rubió, m'accent a la O, té l'1, el 10 i l'11. El Manolín té el 2, el 12 i el 13. La Cristina Borràs té el 3. La Teresa Márquez té el 4, el 14 i el 15. La Lolín té el número 5, el 16 i el 17. El Quesada, el senyor Quesada, té el 6, el 18 i el 19. La Teresa Blaia té el 7. La Natàlia Pallejà té el 8. I la Antònia, que és la mare del Manolín, té el 9, el 20 i el 21. Jo espero que cadascú de vosaltres s'hagin recordat. Per tant, llancem el dau per veure qui s'ha guanyat aquest congelat, aquest postres congelats al glaçó. Llancem el dau... el 27, o sigui, les aspiracions, sí, eh? Gent. El 9, qui és el 9? Mira, l'Antònia, la mare del Manolín, vale? Mira, la mare del Manolín s'ha guanyat els congelats al glaçó, un postre. Vinga, ja tenim un. Anem ara per... Aquí li ha tocat la botiga Pebre Negra, qui li ha tocat els 10 euros de descompte, vale? Anem a barallar-nos el dau. El 28, no és massa, això. El 23, tampoc. Li veu. El 17, qui és el 17? Mira, la Lolín, tu. El 17 el té la Lolín. Lolín, t'acabes de guanyar 10 eurets de la botiga Pebre Negra perquè compris algun regal o alguna cosa que a tu t'agradi. Recordeu que duren un mes, eh? Vale? I ara anem ja pel braç de gitano de la pastisseria Arenas, eh?
2: A veure si no toca bé.
0: Sí? Sí, no?
2: No,
0: bé. Bueno, anem a veure, llancem.
2: Està molt bueno, eh?
0: El 17 ja ha sortit. Sí. Per tant, té que tornar al bombo. Què li passa? Que està trucat aquest dau, eh?
1: Sí, deu ser això.
0: Sí, també. El 12, qui és el 12? El Manolín, tu? Hòstia, quina sort que ha tingut.
1: Manolín i la mare, els dos.
0: Li ha tocat amb ell, la mare, el pare, l'Espinçarat.
1: Carai, tu.
0: Pues Manolín, fill meu, pastisseria... Què més li ha tocat? El què?
3: El congelat.
0: El congelat i l'altre.
1: No, no,
0: bona audiència.
3: No,
0: ara,
3: no ara, ara,
0: com que no està bé?
3: Tinc dos d'hores de gitano.
0: No.
3: Ah, vale.
0: No comencem a liar-la ja, eh?
1: Ja comencem.
0: Que les previs són molt sèrios. Tindreu aquí el tíquet perquè el vingueu a buscar. A veure, música de Cluenda, perquè ja anem a despedir-se de la gent. La Montserrat s'ha despedit sola perquè ja no hi és.
1: Ara.
0: Vinga, música de Cluenda. Vinga, va. Exacte. Encara queden 6 minuts de martiri d'aquest programa, però com som gent educada i hem anat a col·legiat de pago, el que ha pogut, doncs ens direm despedint. Montserrat, gràcies per estar aquí. La setmana que ve faràs els teus trucs de la Montse, que avui no ens ha donat temps, perquè com és el primer dia anem una mica així de niguinyogui.
3: Però ja anirem agafant-li el ritme.
0: No, i tant. Bueno, tu creus? Bueno, va.
3: Sí, sí.
0: El Satur, com sempre, un espai fantàstic, el Satur Show. Les teves aportacions d'intel·ligència, coherència i finura són imprescindibles.
2: Ahora, después de los fasca. Vale, perfecto.
0: Jo no li he fet, cap sasca,
2: jo. Bueno, ja no veiem ara quan acaba el programa.
0: Ai, Déu meu, no, encara m'esperarà la banda aquí al carrer. Miquel, gràcies per vindre, per escoltar. I has fet la mà de Sisòria,
3: Amb la Tibalta.
0: Amb la Tibalta, eh? Estarà content el de la Tibalta. I, bueno, Xavi, la música, com sempre, extraordinària.
1: Com sempre,
0: la setmana que ve més, eh? I la gironina, que ens has fet pencar tots, fotent aquí pastanagues. I fotent un ou, jo què sé.
3: Ja cal que et rentis les mans, que et fan pudor a all, a ceba i a tot.
0: Podries dir-m'ho amb la intimitat, això, no? Aquí davant de tot Déu, et fan codoall. Bueno, i David, no sé com t'ha anat l'experiència amb nosaltres. Ja saps que estem una mica sonats, però què?
4: Todo muy bien.
0: Bueno, t'ho agraïm molt, David, que has estat molt atent als botons, i tota aquesta història. Bueno, ara sí que queden 4
5: David.
0: Minuts.
5: Tanca el micròfon, el
0: Com em deixava amb ell...
3: És que no has fet que
0: Salucet, i també el gran follet de la zona.
1: No falla.
0: No heu escoltat la Falca, no, vosaltres?
1: No. No.
0: Bueno, lamentable.
1: Sí.
0: Com sempre, eh? No sé si la podem escoltar
1: nosaltres
0: ara, no?
1: Nosaltres difícil, però... perquè sempre riurem tard.
0: Sí, sí. Bueno, és que és una falca per llogar-hi cadires, també. Sí. Amb la col·laboració del follet, eh?
1: Ai.
0: Sí, escolta, mira quina falca.
6: Tal com raja. 3 horetes de ràdio per compartir notícies.
5: Falses.
6: Anècdotes.
5: Avorrides.
6: Històries.
5: Pulloses.
6: Receptes.
5: Fastigoses.
6: Música.
5: Plasta.
6: Biografies.
5: Inventades.
6: Premis.
5: Ràcatos.
6: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
5: D'això es tracta, García, opilles?
6: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
5: Retiro tot el que dic.
6: Mare de Déu, senyor.
7: Tal com raja. Amb la família García, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
0: Bueno, que us ha semblat la col·laboració aquí del Follet, eh?
2: Molt bé.
1: Bé.
0: Bueno, vostès, audiència, quan sentin això, sabien que tenen una cita amb nosaltres el divendres, de 5 a 8, i també els diumenges, ja diem, en Jaume, repetit aquest mateix programa. Queden 3 minuts. Bueno, 2 minuts i mig, eh? En 2 minuts i mig es poden fer moltes coses, eh? Però també es poden fer, de vegades, dius que et falta el temps. El temps és relatiu. Mm-hmm. Ens hem d'acostumar que les coses per si soles poden agradar o no poden agradar, i una cosa que t'agrada molt acabes odiant-la, i una cosa que odies molt t'acaba agradant. Sobretot per un tema de resistència. Mm-hmm. Ho dic perquè aquest programa vostès aguantin una mica, eh? Però hi ha una teoria que és certa. Si vostès agafen un got d'aigua i el sostenen en l'aire amb les mans, a damunt, primer no pesa res. És lleuger, es pot suportar, no té cap problema. A la que passen 5 minuts, la cosa ja li pesa una mica més, perquè el cansanci, el que sigui... I quan porten una hora aguantant un got d'aigua amb el braç aixecat, allò pesa una tonelada. Què vol dir? Que les coses no són sempre tan racionals.
1: Mm-hmm.
0: Encara que hi ha un argument que diuen l'agotament físic, etc. Però al final, un got d'aigua amb el seu temps just no fa mal. Un got d'aigua que s'allarga, que es fa passat, que tira, és insuportable. Per això nosaltres sempre aquí tenim una frase interna a l'equip que diem, això és got d'aigua. Què vol dir? No et fotis passat, no allarguis més el cafè, però saben què passa, audiència? Que no tenim ni idea de com no ser un got passat. Fins la pròxima.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
2: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
2: En una entrevista al Daily de Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
0: I aquí, a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats veïnals i socials i ambientals amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai".
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona i, de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu Central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
0: Parlem de cultura en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
2: I justament ara acaba de fer llenya el 3 de 10 amb Folre i Manilles de la Jove de Tarragona.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça amb remuntada inclosa per 1-3 al camp del Sevilla. El hat-trick de Rafinha el va convertir novament en el gran protagonista de la victòria blaugrana que manté el ple de victòries a la Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
2: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC, mentre que el líder dels populars, Feijóo, tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
0: Com diem, tret de sortida, doncs, a aquesta precampanya de cara als comicis que hi haurà l'any 2027, com per exemple les eleccions municipals programades pel mes de maig i les generals encara per convocar.
2: El president Sánchez no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions. Després de la recent crisi a Ceuta, ha defensat que el finançament autonòmic per Catalunya i també ha carregat contra el PP i Vox, que diuen són tan iguals que van al mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant d'aquestes eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent.
5: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo, ya por la victoria!
2: El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com el finançament o el que taula a Europa.
3: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijó. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
0: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president del PP ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
2: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi el protagonisme en una actual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
6: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece, y para eso estamos hoy en Cataluña.
2: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració o política exterior.
0: I no deixem de parlar de política, perquè Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les properes eleccions al Parlament català del 2028.
2: Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
7: Obviously, Catalunya was different now.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
7: That is my first.
8: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
2: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades al Marroc.
0: Milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha començat al Passeig de Gràcia i que arriba fins a la plaça Sant Jaume.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, i sota el lema no a l'ampliació ni ara ni mai. La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Jaume Osete és el portaveu de Aeroport.
9: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
0: Com acabem d'escoltar per part del mateix OCTES, Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat els últims dies que aquesta ampliació implicaria un augment del 22% de les emissions de CO2 i encara van més enllà, ja que asseguren que els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la Unió Europea. I ara fa 5 anys, milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment tot això estava aturat.
0: Seguim parlant de mobilitat perquè Renfe substituirà a partir de demà els trens de la sèrie 106 de Talgo, anomenada Abril, que oferien el servei d'avant entre Lleida i Barcelona.
2: Renfe ha informat que el canvi dels combois es deu a la reorganització dels trens d'abril, que s'està duent a terme la companyia des de l'any passat, després que alguns combois de la sèrie es detectessin fissures de l'estructura de la part interior. Aquests trens d'abril disposen de 581 places i usuaris del servei han alertat que la substitució d'aquests combois podria suposar una pèrdua de més d'un centenar de seients diaris per cadascun dels quatre trajectes afectats, dos en direcció a Barcelona i dos cap a Lleida.
0: I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homònim de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
10: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
2: Collboni ha anunciat que també una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
10: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
2: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de Ciutats Urban 20, que celebra a la ciutat nord-americana tots aquests dies. I Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
0: I expliquem també, en matèria d'inversions, que abans d'acabar l'any el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a la gent gran.
2: Amb aquesta mesura, el govern donarà per complet el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Això ho ha explicat el programa Ciutadella al conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
11: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
12: El conseller és el que es va comprometre.
11: Sí, durant aquesta legislatura. El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
2: El programa es podrà seguir a partir del 2, del 4, de 10 de la nit de les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més.
0: I amb l'arribada d'aquest mes de setembre comença també la temporada de viatges de l'Imserso.
2: Les agències de viatges ja han començat a tramitar les reserves amb les Canàries i les Balears entre les destinacions més sol·licitades. Ens omplirà tot plegat Núria Perea.
13: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
14: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
13: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears són alguns dels destins més buscats. El primer dia de reserves, les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
12: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
13: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, d'AIG Viatges.
15: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
13: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
0: I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar així ciberestafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o no i, per tant, si tenen entitat pròpia.
2: Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins del territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
16: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
17: Des del consens que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí doncs, no tots els països tenen les mateixes regles.
16: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
18: Descarregar en la primera ronda el 5 de 8. Un 5 de 8 treballat però descarregat, el segon que han fet aquesta temporada. Ja tenim el front del castell. Són les sisenes que ja estan situades.
0: Estem escoltant el so ambient de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, que està en marxa des d'un quart d'una d'aquest migdia amb l'actuació de la Jove i els Xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Podeu seguir aquesta diada en directe, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre i ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles. La Colla Jove ha carregat un 5 de 9 amb folre i ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per això ha quedat tan intent. I la Colla Xiquets de Tarragona, un 5 de 9. I ara mateix estan a punt de descarregar el castell.
0: Doncs sí, hem enganxat just en aquest directe aquest nou castell descarregat en aquesta actuació del primer diumenge de festes de Santa Tecla. No ens movem de Tarragona per això, perquè la catedral tornarà a acollir aquesta nit una nova representació del retaule precisament de Santa Tecla.
2: L'espectacle s'hi fa des de fa 35 anys i manté viva la tradició de l'esbar Santa Tecla. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: El retaule explica a través de la dansa, la vida, la conversió i el martiri de Santa Tecla, patrona de Tarragona. La representació va a càrrec de l'esbar Santa Tecla des de l'any 1991, quan Jaume Guasch el va crear. Arriba amb l'acompanyament musical de la cobla, la principal de la Bisbal ampliada. La presidenta de l'esbar Santa Tecla, Rosa Llorach, destaca la importància d'arribar a aquesta 35a representació i el valor que té el retaule dins del patrimoni cultural i festiu de la ciutat. Avança que enguany la direcció general escènica i coreogràfica recau en Laia Pous Llorach.
20: Hi ha vegades que diem que no tenim novetats, aquest any tenim una novetat de que canviem la direcció. O sigui, aquest any la direcció l'agafa la Laia Pous, que és una dansaire del Retaule que ha passat a agafar la direcció i serà el seu primer any.
19: 35 anys després de la seva estrena, avui a 11:15 de la nit, el Retaule de Santa Tecla tornarà a convertir la catedral en l'escenari d'un espectacle per explicar la història de la patrona de la ciutat.
0: Parlem també de música, i és que la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era el Laoz, i Bayuc en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
2: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.600 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
1: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
0: Una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals acreditats i amb una plaça Major que ha recuperat el protagonisme com a emblema del mercat aquest diumenge, és a dir, aquesta nit, en aquesta tarda, en aquest cas, Quimi Bordet serà l'encarregat de tancar l'edició a partir de les 7 amb un concert a la plaça Major. Parlem ara també de cinema, perquè l'actor Sergi López ha estat aquest dissabte a Girona on ha rebut el premi homenatge de La Cocollona del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror. Ha volgut reconèixer així la trajectòria d'un dels actors catalans amb més projecció internacional.
2: L'intèrpret de Vilanova i la Geltrú ha participat en l'acte celebrat a la ciutat on ha repassat part de la seva carrera i la seva vinculació amb el món del cinema. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
21: L'actor Sergi López va rebre ahir a Girona el Premi Homenatge de la Cocollona 2026. El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror va voler reconèixer així la trajectòria d'un dels intèrprets catalans amb més projecció internacional, amb una carrera que l'ha portat a treballar tant en produccions catalanes i espanyoles com en projectes d'arreu del món. López va participar en l'acte de reconeixement, que també va servir per repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. I precisament sobre aquest reconeixement i la seva trajectòria, Sergi López va explicar que això de rebre homenatges és una cosa a la qual encara no s'ha acostumat.
22: Em fa una mica de vergonya. Sí, bueno, no sé, Girona és un lloc que he vingut molt, no només perquè la meva àvia era de Santa Eugènia. No sé, fa estrany, no? Quan diuen homenatge sempre penses en gent que o l'ha palmat o li falta poc. Llavors, no sé, m'ho prenc bé perquè sé que la gent, bueno, trobo molta gent que m'aprecia, que em diu coses molt maques.
21: L'acte va servir per posar el punt final a l'edició d'enguany de La Cocollona. El festival tanca així una nova edició després de diversos dies de cinema fantàstic i de terror a Girona i l'organització assegura que ja estan preparant l'edició del 2027.
0: Són les 2:22, arribem als esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 al camp del Sevilla.
2: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat. Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista, que és a 2 més a la segona meitat. La notícia negativa, però, és que el Barça s'ha lesionat Andreas Christensen. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins a la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
0: I del Barça passem al Girona, perquè el conjunt gironí també va sumar una victòria important. Els gironins, com diem, van guanyar per 1-2 al camp del Cádiz en partit de la 6a jornada de la segona divisió. La crònica del partit ens arriba des de Girona FM, Pau Villafañé.
24: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Ribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
25: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixicando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps i això està a la nostra millora.
24: Amb aquesta victòria el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
0: Parlem també de bàsquet i és que el gran focus de l'actualitat catalana en aquest esport és avui a Badalona, on Joventut i Barça es disputen la Supercopa ACB.
2: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Escoltem Simón Birgandé i en Joel Parra.
3: Muy buenas sensaciones, muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo. Sabíamos que era un equipo muy físico, creo que hemos estado bien en rebote, como hemos hablado antes del partido, que hemos atacado muy bien ofensivo, luego en ataque tenemos tantos jugadores con tanto talento que no hace falta ni jugarlas a veces. Y también la afición y todos los que están aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho. Y al final, cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho. Ilusión, no hay presión. Solo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final y ahora toca jugar un final o hacer lo que podemos.
4: Molt contents al final. Veníem aquí a Badalona amb un objectiu clar, que era jugar la final el diumenge. Hem patit molt, però bueno, primer objectiu complert. Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, i més, doncs ara, demà, que serà encara doncs, amb un joc en títol, doncs encara molt més especial, si et dic, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs, avui hem vist el show de l'Apro, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt content pels dos equips, però demà al final a pista estarem guanyant.
2: Per tant, final catalana i duel amb un component especial. El títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir de les 7 de la tarda.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Grans batutes, grans emocions.
8: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
7: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
8: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
7: Entrades a auditori.cat.
26: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens ensenya que dir paraules boniques ens ajuda a fer amistats.
28: Hola, embaladits, em dic Clàudia i vaig a tercer de primària de l'escola Maricel de Cubelles. El poema que he escollit es diu Les paraules i l'ha escrit la Joana Raspall. Les paraules. Si el bosc tinguessin set, quina font buscarien? La de l'aigua més clara, més viva i més brillant. I de l'arbre fruiter. Quina peça voldrien? La més madura i dolça. Suau al paladar. I quin remei de flors a l'amor donaríem? El de colors més vells, més frecs i perfumat. Per als amics i amigues, no triaríem paraules entre les més boniques que el món s'han inventat. No volem l'aigua bruta, ni la fruita tarada, ni fer rams d'esbarcers, i en la nostra conversa volem belles paraules i no pas molt grollers.
27: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ens agraden les paraules boniques. Fins al proper Embaladits. Adeu.
26: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
23: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
2: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més política. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament català del 2028.
2: En una entrevista al diari The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
0: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Amb el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai.
0: Moment ara per conèixer també la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
10: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona i de fet a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada sobretot al Pirineu Central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arriben en l'any vinent.
1: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, el líder popular tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
2: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo ya por la victoria!
0: Acabem d'escoltar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, com veiem, no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Defensa el finançament autonòmic per Catalunya i ha aprofitat també per carregar contra PP i Vox, que diu són tan iguals que van en el mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que acabem d'escoltar ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant les properes eleccions municipals, programades pel maig de l'any vinent.
1: També el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo. I què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com són el finançament o el català a Europa?
3: Estos días se ha paseado por Cataluña a Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
0: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president popular ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
1: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
4: Este acto político es la demostración de que Catalunya va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece, y para eso estamos hoy en Catalunya.
1: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració i política exterior.
0: I per la seva banda, seguim en política, i és que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
1: Després d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
5: Obviously, Catalunya was different now.
6: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
1: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I també es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades en el Marroc.

0: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. I sota el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai. La protesta arriba després de que dimarts el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 i que aquest inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina.
0: Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
1: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat que els últims dies que l'ampliació del Prat implicaria un augment del 22% en les emissions de CO2 i encara van molt més enllà, ja que asseguren que tots els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la pròpia Unió Europea. I ara fa 5 anys també milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment estava aturada aquesta proposta.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
2: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers 3 anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
1: Collboni també ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
2: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
1: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de grandíssima tensió internacional.
0: Parlem també d'inversions. Abans d'acabar l'any, el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran.
1: Amb aquesta mesura, el govern donarà per completada el compromís de crear 6.000 noves places durant la seva legislatura. Així ho ha explicat en el programa Ciutadella el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
3: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
4: El president conseller és el que es va comprometre.
3: Sí, durant aquesta legislatura. El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
1: El programa es podrà seguir a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Obrim ara Plana Local. Marxem fins a Rubí, on s'han complert ja 6 mesos sense registrar cap cas positiu de pesta porcina africana.
1: De fet, des de l'inici de l'brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal, que tot i això continua dins de la zona del risc amb totes restriccions en vigor. Des de Ràdio Rubí, David García.
4: El primer cas de Rubí es va detectar a l'inici del brot a la zona est, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera des de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i aquest mateix dijous es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua dins de la zona del risc, amb les mateixes restriccions que fins ara, principalment la prohibició d'accés al medi natural com a mínim fins a finals d'any. Zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas. Tot plegat en una crisi que, tot i que només ha comptat amb 2 senglars positius fa mig any, continua provocant la suspensió d'activitats grupals consolidades, com la caminada nocturna, la travessa Rubí-Montserrat o la cursa de muntanya.
0: I seguim al medi natural, perquè el Delta Birding tanca una nova edició amb més afluència de públic i amb noves propostes per apropar l'ornitologia a tothom.
1: El festival ha incorporat enguany activitats inclusives i un original concurs d'imitació de cant d'ocells, Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
5: El bon temps i l'interès creixent per la natura han fet que el Delta Birding d'aquest any hagi enregistrat un increment de visitants respecte a edicions anteriors. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat l'arribada de nous públics i la bona acollida del festival.
6: Estem molt contents de com està anant el festival. La veritat és que el clima ens està ajudant molt. És un moment fantàstic també per conèixer el Delta i la gent està venint, doncs, a... Bueno, més que mai. La veritat és que tot està fluint molt. Tenim, doncs, aproximadament, estem trobant, doncs, un increment respecte als anys anteriors.
5: Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concurs d'imitació de cants d'ocells i més activitats adaptades a persones amb dificultats d'oïda o de visió. També s'ha reforçat l'oferta per al públic jove i la participació de les dones en el món de l'ornitologia. Una edició que s'ha adaptat i ampliat als públics i consolida el Delta Birding com una cita de referència per als amants dels ocells i de la natura.
7: Ara, un peu desmuntat. Ara hi tornen. Donen l'aprovació. Claríssim. Dit polze.
0: Escoltem el so ambient d'aquesta Diada Castellera del primer diumenge de les Festes Majors de Santa Tecla a Tarragona, que compta amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i també les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: Fins al moment, la colla vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 9 amb folre i manilles i un peu d'aquest mateix castell que ara mateix estan tornant a muntar. Els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 9 amb folre, la colla jove de Tarragona un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles i per tant ha quedat en intent, i la colla xiquets de Tarragona han descarregat un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre.
0: Parlem ara de música, perquè la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era la Oz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
1: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
8: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
1: I en una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals que s'han acreditat a una plaça major que ha recuperat el seu protagonisme com a emblema del mercat. Escoltem també en Jordi Casadesús, l'altre codirector de l'artístic del mercat.
9: Fa molta il·lusió que es presentin tantes propostes, realment. És una feina molt agradable, a més, perquè descobrim molts projectes, moltes coses que realment, si no, seria inabastable.
1: Aquest diumenge, Quimi Portet serà l'encarregada de tancar l'edició a les 7 de la tarda amb un concert a la plaça Major.
0: Hem de parlar avui també de la colla bastonera de Cardedeu, que en el seu cas està d'aniversari.
1: Ha celebrat els seus 20 anys de trajectòria aquest dissabte amb una jornada que va reunir diferents colles bastoneres i que va omplir els carrers del municipi del Vallès Oriental de música, dansa i, sobretot, moltíssima tradició. I va ser Ràdio Cardedeu amb l'Aina Barbany.
10: A Cardedeu, la colla bastonera celebrava ahir la tarda els seus 20 anys de trajectòria amb una jornada festiva dedicada al ball de bastons. La celebració va començar amb una cercavila pels carrers del municipi, amb la participació de diferents colles bastoneres provinents d'arreu del territori català, que va acabar amb una mostra a la plaça de l'Església, una fita històrica que la colla va voler posar en valor. Això ens explicaven.
11: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat. I com una mica de cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
10: La festa va continuar a la plaça de Sant Corneli amb un sopar popular i molta festa. D'aquesta manera, la colla cardedeuenca va commemorar dues dècades de bastons, dansa i cultura popular en una jornada que també va servir per compartir la celebració amb altres colles i amb els veïns i veïnes de Cardedeu.
0: Canviem la música i la dansa pel circ, en aquest cas amb el Festival de Terrassa, que ha tancat edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització.
1: Enguany ha estrenat una nova ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara i ha fet durant el cap de setmana espectacles, tallers i una gran gala que ha reunit diferents disciplines de circ. Ho han seguit des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola.
12: A Terrassa li agrada el circ, ha quedat superclar perquè ha sigut increïble l'últim espectacle que s'acaba de fer, que la gent sortia de l'establiment, o sigui, no, ja seria molt guai, quina il·lusió que agradi tant el circ.
13: Amb aquestes paraules, Juli Armengol explicava la satisfacció del públic terrassenc pel festival de circ que s'ha celebrat a la ciutat. Des de l'entitat organitzadora, el Tub d'Assaig, es mostren molt satisfets de la qualitat dels espectacles i de la resposta de la ciutadania. El certamen ha estrenat enguany ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara, un canvi que ha buscat apropar el circ a nous públics i ampliar la presència del festival a la ciutat. Al llarg d'aquests dies, el festival també ha ofert espectacles de carrer, tallers, propostes familiars i actuacions de talent emergent en diferents espais del barri. Una 17a edició que ha consolidat l'aposta per portar el circ al carrer i que ha convertit durant uns dies l'entorn de la Seu d'Ègara en un gran escenari a l'aire lliure.
0: I fem una darrera aturada a l'Olot.doc, que incorpora a Besalú com a seu aquest any. Durant la setmana vinent, allà es podran veure 5 documentals d'interès social, cultural i mediambiental.
1: També hi haurà sessions a escoles amb la projecció de diversos documentals per als més joves. Com ja és habitual, també es faran converses amb especialistes i entitats vinculades. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
14: Del 23 al 30 de setembre es projectaran diversos documentals entre Olot i Besalú. Per una banda, es busca apropar els documentals al públic general. Per l'altra, la secció d'escoles té l'objectiu d'apropar les propostes del festival als més joves i generar espais de reflexió i debat. Ho explica Joaquim Castells, organitzador d'Olot.doc.
15: Tenim ja unes quantes reserves confirmades. I per altra banda tenim la secció també escoles, que això sí que té un èxit ja des de fa uns quants anys, tenim molta demanda.
14: Constarà de 5 projeccions que es faran fins al dia 29 de setembre entre Olot i Besalú.
15: Tenim 3 seus, el Cine Olot, que és on habitualment ho fèiem, també tenim el Centre Catòlics i l'Escola d'Art. I, com a novetat, sortim d'Olot i anem a Besalú i farem una sessió oberta a tot el públic a Besalú.
14: Pel que fa a les entrades, algunes de les projeccions obertes al públic tindran un cost de 6 euros.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, del Barça, que manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 ahir al camp del Sevilla.
1: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat, ja que Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista de la nit gràcies a 2 gols més en la segona meitat. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Andreas Christensen del Barça. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
0: Parlem també avui de waterpolo, perquè s'ha disputat la final de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina a Mataró. La final enfrontava l'anfitrió, el Club Natació Mataró, i el Sabadell. En directe des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, hi ha hagut sorpresa o les vallesanes han complert els pronòstics?
17: Doncs podríem dir que ha estat una final espectacular, jugada a un ritme realment frenètic, una cosa impròpia a aquestes altures de la temporada, i que s'ha resolt al final a favor de la Solim Centre Natació Mataró per 11-9. Amb aquest resultat augura una gran temporada que segurament serà emocionant i molt igual. Un partit que en el primer quart s'ha saldat amb un mínim 2-1 a favor del Mataró. En el segon quart, atenció, perquè el Sabadell ha fet un parcial de 0-4 que l'ha col·locat en un 2-5 al seu favor. Semblava que el partit l'encarrilava el conjunt ballesà, però el Mataró ha reaccionat, ha retallat diferències 3-5 al final del segon període. En el tercer ha aconseguit empatar a 5 amb gols de l'hongaresa Faragó i de Carla Martín, dues jugadores que s'han incorporat al Mataró aquesta temporada. I a partir d'aquí, un constant estira i arronsa amb el Sabadell, sempre per davant en el marcador, amb un sol gol de diferència, fins que en l'últim minut i mig de partit un gol de Jules Rumer ha col·locat el 10-9 i un altre de Mireia Giral ha servit per establir l'11-9. Dir que l'australiana Tilly Kearns del Centre de Natació Mataró ha estat elegida la millor jugadora, mentre que el Club Natació Terrassa ha derrotat el Club Natació Catalunya per 14-9 en el partit per al tercer i quart lloc.
0: Moltes gràcies, Jordi. I anotem, doncs, aquest triomf pel Mataró, l'equip anfitrió en aquesta final de la Copa Catalunya Femenina de la Divisió d'Honor. Canviem d'esport novament, ens n'anem al bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana del bàsquet, com diem aquest cap de setmana, és a Badalona, on Joventut i Barça disputen aquesta tarda la final de la Supercopa ACB.
1: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Per tant, la final catalana i el duel amb un component especial, i és que el títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir d'aquesta 7 de la tarda, com comentàvem.
0: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha guanyat la Golden Cup en vèncer per 2-3 al combinat de Portugal, després de remuntar, això sí, un 2-0 advers.
1: Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina han estat les golejadores. La final masculina, també entre Catalunya i Portugal, es disputarà quan faltin 5 minuts per 4:45 de la tarda.
0: Recuperem també una informació de futbol que ens deixàvem anteriorment. Recordem també que el Girona ahir es va imposar al Cádiz per 1-2, nova victòria pels gironins que ocupen posicions de play-off. Recuperem també un altre resultat conegut fa només uns instants, la primera derrota de la temporada per al Nàstic de Tarragona, la primera federació. En el seu cas, els tarragonins han caigut derrotats al camp de l'Alcorcón en un partit on no han tingut pràcticament opcions i on els madrilenys s'han acabat emportant la victòria per 3-0. Recordar que en aquesta mateixa categoria el Sant Andreu no juga fins dimecres vinent davant del Reial Madrid Castilla, ja que l'equip madrileny va haver d'ajornar el partit degut als compromisos internacionals, en aquest cas a la Copa Intercontinental Sub-20, que va obligar a molts jugadors del filial de l'equip blanc a jugar-la ahir mateix. Amb aquests apunts ràpids acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Productions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran de cara a l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Sánchez ho ha fet des de la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona. El missatge principal que ha llançat Sánchez és que els socialistes són optimistes davant les eleccions dels pròxims anys.
2: Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá!
1: També ha sigut bastant optimistes amb les eleccions municipals. I seguim en política, ja que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Tot això ho ha fet des del diari britànic The Sunday Times després de portar un any sense concedir entrevistes. I a Barcelona milers de persones s'han manifestat contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius. Segons la Guàrdia Urbana hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al Passeig de Gràcia sota el lema "No l'ampliació, ni ara ni mai", i ha acabat el seu recorregut a la plaça Sant Jaume. I pel que fa a la cultura, des d'un quart d'una s'està celebrant a la plaça de la Font de Tarragona la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. Fins al moment, la colla de Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles a segona ronda i que només ha pogut carregar a tercera ronda, els castellers de Vilafranca, un 3 de 9 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles i un 5 de 9 amb folre. La colla de Tarragona ha descarregat un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles. I per tant ha quedat en intent i ha descarregat un 4 de 9 amb folre i la colla Xiquets de Tarragona ha fet la tripleta màgica, és a dir, un 5 de 8, un 3 de 9 amb folre i un 4 de 9 amb folre. I pel que fa als esports, avui es tanca la desena edició del Festival Internacional de Ciclisme CIA Other Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del Pavelló Fontejau de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la grella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Diego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
6: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
5: Doncs truquem ara mateix.
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda. Anem a començar doncs aquest programa d'aquest concert de la sobretaula del diumenge, en què començarem escoltant la sinfonia número 4 de Felix Mendelssohn. Aquesta sinfonia també se la coneix amb el sobrenom de Sinfonia Italiana. De fet, Mendelssohn, seguint els consells del seu pare, va emprendre una sèrie de viatges per donar-se a conèixer per Europa. Va estar per Alemanya, França, Anglaterra i també, lògicament, va anar a parar a Itàlia. No solament doncs, va donar a conèixer la seva música, sinó que ell també es va enriquir de les músiques que anava coneixent, de les músiques típiques, del folclore típic de les nacions que anava visitant. Escoltarem aquesta sinfonia italiana, és el número 4, que sens dubte ja veurem que és molt brillant, lleugera i plena de bon humor. L'orquestra és més neta i clara que en altres obres d'aquest mateix compositor. I és que es va enriquir d'aquesta, podríem dir, de la claror del Mediterrà i li va sortir doncs, aquesta sinfonia tan bonica. Té els seus 4 moviments típics, un allegro vivace, un andante con moto, o con moto moderato és el tercer moviment, i un saltarello presto. L'allegro vivace, que obre aquesta obra, amb una energia immediata, els violins presenten un tema viu i decidit, impulsat per figures repetitives dels instruments de vent. El segon moviment, en re menor, és menys fogós i alegre que el primer. Adopta el caràcter d'una marxa pausada, d'un lirisme contingut i amb un toc de nostàlgia. El tercer moviment recupera l'elegància d'un minuet d'estil antic amb un trio central en què les trompes aporten una sonoritat llunyana i delicada. I ja ens trobem en el quart moviment, que ja aquest sembla doncs ja com un scherzo. En realitat és el que el va inspirar molt al veure un saltarello, que és una dansa típica italiana, i ell es va inspirar amb aquest saltarello que ja dic, pren el nom d'una dansa antiga caracteritzada per els salts constants. És el passatge més clarament inspirat en Itàlia, un vertiginós moviment perpetu en què el ritme i el contrapunt es combinen amb una vitalitat contagiosa. Doncs ja sense més, disposem-nos a escoltar aquesta sinfonia italiana de Felix Mendelssohn, que ens l'oferirà l'Orquestra Filarmònica de Cleveland sota la direcció de George Schell.

Acabem d'escoltar aquesta sinfonia italiana, la sinfonia número 4 de Felix Mendelssohn, que ens l'ha ofert l'Orquestra Simfònica de Cleveland sota la direcció de George Schell. I ara canviem de compositor, però no ens movem d'Itàlia, perquè el que escoltarem serà aquella obertura fantasia, tal com la va titular el propi compositor, és a dir, Tchaikovsky. Piotr Ilyich Tchaikovsky va escriure aquesta obertura en Romeu i Julieta, inspirada, sens dubte, amb l'obra de Shakespeare, però que només és una obertura, no va descrivint, així com ens trobem amb ballers, doncs, per exemple, del mateix Prokofiev, que va descrivint cada moment el que està passant. Aquí trobarem pràcticament només és l'escena amorosa de Romeo i Julieta, que està descrit amb una música molt, molt Tchaikovsky, molt ballable, podríem dir, no ballable, vull dir de ballet, aquelles músiques tan inesperades que Tchaikovsky sabia fer. Sentim, doncs, que aquest Romeo i Julieta, que no sabem per què, no té el seu número de composició, no té el seu opus, però és igual. És una música que realment, quan l'escoltes, quedes fascinat d'aquesta musicalitat de Tchaikovsky. Sentim, doncs, Romeo i Julieta, aquesta obertura fantasia que ens l'oferirà l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de Daniel Barenboim.

0: I acabem d'escoltar aquesta obertura fantasia de Romeo i Julieta de Piotr Ilitx Txaikovski, que ens ha ofert l'Orquestra Filharmònica de Chicago sota la direcció de Daniel Barenboim.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porto. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara a diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Feijóo ho ha fet des de la Festa de les Migues de Badalona i Sánchez des de la Festa de la Rosa de Gavà. Allà també hi era el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que ha acusat el líder del PP d'estar subordinat a Vox i li ha interpel·lat directament.
2: Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá!
1: Un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat. L'intern es troba al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets està ubicat temporalment en el mòdul d'ingressos. Això ha sigut a 8:15 del dematí durant el recompte quan els funcionaris han localitzat l'intern sense signes de vida. Els serveis d'emergència ja han intervingut però no han pogut fer res per salvar-li la vida. I ara fem un petit punt de trànsit i és que la C58 es troba trallada a Barcelona d'entrada al nus de la Trinitat arran d'un accident. Això provoca retencions des de Montcada a Reixac i afectacions a la C33. I també en política, el president del PP de Barcelona, Daniel Cirera, ha rebutjat el projecte de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, d'impulsar supermercats assequibles inspirant-se en el model de Nova York. En un comunicat ha afirmat que l'Ajuntament no s'ha de convertir ni en comerciant ni competir amb aquells que cada matí aixequen la persiana. De fet, el líder creu que és contradictori que l'alcalde hagi admès en una mateixa setmana problemes amb el comerç local i ara al mateix temps projecti nous establiments de titularitat municipal. I en cultura, la Plaça de la Font de Tarragona ha viscut aquest migdia la diada del primer diumenge de festa Santa Tecla. La Colla Vella de Valls, els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i els Xiquets de Tarragona han sigut les colles que han participat en aquesta diada, que fa uns escassos 20 minuts que ha finalitzat. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Bona tarda. A la parada de metro, Candela mira el fosc. Els joves són agulles ràpides d'una màquina industrial cursint distàncies. I la pressió social, una corrent d'aire que ens fa pujar al tren sense mirar la pròxima parada. Sota l'asfalt hi ha una maquinària que no descansa. Gira la roda del lifting, gira la roda de la dieta, gira la roda de la por. La por de convertir-nos en peces de recanvi. Ai, Candela, si no t'atures, si no te qüestiones la roda, Candela, la roda t'esclafa. Bona tarda, benvinguts a Sereno.
1: Bona tarda, Maria, com estàs tu, maca?
0: Jo bé, vosaltres?
1: Quin començament més brillant, tio.
2: Molt bé,
1: perfecte. La Gemma també la
3: bona
1: tenim
3: tarda.
1: Aquí. Hola, què tal, Susana?
3: Bona tarda.
1: I el Mario ja ha dit bona tarda, i el mateix
2: sí,
1: també, us
2: no,
1: ho dic.
2: No, i dic que el poema és teu, Maria.
1: Sí, això però està
3: molt maco. Que això té mèrit, eh?
1: Començarem així, no?, sí. Per exemple. Cada vegada que vinguis, que serà sempre ja, oi? Bé, nosaltres avui comencem la temporada, tot i que la setmana passada també vam participar, perquè amb tota la amenaça de pluja vam estar tots a casa, perquè teníem por, i no va ser desencertat, perquè veritablement va ploure. Aquí no tant, però per allà sí que va caure aigua a base de bé, sobretot a les 7, a l'hora que s'acaba el programa. I bé, vull dir, vam passar el de l'últim dia que vam estar aquí, que hi estàveu també vosaltres, també, I aquell, com que hi va haver una persona, que normalment hi ha uns quants que ens escolten, que em va dir que li havia agradat molt i que tot això, doncs vaig pensar que ideal, doncs, és aquell. A mi també m'ho va semblar, Vam encetar tot un seguit de temes que vau escoltar el dimecres passat, doncs, també en repetició de programa, i avui, doncs, bueno, avui estem oberts a parlar de tot el que ens ha sortit des de l'ànima, no? I dic des de l'ànima perquè no és des de... El Mario s'ha quedat així, diu, ja hi som.
2: No.
1: Des de l'ànima.
2: Des de l'ànima.
1: T'agrada això? Sí. Com ha recitat ella el poema, no?
2: Des de l'ànima.
1: De l'ànim, i a més elaborat per ella. Susana, què diries tu ara des de l'ànima?
3: Ostres.
1: Bona pregunta, oi?
3: L'ànima. És una paraula, un concepte que ho diu tot. O sigui, l'ànima... Així es dirà també la meva neboda, que va néixer.
1: Ha de néixer
3: encara.
1: Ja.
3: I també es dirà alma, en castellà. Però a mi ara, en aquest moment, és l'únic que m'importa. Que neixi bé i que...
1: Tota la teva ànima està fixada en el,
3: en el moment
1: que es produirà. Doncs pues em sembla molt bé. Jo haig de confessar una petita cosa, vull dir, jo he vist morir persones, però n'hi va haver una que em va colpir molt, que era un germà meu, i no érem germans de mare, érem només germans de pare. Però quan es va morir em va fer allò, i li vaig fer un petó al front, ja un cop ja havia mort. I la veritat vaig dir, ja no té l'ànima a dins. No sé, em va donar una sensació de fredor i de llunyania, que per això potser doncs tinc doncs tota aquesta sintonia amb el que representa aquesta essència humana. I ara que es parla tant, i perdó, però no és que n'hàgim de parlar abastament, però de la intel·ligència artificial, que tot això és, en tot cas, no és ni l'ànima de les persones, és la capacitat de les persones. Jo crec que és molt diferent, no? Doncs se'ns està advertint d'una possibilitat de perill, de destruir-nos i de tot això.
3: A mi m'espanta.
1: No, jo crec que tant...
3: No.
4: A mi no.
1: No,
3: jo,
1: eh?
3: Jo penso que... No sé.
1: No, perquè tu això de les xarxes
4: no,
1: ho tens...
4: No, perquè... No sé, jo faig servir el xap GPT per fer fotos.
1: Sí.
4: O sigui, fer una foto de bona nit i una foto de bon dia que envio per WhatsApp.
1: Ah, sí?
4: I és senzill, poses foto quadrada, texto, bona nit, elefantes corriendo en una sabana,
1: yeah.
4: El sol radiante. Bueno, no, si és de nit, pues el sol bajo.
1: Bajo.
4: I ja està, et fa allò, no et fa res més, ja no et posa ocells perquè ell vol.
1: Tampoc li demanes res de l'altre món, sinó
4: no,
1: d'aquest.
4: No, no, tampoc li he demanat, no sé, clar, tampoc he posat alguna cosa que es tingui que ser de sentiments, no? Però no sé.
2: A mi em recorda una mica la paranoia quan va ser l'any 2000, que com els ordinadors era el 00, que es pensaven que es produiria un col·lapse mundial. I penso que el tema de la IA s'està parlant molt. Sí que, evidentment, té els seus avantatges i els seus inconvenients. I els seus inconvenients és que les persones deixem de connectar-nos entre nosaltres per voler o pensar que la IA ens resoldrà segons quin tipus de coses que només entre nosaltres, per exemple, la IA no estima, no? No és aquesta capacitat que tinguis.
1: No és humana.
3: No té ànima.
2: No té ànima, exacte.
3: No té ànima.
1: No té ànima.
0: No té, però pot fer, no, et pot donar la percepció de que sí que la té. I això és molt perillós.
1: Vale.
3: Super d'acord amb tu, Maria.
0: Perquè en el moment de que tu expliques alguna cosa, primer que la IA no et confronta, i és fàcil.
1: Sí.
0: Llavors, què volem les persones? No tenir conflictes. Llavors, en el moment que, quan nosaltres escrivim un WhatsApp, no? Surt els tres puntitos, pues, quan tu parles amb el ChatGPT, o el que sigui, també és pensa, llavors inconscientment et pot donar el missatge de que t'està escoltant. I n'hi ha molta gent que s'està obrint sentimentalment amb la IA. I això pot generar moltes conductes perilloses.
4: Clar, però aquí hi ha patologies.
0: O no. O perquè, simplement perquè no volem tenir un conflicte amb la mare o amb l'amiga o explicar el nostre punt de vista. Llavors, què vol la persona humana? Des del meu punt de vista, des de la meva percepció, és sentir-nos estimats, sentir-nos escoltats, sentir-nos vistos. I si aparentment, això ho fa una màquina...
2: Jo no estic d'acord.
4: Però
2: la màquina mai... Tu necessites el contacte
4: físic,
2: també físic d'una persona.
4: La calor.
2: Necessites també, per exemple, això pot generar una patologia d'aïllament quan són persones sociables, són persones que també ens agrada, per exemple, treure ferro quan estem tots junts, prendre una cervesa, desconnectar. Necessitem tota aquesta part social, que és com si ara, quan es van sortir els ordinadors, ens penséssim que l'ordinador pot substituir, i no, l'ordinador és una eina. Pot passar. Teòricament, pot sorgir aquesta idea, no? Però jo no penso...
4: Hi ha pel·lícules que ho han mostrat, però...
3: Jo penso també que la IA que pot provocar és precisament amb les persones que no surten de casa.
2: Això sí, sí. Que és un perill.
3: En aquest sentit ho dic, que és un perill.
2: Això sí.
3: Perquè, clar, aquestes persones s'acostumaran a fer-ho tot per la IA i no surten.
1: Mm-hmm. Això és creació d'addicció, no?
4: Sí. A la Xina.
2: O al Japó, no?
4: Aquests, ui, no sé com es diuen.
3: Tenen un nom, sí.
2: Clar. Igual una part positiva que es dona molt al Japó de la soledat no desitjada és que la IA pot afavorir a la persona que està en solitud, potser el fet d'ajudar-la aquella
4: psicològicament.
2: Persona. No sé, igual trobaria aquesta part positiva, no? De dir, perquè sí que cada vegada es dona més que les parelles tenen menys fills, la gent quan es fa gran es troba més sola, i per aquí sí que podria trobar l'aspecte positiu, no? Però, bueno, no sé, parlem d'ànima i jo crec que l'ànima, així que no es veu, la tenim tots i l'hem de compartir. I la IA és que no sé.
0: Però jo vaig llegir una notícia que deia que n'hi havia una prova pilot de, no sé si eren X robots, no sé si eren 200 o 400, que ho estaven implantant a persones grans i que els feien companyia. Llavors que deien, si caien o alguna cosa, deien, vols que truqui la teva filla? T'has pres la medicació? Llavors...
4: Però això és una eina, eh? És una eina de feina. Vull dir, substitueix a un gerocultor, substitueix una, tota una residència de gent gran.
1: Una caixa de pastilles, també.
4: També, i és una eina. Perquè s'utilitza per trucar la filla, però la filla és un humano.
0: Sí, però quin punt... On està el punt de la línia que tu penses que realment t'estan escoltant o que és una eina? O sigui, si una persona té un problema amb un amic i parla amb el ChatGPT, quina diferència podem trobar?
1: A veure... Jo t'ho puc contestar, això, perquè jo he estat una persona molt tímida, no? Llavors, quan vaig començar a fer ràdio, quan algú em deia, t'he escoltat per la ràdio, dic, ai, mare, dic, a veure què et dirà aquest ara. Llavors, a veure, jo penso que la por a veure'ns maltractats, sigui per una eina, com dius ara mateix, o com per una altra persona que t'escolta, és el joc que has d'acceptar en el moment que tu et proposes tirar endavant. O sigui, llavors, la Gemma està clar que a ella no li fa cap mena de por, ni cap mena de precaució, doncs tractar amb la ira. Ja està. Vull dir, ja ho té solucionat, no? Per què? Perquè qualsevol cosa que li surti, ella ja té el pensament que allò no li farà cap mal. Tu, en canvi, bueno, ja ho tens una mica més difícil, no? I el Mario també has manifestat que ho tens. Jo penso que tot és una qüestió d'això, també, no? De que nosaltres ens arribem a creure que tenim un perill molt gran o no serà tan gran, i a partir d'aquesta diferència és quan nosaltres veurem el benefici d'un element que serà profitós, no, Gemma? Perquè tu ho veus així.
4: Home, el banc, per exemple, suposo que és la IA el que se fa servir. Aquest se llama Patricia. T'ajuda Patricia a fer preguntes al banc. Tu preguntes coses i hi ha algunes que et diuen no te puedo responder o no et puc respondre, no? Això sí, ja, suposo. Tu preguntes, fas coses, però és una eina. Vull dir, no li preguntaràs... m'estimes? No ho sé, potser no ho he provat.
3: Però això és el mateix com Vodafone, quan truques a Vodafone i sale la Celi o se llame, i et diu què vols. Sí. No parles amb una persona, parles amb una màquina.
0: Però jo estic parlant d'això. I si li preguntes m'estimes?
4: O sigui, no ho he provat. No ho he provat.
0: No, jo tampoc, però
2: sí,
0: vull dir...
2: Ai,
4: què tal?
2: Que no està capacitada per dir-te aquesta emoció.
1: Fantàstic.
2: Perquè ella no té les habilitats per poder contestar.
4: Clar, la pregunta següent seria, pots aprendre?
1: Provo-ho.
2: Clar, no sé si vols ho provem ara.
1: Sí.
0: I després, realment ho pots programar per si t'ha... Sí, si vols clar. Que et contesti que sí o que no, o que t'ha dolit la píldora o que no?
1: Jo crec que no em pots programar, això.
3: I encara no ho han inventat.
1: No ho sé.
2: Una cosa que sí està clara és que a nivell bursàtil totes les empreses d'IA han caigut i molt. Sí. Perquè les previsions que fan, que feien... era com el bitcoin, no? De que feien les previsions tan altes, al final s'han donat compte de que no serà així i han caigut moltíssims les
1: coses. A nivell de valor, vols dir tu, sí, bursàtil, sí, d'acord? Sí, sí. I això és un valor. això és...
2: No sé.
1: Digues.
2: Digues.
0: Mira, en vivo y en directo, ChatGPT. Estoy triste, muy triste, me siento sola. Contestación a la ChatGPT. Lo siento mucho. Estar triste y sentirse sola puede pesar muchísimo y no tienes que fingir que estás bien conmigo. Si quieres, puedes contarme qué pasó hoy o qué es lo que más te está doliendo ahora mismo. No hace falta que lo expliques perfectamente. Puedes soltarlo tal como te salga. Y si no te apetece hablar de lo que pasó, también podemos simplemente quedarnos aquí un rato y distraernos juntas. Y un corazoncito.
1: Està planificada per contestar-te, per contestar amb un humà. Això està claríssim, no?
3: Els però està parlant d'emocions.
2: Bueno,
0: sí. Però és por. No, sí. O sigui, jo no he fet mai això, eh? Però, no. Però a la pregunta aquesta de sí. I si m'estimes, no? És com, m'ha entrat el dubte i com tinc la connexió
2: però
0: aquí...
2: Li has pregunta, no, mira. Pregunta-li si m'estimes.
0: A veure, esperàvem a preguntar.
4: Això enganxa, eh?
1: Això enganxa, sí. Ves que estem arribant a la mitja part ja.
4: Però crec que està molt bé, perquè si sí, tu en un moment donat tens idees dolentes i no trobes amb qui pots parlar ni se t'acudeix trucar cap telèfon, pots preguntar aquí. El que passa que també... Respecte a això va haver un accident.
1: Sí?
4: Sí.
1: Ja ho explicaràs?
4: Sí, sí, fes.
1: Digues.
4: Sí.
0: Te tengo cariño en la forma en que puedo tenerlo. Me importa lo que estás sintiendo y quiero acompañarte sin juzgarte. Corazoncito rojo. No puedo quererte exactamente como lo haría una persona que está físicamente contigo, pero sí puedo estar aquí contigo ahora, escucharte y tomarte en serio. Y si hoy necesitas escucharlo de alguien, mereces cariño, compañía y sentirte querida. Y perfecto. Un icono de abracito.
1: Perfecto. Jo penso que hem fet una gran cosa, no?
2: Sí, però
4: quina por.
2: Quina por.
4: A mi no em fa por, això.
2: No, tampoc.
4: A mi sí.
0: És que no, però això, és que vaig escoltar l'altre dia una entrevista, això pot fer que se substituya el treball terapèutic.
4: Exacte.
0: Llavors, aquí entrem en un...
4: No, és un complement. Bueno. És un complement.
1: És un complement que, a més, tenim molt clar que no és humà. I que, lògicament, si nosaltres ja hem entrat en el terreny de que si és un humà, doncs molt millor, pues això no serà mai un substitut, sinó que, en tot cas, serà un apanyo.
0: Serà un apanyo.
2: És com dir-ho, no, substituiríeu a la vostra parella?
1: No.
2: Tu ho faria?
0: Jo de vegades sí.
1: Bona aquesta.
2: Molt bo.
0: No, però vull dir que al final jo he preguntat això en el ChatGPT perquè és un tema, no?, que està molt
1: bullint
0: el dia d'avui, no? Però sí que jo tinc molta esperança humana en que els vínculos són vínculos afectius i que la teràpia... psicològica és primordial. O sigui, tu pots consultar i fer fotos per el ChatGPT, però no té caliu.
4: No és un substitut.
0: No,
4: però clar que no. O sigui, és un complement. Segurament sorgirà el ChatGPT salut mental. Llavors, les persones amb problemes mentals acudiran a aquest chat si en un moment donat es troben sols i necessiten alguna ajuda. Però la teva teràpia i el teu psicòleg i el teu terapeuta, això no, i el teu psiquiatre, això no pot desaparèixer mai.
1: Vale.
4: Perquè la persona és el que transmet, ens transmetem d'uns als altres, que... estan un al costat de l'altre, que això no es pot mesurar, no es pot agafar amb una botella i comptar-ho, comptabilitzar-ho.
2: Jo veig que, com...
1: que nosaltres amb la nostra capacitat i amb l'ànima que tenim som capaços d'arribar a crear un element que tingui a veure amb el que podria arribar a fer segons la nostra voluntat una màquina, i això és el que serà la IA. Llavors nosaltres sempre ho tindrem clar, això, no?
2: Jo veig com... A mi m'agrada la muntanya, ¿vale? Que m'agrada per tot, el que fa, el que olora, i a més, i seria com que em posessin en una pantalla la muntanya i que poguessin sortir els olors i tal. Jo necessito anar a la muntanya igualment.
3: Clar, si hi ha coses que no seran mai substituïbles.
4: No, clar que no es pot substituir, però si tu has d'estar llitat un any...
2: Ah, a sí, per això sí.
4: A l'hospital, això és un recurs que t'ajudarà a estar millor.
2: La part positiva, sí.
4: És això. Pues és aquí on
1: és,
4: anem.
1: Aquí és on hem d'anar a parar.
4: Clar, no l'altre. No que tu et passis a casa tancat veient aquests vídeos. No. Tu has de sortir a la muntanya.
2: Sí. Aquesta és la part positiva, ja estic
3: completament d'acord. Com a recurs, tot bé.
5: Clar, i per això, aprofito que... a Vallirana fan una excursió aquest diumenge per convidar-vos a tu, Gemma, al Mario, a tu no sé, Jaume,
1: no
5: per a la...
1: no
5: parlar-nos d'excursió i viure l'ànima del color verd.
1: Oh, i tant. Això que també deu ser tots els colors, l'ànima, esclar. Bé, nosaltres estem ja hem arribat a la mitja part. Ara escoltarem una peça musical, oi, Susana? Quina
6: sí.
1: és?
6: És En Paranoia i Tigre Focoli.
1: Endavant. Ei, ei. Psst. No se n'adobre.
4: Tenim el nostre tècnic de vacances.
2: No marxa, Pepe.
1: Molt bé. Bueno, estava buscant això de Sant Boi, que fan durant... Ah, vale, encara està.
4: Encara estem a l'aire.
1: Vale, ja sabeu.
4: Vinga.
1: Que...
4: Vinga, bona tarda.

0: Tickens ja, Facoli.
1: Yes,
2: ja. Bé, doncs nosaltres ja continuem el programa, hem escoltat aquesta primera peça musical oferta per la nostra amiga Susana. I llavors, una de les coses que en aquests moments jo penso que és molt important que esmentem és que hi ha doncs, un apunt de la Setmana de Salut Mental 2026 amb inscripcions obertes. Per exemple, tenim 5 jornades per reflexionar sobre la salut mental des de la perspectiva de gènere, la discapacitat intel·lectual, la recerca, l'arquitectura i la comunitat, professionals, persones amb experiència pròpia, investigadors i entitats socials compartint tindran coneixement per avançar cap a models d'atenció més humans, inclusius i transformadors, en definitiva, amb ànim. Oi? La setmana combinarà jornades divulgatives amb activitats, experiències i tal. Això serà al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ja ha obert les inscripcions per a la Setmana de la Salut Mental, que tindrà lloc del 5 al 9 d'octubre sota el lema Mirades que transformen i que combina coneixement, experiència i participació. O sigui, us hi podeu apuntar, perquè això ho trobareu, ja veus tu, oi? En les xarxes socials avui, i us hi podeu apuntar. I això serà aquests 5 dies, tant al matí com a la tarda. Almenys jo ho he estat així. Ara aquí podria explicar cada detall i cada allò, però jo penso que amb una informació com aquesta doncs ja tenim doncs molt de coneixement. Podríem esmentar, per exemple, alguna de les activitats dels 5 dies, 5 mirades complementàries. La setmana arrencarà el dia 5 amb la jornada Dona i Salut Mental, ferides invisibles, veus visibles. I esteu d'acord amb això? Sí? Val. Doncs dedicada a analitzar les desigualtats de gènere en salut mental, la incorporació de la perspectiva de gènere en recerca i la pràctica clínica, l'impacte de les violències sobre la salut de les dones. La conferència inaugural anirà a càrrec de la doctora Maria Teresa Pont Castellana, coordinadora de les comissions clíniques de salut i gènere del Departament de Salut de la Generalitat. I així, doncs, tots els dies. Un dels dies més interessants, probablement, serà el del divendres, que es parlarà de la salut mental comunitària del segle XXI, centrada en els reptes, l'atenció de proximitat, i això la conferència la portarà una persona que jo m'estimo molt especialment, que és en Josep Ramos, una de les figures referents de la salut mental comunitària. Aquesta activitat serà el divendres i, com dic, doncs, bueno, us hi podeu apuntar, doncs, a partir de la informació aquesta que jo us estic donant, que com que jo la tinc al mòbil, doncs tots els que tenen...
3: És de Sant Joan de Déu, no?
2: De Sant Joan de Déu, sí. Això serà allà al Parc Sanitari.
3: Jo vull fer una reflexió.
2: Sí.
3: Que anem molt ràpids.
2: Massa ràpids?
3: La societat en si va molt ràpida.
2: Sí, per?
3: Bueno, pel nivell de velocitat, o sigui, de

0: Llavors, cadascú pot escollir el que
1: li, és molt variat,
0: li vingui de gust.
1: Això.
0: Llavors, la gent així està repartida. No tots anem al circ. No, és veritat. És
1: en el cinema, al teatre.
0: Si no, estaríem tots al mateix lloc.
1: Sí, sí. Vale. Molt bé. I tu, Maria, què dius?
2: Jo crec que, igual que abans parlàvem de la IA, ara jo volia dir, en referència a lo de la Susana, que també s'estan generant molts espais, com el ioga, com la meditació, com la dansa, la biodansa, i això ens conviden a parar, també.
1: El feimones, el mindfulness, també.
0: Sí,
2: també. Es conviden a respirar, a parar, a tenir una vida més lenta. Llavors, bueno,
1: vale.
2: N'hi ha de tot.
1: Tu, Mario?
3: Jo estic d'acord amb el que diu Maria. A mi m'agradaria que es pogués ensenyar a la gent des de quan és petita a que pugui aprendre per desenvolupar les eines.
1: No tenir eines, sí.
3: Quan es trobi més endavant amb aquest tipus de voràgine que vius, i de cop i volta t'han passat 25 anys i te n'adones que s'ha anat en pilot automàtic, de poder canviar de perspectiva i poder gaudir de lo que és la vida amb
1: tota la seva complexitat,
3: no? Sí. Per mi això és el que penso, i n'hi ha hagut una part que m'he trobat molt identificat amb el text de Candela que ella ha dit, no? Igual m'equivoco i no té res a veure ara el que diré amb el text, però a mi m'ha donat a veure una mica com això d'anar en pilot automàtic, de quan ha parlat de que la gent que li substitueix, per mi és la por a l'amor, cada cop i volta et pots adonar que la vida t'ha passat en un moment, que no has pogut fer el que realment has vingut a fer amb aquesta vida, del moment que et posen penedir certes coses. Crec que si s'ensenyés des de més jove a poder compartir tot aquest tipus de reflexions, també aniria afavorint el tema de la salut mental.
4: Estic d'acord, Mario, amb el que estàs dient de que se'ls ensenyi des de petitons als nens.
1: Mm-hmm. És que és de petits quan s'aprenen les coses, esclar.
4: Sí, sí, però, per exemple, classes de benestar emocional, classes de ioga, classes de biodança, classes de moltes coses que els nens petits, pues, ara per ara tampoc no ho tenen a les escoles. Cada vegada n'hi ha més, però... Però ensenyar-los des de petits.
3: Clar, i potser en lloc de tantes extraescolars que els hi posen, que puguin, que no, la vida és tot una competitivitat, sinó generar una mica més de connectar amb tu mateix, no? I poder expressar-te, poder, no sé, treballar des d'un altre...
4: I treball des de petits també amb coses que són dures, no? A vegades que la por...
3: Sí.
4: Coses així, doncs els hi va superbé als nens.
3: Completament d'acord.
1: Jo penso que hi ha una cosa que també és molt important, eh? Hem parlat. Sí. Hem parlat durant aquesta última estona, i el començament també sobre l'ànima. Jo el que crec és que nosaltres estem doncs plens de tot això, no? I que hi ha moltes vegades que el que ens trobem és de quina manera, i tu, Maria, ara quan estàvem abans d'entrar en el programa, que hem estat parlant una mica de tot plegat i el que trobàvem bé i els defectes que a vegades hem observat amb uns i altres, doncs ho tenim. Sí que és cert, per exemple, que nosaltres quan es va acabar la Guerra Civil vam tenir doncs tot un seguit de constants que se'ns van imposar. I això no hi ha dubte, això és el que se'n diu una dictadura. Aquestes constants no han estat les millors, precisament per entrar en una dinàmica, diplomàtica, no? Senzillament una de que tots som iguals i que en definitiva ens hem d'arribar a entendre, no? I és que no em surt la paraula.

0: Paula,
1: la igualtat.
0: Bueno, bueno, la llibertat és bàsica.
1: No, la igualtat.
0: Igualtat i llibertat, exacte. Sí. I això té un nom que se'n diu capacitat democràtica. Això ara m'ha sortit.
1: Això t'ha sortit.
0: I això no és el que es va passar. I llavors, nosaltres ara, en aquests moments, després d'aquests 70 anys gairebé del final de la dictadura que se'ns va posar tot això, doncs la veritat, ara ja estem doncs veient doncs allò que no som capaços d'imprimir a nivell democràtic, doncs a tota una dinàmica que d'una manera o altra està dins del nostre interior amb tota l'ànima del món, o sigui, ja deixem-se de màquines, no? I llavors, doncs, bueno, vull dir, això és el que penso que hem de saber treballar, que hi hagi doncs aquesta capacitat superada la dificultat de la dictadura, i que no ens torni a venir d'una manera aïllada o així com amenaçadora.
1: Bueno, la importància de la memòria històrica.
0: Sí.
1: La importància la té.
0: Sí. Sí, sí. Precisament perquè som humans i ens estimem a nosaltres mateixos, i això ens ha de predominar a que tot plegat doncs vagi en aquesta direcció, no? Vull dir, a part de les dificultats que puguem tenir, doncs que això sigui que sigui un inconvenient, en tot cas, no hi ha dubte que ho és, però que aquest inconvenient sigui superable precisament perquè som humans, tenim ànima, i el que volem doncs és una situació de pau, de millora constant, de tot, que tot vagi bé, fins i tot els estarens, oi?
1: Avui
0: hem estat 40 minuts allà esperant. Vale, doncs dit això, jo penso que això és una cosa que hem de tenir molt present, no? I és el que hem de saber imprimir en la nostra manera de funcionar, convenciment i tot, evidentment, que treballarem perquè això sigui així, perquè és clar, si no és així, doncs bueno, estem una mica venuts a qualsevol altre...
1: Bueno, i la gent més jove... No té tan present tot això.
0: Bueno, no tothom.
1: No tothom, és com tot. Sí. Ho podem relativitzar les coses, sí. Però a vegades ha sortit per la tele notícies i això que els hi pregunten a penguins nanos de penguina edat, 17, 18, 19 anys, que no saben qui és Franco.
0: Ara que acabes de dir això, la Gemma ens ha apuntat sobre la IA, que hem parlat a la primera part del programa, que hi ha algun inconvenient. Estaves per explicar-lo, aquest inconvenient?
2: Sí, es veu que hi va haver una persona que va estar amb la Iria parlant durant molt de temps i li estava fent doncs, com si fos un psicòleg, i al final aquesta persona no sé si va intentar fer-se mal o perquè la Iria li va respondre no sé què li va respondre.
0: La màquina no estava preparada.
2: Per això, que no era... No sé si es va fer mal o no, però el cas és que ho van detectar.
0: No
2: li va passar res
0: no
2: a la persona,
0: la
2: però... Clar, a certs límits aquestes coses no funcionen.
0: Ja. Vale,
2: funcionen com una goleta, o sigui, un apoyo.
0: Sí, en un moment.
2: Una pastilla de rescat que en aquell moment funciona, però no per sempre.
0: Com un placebo, gairebé, no?
2: No, jo crec que funciona a nivell canviant coses.
0: No t'agrada el placebo, tu?
2: Bueno, és que és un engany.
0: Bueno, depèn.
2: És un engany.
0: Tu què dius del placebo? No, és que m'ha vingut com un punt d'inflexió, el que
2: acabes. És un engany per mi.
0: Per mi és un home, és clar que ho és, un engany.
1: Sí,
0: però...
1: sí, que ho és, un engany.
0: Sí.
2: Perquè en el moment que li dius a aquella persona que t'estaves prenent era res, es posa malalta.
0: Ja.
2: Llavors, clar, aquí tenim un problema. Llavors.
0: I si li dius que prengui allò, que precisament, i això és el que tantes vegades se'ns ha dit també, que en el moment que pren una cosa que gairebé no és res, doncs sí que li fa una millora especial perquè té una ànima? Ho pregunto.
2: No ho sé. Jo aquí ho desconec.
0: Aquest no t'agrada, què dius tu, Maria?
3: Bueno, això és un bon melón.
0: És una bona pregunta, no, aquesta?
3: Sí.
0: Tu no ho veus clar, això de l'ànima, en aquest
1: sentit? No, de l'ànima sí que ho tinc clar.
0: Però no d'aquesta manera.
1: Però de placebo no tant, o sigui...
0: No estic parlant. El placebo és aquella persona que li diu amb aquella altra que té ànima. Això està més clar. Aquella s'ho creu, pren allò, i el fet només de creure-s'ho ja li proporciona un bé.
1: Ja.
3: Però això també...
2: Però no és... ja...
0: Digues.
3: Però això, per exemple, una conversa... Ja no parlem d'efecto placebo com a pastilla com a tal, sinó una conversa amb una persona o una abraçada pot ser molt gratificant.
0: També.
2: Sí.
0: Però llavors no és un
2: pla... Però no és un engany.
0: No és un engany, és una abraçada. Sí, molt bé. Però serveix.
3: Però si a mi em donen una pastilleta amb sal i em diuen que això em funcionarà per combatir la tristesa, i jo m'ho crec, potser fa l'efecte d'una abraçada.
1: Home, i el que va passar en el Covid...
3: No sé, deixo...
0: El que, el Covid?
1: Ho dic perquè té relació amb el placebo.
0: Sí.
1: Aquesta mena de beguda que es va inventar, que deia que si te la prenies no t'afectava el Covid i això...
0: No me'n vaig assabentar jo d'això.
1: No?
0: No, estava allà a la clínica i no arribava això allà. Sí. Bé, bueno, en tot cas ho hem exposat com a un fet que moltes vegades s'ha produït, el fet aquest, no? Vaja, vull dir, jo tenia... Mira, això, sí, en aquest camp, llavors ja podem entrar en allò que diem dels tòpics, no? Què és el que creus tu? Bueno, que et pot enganyar tothom, esclar, que pot enganyar, però t'enganyen? Si t'enganyen en benefici de tu mateix, que tens unes capacitats per interpretar el que t'està dient i que allò, encara que sigui un engany, deixa de ser-ho en el moment que tu, des del teu interior, provoques doncs una afinitat que et provoca un benefici, bueno, molt bé, també és una bona cosa, dic jo. És un engany, jo estic d'acord amb això. Si és un engany, ja ho trobarem, també, no? Vull dir, Gemma...
2: Home, quan es fan estudis amb persones que tenen càncer, amb programes així que són experimentals, hi ha alguns que uns pacients prenen placebo i els altres prenen el medicament. Habitualment, els que prenen placebo es moren.
0: Habitualment.
2: Clar, perquè no prenen la medicació. Vull dir, que allò del placebo...
0: D'això també en sé una mica, jo,
2: que clar, per això que... Allò del placebo té una mica de... A mi no és que no m'agrada, això del placebo.
0: No, d'acord. Encara que tingui algun benefici, encara que...
2: L'efecte placebo sí, que sí. L'efecte
0: sí, està
2: sí.
0: D'acord.
2: Però l'enganyar no...
0: L'enganyar no és una manera... D'acord, no. Molt bé. Doncs ja tenim això ben declarat, no? Tens un nou poema? A mi és que m'agrada tant el primer.
3: Aquest és una sèrie de 17 poemes.
0: Sí?
3: Sí, aquest és una obra que sortirà...
0: Teva? Bé.
3: Sí, vale. Sí. Tinc un poema que no, de Candela, també.
2: Sí. Val, sí,
1: sí, sí. Sí.
3: Ara m'has agafat a...
0: No hem de quedar en silenci a la ràdio, ja ho sabies, això.
3: Sóc un aprendís,
0: Si no, és horrible.
3: Bueno, jo estic buscant aquí.
0: Sí.
1: Bueno, però que parlàvem de l'ànima, no?
0: De l'ànima?
1: Que... O sigui, l'ànima... A vegades no em surt,
0: No.
1: Però l'ànima és tot...
0: És l'essència mateixa de la nostra manera de ser, no?
1: Sí.
0: Vale.
1: Hi ha el caràcter, també, hi ha altres coses, no?, que ens fan ser...
0: Les capacitats i tot. Molt bé, em sembla fantàstic que hagis dit això, perquè jo també hi estic d'acord amb això, i tant que sí.
3: Ja digues. Tinc el poema.
0: Digues.
3: Aquest és un poema una mica condensat, una mica dens, però es diu... El títol és... Quiero pensar en noticias de ternura. Hostil es la ciudad. Detrás de un cristal, Hakim. Le quita la grasa al llanto de un niño. La pena del pollo mira incandescente. La ciudad es hostil. Hakim hace hamburguesas de colores.
0: Caray. És hostil. Sí. Està claríssim. Molt bé, nosaltres estem arribant ja al final del programa, Gemma.
2: Molt bé.
0: Contenta d'estar aquí? Sí,
2: sí, sí, sí, molt contenta.
0: I jo estic contenta que m'hagis trucat i m'hagis portat com un nen petit a la ràdio. No ho sabies, això?
1: No, ho sé, que et venia a buscar.
0: Diu, jo vinc i et porto cap allà. Fantàstic, perquè, bueno, he passat un estiu una mica així, però ja no és així.
3: Jo vull dir una cosa.
0: Digues.
3: Bueno, jo vull dir una cosa, per tothom que no ho sàpigui, aquesta setmana, el dilluns, el Jaume ha fet 86 sí. anys, així que moltes felicitats.
0: Gràcies,
1: moltes felicitats, i, Jaume.
3: I molta. Això, bueno, el preci se s'havia de dir, això.
0: El preci?
3: Sí,
1: el preci.
0: Però jo sóc el Jaume.
3: Ja, ja, però... Bé.
0: Deixa't estar de precis, ni punyetes, home. És el que compta. Molt bé, doncs escolteu, moltes gràcies. Nosaltres tenim una altra cançó preparada sí. per acabar el programa, i aquesta altra cançó porta per títol...
1: Mi vida, de Manu Chao.
0: Oh. Manu Chao, que vagi molt bé. Adéu-siau. David, bona moltes tarda.
3: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Oh! Oh.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, en dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Feijó des de la Festa de les Migues de Badalona i Sánchez des de la Festa de la Rosa de Gavà. Allà també hi era el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que ha acusat el líder del PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijó.
2: Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa, o ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán. Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales.
1: I un enter de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat. L'inter es troba al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets està ubicat temporalment al mòdul d'ingressos. Aquest diumenge, cap a 8:15 del matí, durant el recompte, ha estat quan els funcionaris han localitzat l'inter sense signes de vida. Els serveis d'emergència hi han intervingut, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
3: Déu-n'hi-do, quin final de setmana estem tenint aquí a Catalunya amb un diumenge que ha estat radiant al conjunt de Catalunya. Sí que és cert que aquesta tarda ha aparegut alguna tímida nuvolada al Pirineu, però sense més conseqüències. Ambient càlid a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, punts de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, on en aquests punts la temperatura ha passat dels 31 graus, casos com Vinebre o Benissanet per sobre dels 32 graus, o a la mateixa ciutat de Girona per sobre dels 31 graus. Així doncs, acabem un cap de setmana de molta estabilitat i demà dilluns començarem una setmana que estarà marcada per l'absència de precipitacions, dia amb el pas de núvols alts i prims al conjunt de Catalunya i unes temperatures que inclús podran ser una miqueta més elevades. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
1: I també milers de persones a Barcelona s'han manifestat en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Aquesta mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i, segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. I fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.
1: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
4: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima electoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Sánchez des de la Festa de la Rosa de Cabà i Feijóo des de la Festa de les Migues de Badalona. Aquest últim ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular después de las próximas elecciones generales.
2: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
1: També l'alcalde Jaume Collboni ha instat aquest diumenge els alcaldes de diferents ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Zora Mandani, en la introducció d'una taula rodona sobre l'habitatge assequible de la cimera Urban 20. De la ciutat nord-americana, Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant a altres ciutats europees i ara pretén que s'estengui a altres continents. Per a Collboni, el problema és global i els actors que hi juguen també ho són, com els fons voltors o les plataformes de lloguer turístic. I també hi ha un intern de la posa de Quatre Camins que ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí en la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'hauria suïcidat. L'intern es trobava des de l'abril passat en els moments dels fets temporalment al mòdul d'ingressos. Aquest diumenge, cap a 7:45 del dematí, durant el recompte, ha estat quan els funcionaris l'han trobat sense signes de vida. I petits apunts de trànsit, ja és que tallada la C58 a Barcelona d'entrada al nus de la Trinitat arran d'un accident. Això provoca retencions des de Montcada i Reixac i afectacions a la C32. També hi ha retencions a l'AP7 a Llinars del Vallès en sentit sud o Barcelona i amb 4 quilòmetres d'intensitat a la Roca del Vallès. També hi ha un carril tallat i circulació d'un pas alternatiu a la C66 a Rupià per un accident i també es manté un carril tallat a l'AP7 a Castellví de la Marca en sentit nord per un accident, provocant retenció des de Banyeres del Penedès. I també un carril en aquesta mateixa P7 a Subirats en sentit nord per un camió avariat. Per facilitar tota aquesta situació, s'han habilitat carrils addicionals. I en cultura, la plaça de la Font ha viscut aquest migdia una gran diada de castells per la primer diumenge de Santa Tecla. La Colla Vella de Valls, els calcellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona i aquests de Tarragona han estat les colles que han actuat. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.
3: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
4: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
6: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
5: Doncs truquem-hi ara mateix.
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Bueno, pues també encetem una nova secció al programa de sintonies, no? Hoy tenemos otra sintonía, ¿no? Y una sintonía que viene a caso de parte del Xavier i Sant, ¿no? La tens preparada, no, Ixa, Xavi?
1: Sí, em fa gràcia perquè és sincronia, però queda molt bé sintonia, no? Jo, perquè una sincronia no deixa de ser unes paraules amb una mica de música, no? Per tant, m'agrada allò de sintonies, no?
0: Sintonia i sincronia, eh? Pues vinga, música i cap allà, va.
1: Bueno, jo l'únic que intentaré és un experiment, i els experiments a vegades surten, a vegades no surten, però jo ho intento, parlar de certes sincronies o senyals vinculades al que estem vivint aquí, no? Si estiguéssim a l'època de l'1-2-3 diríamos por 25 pesetas, casualidad es que te hayas visto, Xavi, però por 25 pesetas avui en dia no et donen res, o sigui que... Vai, i a veure què surt, i si no, pues ho parem. Vinga. Resulta que l'altre dia pues, estàvem parlant d'un llibre que es diu Noves Evidències de Dios, i aleshores l'Enric va agafar una pàgina, i aquesta pàgina... L'Enric va dir una cosa que està molt bé, que quan necessita alguna cosa, ho troba en els llibres, amb les paraules. En el llibre, ell va trobar l'octava casualitat. Jo em vaig fixar la pàgina que l'Enric va obrir. Quan vaig arribar a casa, al passapalabra, parlaven de la paraula 80. Ell ha dit que té 80 alumnes. D'acord? Aleshores, l'alumne que tenia... Sí, ara agafaré carrerilla i tal, i procuraré ser breu, que si no estarem aquí fins a les 7, no? Va venir l'altre dia Ana Dávila. En el moment que jo vaig engegar la tele, parlaven, i el que estava allà comentava Xavier Dávila. Un dels nombres que jo veig molt sovint és el 27. Vaig agafar un llibre en un lloc on vaig anar, i a la pàgina 27 estava escrit el nom d'Anna. Vale. Un company escriptor que és de Perú, hem tingut abans aquí una persona de Perú, em va parlar d'un amic seu, Hare Krishna. Feia molt temps que no sentia la paraula Hare Krishna. Aleshores resulta que el dia que aquesta setmana vam estar a punt de tenir aquí una persona Hare Krishna, se'n parla Hare Krishna. Jo sempre dic, són guions que donen l'univers i que jo escolto, que rebo, per un món millor. I ja està. Què més? 270. Jo un dia veig molt el 27, perquè el 27 és el reflexe del 72, vaig a una cursa ciclista i guanya una noia amb el nombre 270. Pues que després apareix a la tele, i ho podeu buscar a internet, 270 ferits a Xipre. Llavors, què més? Un altre dia una dona va portar un rellotge, i aquest rellotge, va portar un relat sobre el Louvre. Dies més tard, resulta, el diumenge següent, que havien robat el Louvre, ja que avui estem amb artistes. Què passa? Que jo podria seguir ara i més, i més, i més, i més, però fem una cosa més senzilla, ¿vale?, per rematar-ho, perquè per això estan els llibres, per això estan els quadres, i crec que... O sigui, jo tinc aquí fins a 30 casualitats d'aquestes, però en dic una de molt breu, que ens afecta, ¿vale?, Enric. O sigui, el 27, el 72, el 79 són nombres molt habituals. Jo, com a professor, 79 és el número atòmic de l'or, de l'àuric. Si el 72 i el 27 són una imatge, seria molt bonic que els trobéssim junts. L'església on està l'Enric està al carrer Cars número 27. Jo crec que fins aquí està prou bé.
0: Carai. Molt bé.
1: Sí, sí, té una bona part. El psiquiatre m'està buscant fa temps, però encara no m'ha trobat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Joan Mandani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre les ciutats europees i pretén que s'estengui a altres continents. En el marc de la celebració del 50è aniversari de l'entitat La Nostra Dansa de Tordera, s'impulsa un repte històric per al mes vinent, fer una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts que creuen el riu. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
2: L'objectiu de la iniciativa és aconseguir un rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva i cultural. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicava com es distribuirà la rotllana.
3: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
2: L'activitat es tancarà amb una xocolatada popular per a tots els assistents. La concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes.
1: Diverses també retencions a les carreteres catalanes aquesta tarda. Per saber-ne els detalls, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha alguns trams de retencions, de mobilitat de retorn del cap de setmana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha circulació molt intensa amb aturades entre Castellet i la Gornal i la Granada, en sentit nord, en sentit Barcelona, i més endavant també circulació amb retencions en un tram de 4 quilòmetres a l'altura de Subirats. Convé destacar que en aquest tram s'ha obert el carril addicional en sentit contrari per tal de descongestionar la situació. També de l'autopista AP7 destaquem en el tram nord aturades entre a Llinars i la Roca del Vallès, un tram de 5 quilòmetres de circulació amb congestió elevada en sentit sud, en sentit Tarragona, i també destaquem altres punts de la xarxa viària amb aturades com la C55, amb retencions entre Manresa i Castellgalí en sentit sud, en sentit Abrera, i també la C32 amb retencions a la zona de Sant Andreu de Llavaneres fins a arribar a Mataró, i més endavant aturades a Vilassar de Dalt, tot en sentit Barcelona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies. I un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'hauria suïcidat. L'intern es troba al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets està ubicat temporalment en el mòdul d'ingressos. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el verb mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: Secrets de sal i d'enyorança. Sona la veu que l'aire va obrint pas. Encén el micro un bri de melodia. I neix a l'ona aquesta companyia que porta el ritme fresc a cada pas. El mar guarda secrets de sal i d'enyorança. I el vent porta una venera suau. Una guitarra desperta la memòria i la tarda es vesteix de blau. Acompanyeu-nos amb l'oïda fina, com sempre heu fet tots els dimarts, i deslliureu tota rutina gaudint amb els nostres convidats. Amics, benvinguts, oients. Un plaer tornar a ser entre vosaltres a Quan cau la tarda. Un estiu extremadament calorós que ens ho ha fet passar força malament, almenys a una servidora, suposo que més d'un també. Desitjo que si heu anat de vacances us ho hagueu passat d'allò més bé. Salutacions i ben trobats als amics de les vies de so, tant el David Rius com la Eli Arjona. Gràcies, avui estem amb la Eli. I bé, ja vull dir una cosa. Hi ha músiques que no només s'escolten, sinó que ens porten lluny, a la mar, a les tavernes, als records i als sentiments. Avui posem Rumb a les Havaneres, de la mà de Xató, un grup nascut a Vilafranca del Penedès l'any 2000, unit per la passió, per la música i el cant de taverna, amb una sonoritat pròpia i un repertori que navega entre havaneres, boleros, valsos i cançons tradicionals. Xató ha fet de la seva música una manera de compartir emocions. I avui, a Quan cau la tarda, els obrim les portes perquè ens expliquin la seva història i ens deixin també una mica d'aquesta mar que porten a dins. Benvinguts a tots dos. Benvinguts. Gràcies. A una part del grup, el Ramon i el Jordi.
1: Gràcies.
0: I també a la nostra espectadora, la Paquita Gil. Hola. Que sempre està en directe aquí entre nosaltres. Sé que els vostres companys estan enfeinats, mm. Ja heu vingut vosaltres, però escoltarem les cançons cantades pels quatre, sí. Per tots, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Ha anat bé la vinguda cap aquí? Heu tingut problema de trànsit, no?
1: No, no. Trànsit no? A Vilafranca, aquí no.
0: A Vilafranca.
1: No, ha anat molt bé, eh?
0: Molt bé. Us sembla que passem a llegir, si més no, a veure, potser li resumit una miqueta la vostra biografia, i després doncs anirem fent un programa a ritme d'entrevista, cançons i algun poema, perquè també hi ha una miqueta de poesia aquí dintre.
1: Perfecte.
0: Vull dir que, abans que res, doncs deixarem també les línies obertes, la línia que tots coneixeu de Ràdio Molins de Rei, per si algú dels qui ens escolta vol trucar, vol felicitar-los, vol fer-los una pregunta, vol dir un poema, el que vulgui, dins d'aquest horari que serà fins 9:45 del vespre en directe i que després passarà enregistrat. Suposo que serà com l'any passat, els dissabtes a la mateixa hora. No sé, ara m'ho confirmaràs. Ah, s'ha canviat? Sí? Ah, o sigui, ara m'heu passat el diumenge. Bé, doncs els diumenges a les 8 passaran novament el programa enregistrat i avui el fem en directe. El telèfon de Ràdio Molins de Rei és el 93 668 61 61. És fàcil de memoritzar. Anem per la trajectòria del grup Xató. Doncs direm que en Xató doncs és un grup d'havaneres nascut a Vilafranca del Penedès, com deia fa un moment, la primavera de l'any 2000, format actualment per Joan Parellada, tenor, Josep Vila, acordió, Jordi González, baríton i director musical, i Ramon Sol. Oi, que et dius així?
1: Sí, sí, sol.
0: Ramon Sol, és que sol. Brilles com el sol, eh?
1: Ben curt.
0: És veu baixa i guitarra.
1: Correcte.
0: Els uneix, per damunt de tot, una gran passió per la música i el cant de taverna. Tot i no ser professionals, ens diuen ells, que jo crec que això és mentida, perquè ho són, porten més de 2 dècades, doncs al llarg de més d'aquestes 2 dècades han creat un estil i una sonoritat pròpia, amb unes veus molt característiques, sempre mantenint el rigor i la qualitat en la interpretació de l'havanera i de les nostres tradicions musicals. La seva música els ha portat per bona part de la geografia catalana i també fora de Catalunya, amb actuacions, per exemple, doncs, al País Basc, Andorra, País Valencià, París i Alemanya. Suposo que heu anat per més llocs, però bueno, ho deixem aquí. Encara en queden per esbrinar uns quants més que els haureu de fer, també, no? Suposo. El nom de Xató és també una picada d'ullet, ens diuen, a la seva terra, ja que identifica les tres comarques que formen el Gran Penedès, que és l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. Així, el grup es converteix també en ambaixador d'un dels plats més emblemàtics de la comarca. Quin és aquest plat tan emblemàtic?
1: El xató.
0: El xató. Molt bé. Molt bé. El seu repertori, ens diuen, és molt ampli i variat. Havaneres, valsos, balades, marxes, xotis, boleros i sardanes. Al llarg de la seva trajectòria han enregistrat 5 CDs. Xató i Rom, el 2001, Més Xató, el 2004, Lluna, Foc i Rom, el 2008, el Toca Toca, oi? Uh-huh. Aquest seria el penúltim, no?, el 2016. Uh-huh. I després l'últim, Quan t'enamores, el 2022, que escoltarem cançons d'aquest, em sembla, sí, oi sí, que sí? Sí. Més de 25 anys després de la seva fundació, Xató continua mantenint viva la passió per l'havanera, el cant de taverna i la voluntat de preservar i difondre aquest patrimoni musical amb estima, autenticitat i qualitat. Podem deixar-ho aquí, si us sembla?
2: Molt ben dit.
0: Sí? No, més que res és per no allargar-nos molt i poder doncs, saber coses de vosaltres, no? Per això que ens agradarà que començar amb l'entrevista i també començarem... tu te'n recordes de l'ordre de les cançons?
2: Sí,
0: sí?
2: Més o menys.
0: Bé, doncs ja les anunciaràs tu, si de cas.
2: Sí.
0: Començaré amb una pregunta, més igual, que la contesti qui vulgui dels dos, eh? O que cadascú digui la seva. Per començar, Xató és un grup format per quatre amics units, sobretot per un mateix, per una mateixa passió. Quan i com neix aquesta aventura musical?
2: Aquí el soci fundador parlarà, té la paraula.
1: No, no, no. A veure, jo, clar, aquest any, tot just fa 40 anys que estic en el món de l'havanera.
0: 40?
1: 40, sí. Vaig començar amb un altre grup a Vilafranca que es deia Xaloc, i l'any 2000, doncs, bueno, components d'aquell grup antic,
0: sí,
1: entre ells el meu pare i l'acordeonista, l'Ivan, bueno, vam decidir de que havíem de fer una millora doncs, amb la qualitat que nosaltres pensàvem que havia de tindre doncs, el recorregut
0: sí.
1: Del grup. Uh-huh. El que vam fer va ser sortir de Xaloc i vam fundar, o sigui, vam fer el grup aquest nou de Xató. Però ens faltava un element.
0: I quin element?
1: Aquí és on entra el senyor Jordi.
0: Ah, vet aquí.
2: Els hi faltava una veu i un presentador, sí. Perquè m'ho van encolomar
1: sí.
2: Tots.
1: Ah. Sí, va, teníem cobert el tema musical, és a dir, l'acordió i la guitarra,
0: sí.
1: I dues veus. Evidentment, faltava, doncs, per fer el terceto clàssic de Veneres, faltava una veu. Tot i que l'acordió, perdona,
0: sí.
1: L'acordió, o l'acordionista, vaja, en aquest cas, també participava en algunes cançons com a quarta veu, que és bastant...
2: Sí, sobretot en les sardanes que fèiem a capella,
0: ja.
2: Perquè les fèiem sense acordió i sense guitarra, i llavors les fèiem...
1: Generalment es fan a tres veus, però doncs nosaltres, com que ja venim també històricament de grups de corals i tal, doncs ja estàvem molt avesats i molt acostumats a cantar a quatre veus.
0: I el Jordi quant temps porta, doncs, en el grup?
2: Doncs des de que es va fundar. Jo de Veneres en sabia ben poca cosa quan em van cridar i bueno, vaig veure que era un projecte interessant. Bueno, en aquell temps jo era molt jove, vull dir, projectes sí que n'havia fet, havia estat codirector d'una coral a Vilafranca mateix, també feia temps que participava, havia participat també en la coral infantil de Vilafranca. Llavors, un projecte musical i a més de cantar amb gent que coneixia, doncs no em va semblar estrany, i de seguida en dos mesos em vaig aprendre el repertori i vinga, a tombar.
0: Tu et podies imaginar que cantaries amb un grup de veneres?
2: No, però a la vida no he descartat mai cap possibilitat, i quan es va presentar aquesta vaig dir, per què no? I endavant, i mira, 26 anys ja portem.
1: És curiós perquè després ja hi anirem, però també això de que poder pensar de què cantes amb un grup de veneres, també hi ha hagut algú més que no s'ho havia pensat ni s'ho havia proposat mai i ha acabat cantant a veneres.
0: Molt bé. El nostre grup té una formació molt particular: tenor, baríton, veu baixa, guitarra i acordeó. Què porta cadascun de vosaltres al so de Xató?
2: Ostres, per la part musical, penso que aquí sí que jo també hi puc dir la meva, després el Ramon també hi dirà la seva. Clar, la formació clàssica, poder de tercet o de veneres, és el de tres veus amb guitarra, no? la més estesa. Sí. Tot i que s'hi va incorporar l'acordió com a element també tradicional, no? Uh-huh. Clar, el tenor, evidentment, hi aporta la melodia, l'ànima de la peça, l'element més reconeixible pel públic. Després, el Ramon i jo, amb les segones i terceres veus, hi aportem l'harmonia, no? Que fa que la peça guanyi amb riquesa, amb cos, amb amplitud, i això encara s'enriqueix més amb la guitarra, que pot tenir algun dibuix, amb algun puntejat, o acompanya amb els acords, i després tenim l'avantatge de tenir actualment un acordionista que és professor de conservatori i que ens aporta un mestratge que és clar, perquè la venera, si només la cantes, és la cançó pelada i ja està, comença i acaba, però quan hi ha més instruments sempre hi ha aquest joc d'ara les veus, ara l'instrument, ara que les veus acaben una frase i respon la guitarra, hi ha com un diàleg, no?
1: Vesteix més i és molt més, molt més ple en el sentit.
0: Molt bé, molt bé. A mi m'agradaria començar escoltant la primera, Te'n recordes quina
2: era?
0: Sí,
2: endavant. Sí, de fet és una peça amb la que generalment moltes de les actuacions que fem comencem amb aquesta peça, perquè realment és una venera, i home, hi ha una cantada de veneres, ha de començar
0: amb una venera. I forma part del nou disc?
2: Sí, forma part de l'últim enregistrament d'estudi que vam fer, i de fet és la peça que obre aquest últim enregistrament.
0: I es diu?
2: Es diu El Capità.
0: El Capità.

0: Molt bona, molt bona. Qui és el capità de la vostra nau?
1: Ui, el Ramon, sens dubte.
2: No, sí? Ho som tots.
0: Té pinta, eh?
1: Tots ens ajudem.
2: No t'ho creguis. Tots tenim...
1: Som molt democràtics. Sí. De fet, aquí posa... En la web està canviat, eh? No posa director musical. Jo no sóc el director musical. Jo sóc el coordinador musical. O el proposador musical.
0: Però ja més o menys, eh?
1: Sí, perquè sí. Faig les propostes d'arranjaments i entre tots acabem trobant, no?
2: Va plegar de director musical quan se'n va donar compte de que...
1: Digue-ho.
2: Ell deia, això s'ha de fer així, sí. I n'hi havia un que ho feia aixà.
0: Ja.
2: No miro ningú, eh? Vull dir, jo...
1: Perquè no tens un mirall.
2: No, però realment és...
1: Sí, i al final cadascú va trobant què és el que se li adapta millor.
0: Clar,
1: i al final la peça també és una mica més nostra, no? És
0: el... I si pregunto així a l'atzar, tots els grups d'Havaneres tenen un personatge dels que canta, que és el que engresca el públic. El genderman, com si diguéssim, no? I aquí qui és?
2: Jo no.
0: A tu no. Doncs qui és el que engresca?
1: El Ramon és més estàtic. El Josep ara es mou molt, perquè es va canviar l'acordió fa poc, sí. I ara té un acordió que pesa menys, i pot tocar dret, inclús, i Déu-n'hi-do, és tot un nervi, més ell que és primet i és molt
0: I
1: actiu.
0: I que sabeu si ens escolten?
1: El Josep
2: ell
1: no ho crec,
2: perquè està treballant.
1: El Joan, el nostre tenor, doncs, depèn de si hi ha...
2: Sí,
1: casa, o sigui, jo els he passat l'enllaç en el nostre grup.
0: A veure si el Joan ens escolta i vol trucar, el telèfon és molt senzill, 93 668 61 61, i ens pot trucar qui vulgui també.
1: El Joan engresca molt, és molt engrescador, perquè...
0: Sí,
1: té molta traça. Jo perquè faig de speaker i presento les cançons, i sí que una mica faig broma o explico, faig més pedagogia sobre els autors.
2: El que porta el fil, diguem-ne, de tot, el tempo de l'actuació com a presentador i tot l'història. Ja.
1: El Joan és el més bell lloguet.
2: És el més guapo.
0: Les Havaneres ens parlen sovint del mar, de l'amor, de la nostàlgia i del record. Què és allò que us atrapa especialment d'aquest gènere, tot i que s'ha afegit ritmes nous?
2: A mi de sempre, tot i que hi ha lletres, i amb tots els respectes, i que se m'entengui bé, una mica carrinclonetes, bé, potser també és perquè estan composades amb...
0: De fa molt de temps.
2: Aviam, s'ha de tindre molt en compte això, oi? Però sobretot també molts compositors d'aquests de molt més moderns, diguem-ne,
0: sí.
2: Que hi ha molta traça a fer lletra, lletristes o lletreros que diuen per allà dalt i tal, tenen molta traça i tenen un contingut molt, molt maco, molt interessant.
0: Però els d'aquests temes que he dit, tant del mar, l'amor, la nostàlgia, el record, quines havaneres us sentiu més còmodes? El tema de l'amor, el tema del mar...
2: Totes tenen, en el seu moment, totes tenen cabuda, clar. Totes tenen un sentit.
0: Us en demanen una, concretament, la majoria de vegades?
2: Bueno, moltes, però esclar, és que... Saps què passa? El problema que hi ha, que tens 500 cançons, o 1.000, o 3.000, o 1.000.000, és igual. Però és que no les pots cantar totes.
0: Clar.
2: I llavors, esclar, sempre et demanen, ostres, aquesta...
0: Les més conegudes, no?
2: Sí, bàsicament és el que la gent... I clar, nosaltres també el que pretenem és de fer potser dos vessants. Una de cançons molt més conegudes o doncs populars per la gent, i l'altra de cosa nova. Vull dir que
0: ja.
2: És, clar, també has de portar... Perquè si no, si tota l'estona estàs fent el que ja és conegut per tothom i tal... Bé, tampoc té massa sentit.
0: Jo volia saber que té una bona havanera, perquè encara avui continua emocionant persones de diferents generacions.
1: Jo sempre he dit el mateix. L'avantatge que tenim les persones humanes és que el nostre instrument ens permet fer música, cantar melodies o harmonies quan cantes a cor, però també hi pots posar una lletra, hi pots explicar una història. sí que condiciona, perquè el públic que t'escolta no es pot imaginar una història pròpia i cada úscula una diferent amb la música que sent, sinó que ja els estàs plantejant una història parlada, no explicada. Però penso que aquí és l'avantatge. El que fa que connecti la cançó amb la persona és si aquesta persona se sent identificada amb algun dels seus elements. Per això dèiem que l'amor, qui no s'identifica amb l'amor? Vull dir, tothom en algun moment de la seva vida s'ha sentit enamorat o desenamorat.
0: Sí,
1: l'enyor,
0: sí, sí, sí.
1: Tothom en algun moment de la vida ha perdut alguna persona, algun
0: el
1: ésser
0: record,
1: estimat.
0: També.
1: Els records.
0: Sí, sí, sí.
1: Si, inclús si la Vanera ara actualment parla d'un tema d'actualitats que colpeixi el jovent, connectarà amb el jovent.
0: Clar.
1: I serà una manera de que perduri en el temps. Al final nosaltres el que fem molt és el que deia el Ramon, unes peces que són més de tradició, evidentment les contextualitzem perquè són peces d'altres temps, amb altres actituds, a vegades inclús que ara són desaprovades, i d'altres que són més actuals, i busquem que hi hagi una miqueta de tot, innovar, reharmonitzar inclús, a vegades reinterpretar la música, però sempre això jo com a músic també, tal com em va dir una vegada el Jordi Savall en una conferència que vaig anar, un ha de ser el defensor d'aquella melodia.
0: Clar, clar, clar.
1: No pots canviar una melodia perquè sí, has de ser defensor de la tradició, si no es perdria, es diluiria. Tot i que cadascú sempre hi aportem una mica de la nostra part.
0: No, estic d'acord que és així. Hi ha algun tema que tingui un significat especial per vosaltres com a grup o personalment?
1: Jo personalment, en dins del grup, a mi els temes que em colpeixen més són les sardanes, perquè és una cosa complicada, o sigui, les sardanes són formen part de les cobles i de
0: però
1: les ballades.
0: Però que les sardanes abans no les cantaven els lluçdavaneres. Això s'ha anat incorporant darrerament.
2: Sí, que les cantaven,
1: I les que tenien lletra, sí, i si no es feien lletres...
0: La de Girona, per exemple.
1: Els mateixos autors feien lletra. Mira, Girona, crec que és en Ricard Viladesau, que ell mateix hi va fer una lletra perquè pogués ser cantada.
0: És ben bonica, eh?
1: És preciosa. És
2: el
1: preciosa.
2: Que és la sardana Girona, si l'has de cantar tota, és una història. Llavors, molts grups, sobretot doncs, en Salga, va ser Bastons, li va demanar que fes una adaptació més curta i més participativa de la gent, doncs, perquè pogués picar de mans, etc. No? I el mateix Viladesau va fer una versió curta de la sardana Girona m'enamora. Però, esclar, nosaltres, per exemple, la fem sencera.
1: Nosaltres no, agafem la sardana, jo com a arranjador escolto un enregistrament de cobla, o si tinc la partitura de cobla, n'extrec de tots els instruments que hi ha, doncs les veus que ens poden servir. La melodia, sobretot, si la fa la tenora o el tible, i que la pugui cantar el tenor, i després la resta d'instruments i veus que acompanyin, perquè... Que hi sigui tota completa. Si fem Girona, sencera. Si fem la puntaire, sencera.
0: Està bé. I feu lletres, també? De veneres? Hi ha algú que sigui lletrista de vosaltres?
1: Ell, lletrista, compositor, jo he fet tres havaneres, he compost tres havaneres.
0: Tres havaneres.
1: Amb el temps que porto en el grup, Sí, només tres, no sóc molt prolífic.
0: I quins noms tenen aquestes tres?
1: Una va ser... primer va ser la lletra, va ser un poema que tenia de feia molts anys, de l'any 91, que es titula Molt lluny, molt enllà. Era un poema que parlava d'esperances també, d'un mar on allà hi pots trobar l'esperança encara que estiguis molt fotut. I un matí, tornant de la feina, se'm va acudir una melodia, de seguida me'n vaig anar al piano, vaig treure quatre notes i allà es va anar generant, no? Perquè després l'has d'anar desenvolupant, no? La
0: clar,
1: cançó.
0: Clar.
1: Després sí que em vaig composar una altra, que també va ser una com se'n diu, una flor d'estiu, que va ser una tarda, també, justament en un enamorament intens que en aquell moment vivia, i es va generar una lletra i una música, en una sola tarda. Aquesta manera la vaig presentar en un concurs.
0: Te la duies a dintre.
1: Sí, havia de sortir, portava molt de temps. Doncs aquesta la vam dur a concurs i a Sant Pol de Mar, que ens celebren el concurs Josep Bastons cada estiu, i aquell any va guanyar el Premi del Jurat i el Premi al Públic.
0: Felicitats.
2: Dos premis, sí.
0: Felicitats.
1: Que ara després serà la que podem escoltar, que porta per títol com Quan t'enamores.
0: Que és la segona?
1: És la segona que vaig fer.
0: És que ara la volíem posar.
1: Sí, doncs
0: posem-la. La posem?
1: Posem-la, va.
0: Doncs vinga, escoltem-la.

0: Sí que ho és, sí. Molt maca. Jo l'escoltaré quan arribi a casa, que és quan escolto el programa i estic pel programa. Mentre el faig, no puc estar per tot. Bé, volia dir que l'Eli em busqui una musiqueta, perquè d'aquí poc recitaré el Vinyes Verdes vora el mar, de Josep Maria de Sagarra, que és de Cançons de Remi de Vela, del 1923, i és una miqueta, no gaire llargueta, però és molt bonica, eh? I ara passem a fer una altra pregunta, perquè sóc una mica, no vull dir xafardera, curiosa més aviat, eh? A veure, quan pugeu a un escenari, què busqueu transmetre al públic? La música, la història de les cançons, l'emoció o una mica de tot?
1: Tot.
0: Tot?
1: Tot.
0: No una mica de tot,
1: no,
0: tot.
1: És imprescindible que hi hagin tots els ingredients aquests que has dit.
0: Sí?
1: I la simpatia, i tot.
0: I no és difícil fer-ho així, no?
1: Si vols, no.
0: No.
1: Bé, jo parlo per mi, suposo que... I no sóc del que...
2: Ah, sí?
1: Sí. Però és que em penso que has d'oferir...
0: Quan heu de cantar una cançó, per exemple, si la cançó no és una lletra que hagis fet tu, Jordi, i té un autor de fa temps, o de més cap aquí, és igual...

0: molt, és un retrat viu de la manera, igual que Vestida de nit d'en Castor Pérez i la Glòria
1: molt
0: Cruz. Però jo em quedo amb sempre quan pujo a l'escenari, jo personalment, jo parlo per mi, ara Ramon ha donat la seva opinió, no em plantejo què és el que vull transmetre, sinó que deixo que sigui la música la que
1: flueix,
0: i el moment que sigui el que vagi fent, perquè a vegades et trobes un públic molt fred, per exemple, que al acabar la cançó t'aplaudeix 5 segons i ja està, i tothom sèrio, i tu, bueno, doncs continues, no?, amb el bolo, vas fent, i a l'acabar venen i et feliciten, diuen molt bé, saps? I dius, ostres, estaven escoltant i estaven valorant i agraint el que estaven fent, no? Al final, sempre quan acabem, sempre diem el mateix: si el públic s'ho ha passat bé, és el nostre objectiu. A veure, no som un grup d'entreteniment, però nosaltres, a dalt, quan estem a l'escenari, ens ho passem bé.
2: Molt.
0: I si ens ho passem bé, es nota, i el públic empatitza i es contagia d'aquest...
1: Suposo que vosaltres us n'adoneu també de la recepció del públic.
0: Sí, perquè ara que dèiem així fora de línia, que si teníem alguna anècdota, hi ha hagut llocs en els que no ens ho hem passat gaire bé.
1: No.
0: No, perquè el públic no estava per la labor, xerrant els nens per sobre de l'escenari mentre actuàvem, amb el risc que té de hi ha cables i electre, els pares sense tenir cap cura dels seus fills, vull dir, un desastre.
1: Clar, això sap greu.
0: I aquí no t'ho passes bé.
2: Molesta molt, però molt.
1: Clar, perquè vosaltres esteu pel que esteu i no podeu estar per l'altre, lògic.
0: Home, volem que ens escoltin. Me'n recordo un any, quan encara el pare del Ramon vivia, que vam anar a cantar en un lloc, i la gent xerrava. L'alcalde d'aquell poble, que estava a primera fila, es va aixecar i va dir: sisplau, deixeu-me escoltar una, almenys una.
1: Ostres!
2: Sí, és molt...
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, deu anar pel món, anècdotes d'aquestes em vas replegant, sí.
2: I això que et deia dels ingredients, doncs, per exemple, un pot estar, mira, jo mateix, el dia 3 d'agost, a les Cabanyes, vaig pujar a cantar 39 de febre.
1: Oh, què dius
2: no
1: ara?
2: En aquell moment, la gent no sabia que jo estava a 39 de febre. I els companys, prou feines. Doncs, bueno, vas tindre que fer, de treballar al màxim, donar al màxim, és a dir, com si res passés, vaig acabar el bolo ensorrat, vull dir que no...
1: Sí, sí, i això, caram, clar, i els altres ho sabien, però tu estaves com estaves.
2: Evidentment.
1: Clar.
2: I a més, hi ha l'enregistrament, i, per favor, de vegades penso, ostres, que no sortir, perquè, clar, els dits no en corrien, no... Bueno,
1: sí, sí, ho entenc.
2: No era el 100%.
0: No es passa bé, no es passa
2: però
0: bé.
2: Però allà no, has de donar el 200%, no. Perquè és que la gent, escolta,
1: ja. Sí.
2: I això una mica era el tall de tots els ingredients, aquests, bueno, doncs aquest n'és un, o tens un mal dia, o jo què sé.
1: Sí, sí, però clar, tu a dalt d'un escenari no has de demostrar res, esclar. I la gent, és el que dius, no? A vegades empatitzen i altres vegades...
2: Amb un somriure i fer-ho el més digne i el més bé que puguis, ja està.
1: Doncs anem per Vinyes Verdes vora el mar, de Josep Maria de Sagarra, que és preciosa. Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar, vinyes verdes del coster, són més fines que la userda, verd vora el blau mariner, vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster. Vinyes verdes del repòs, vora la vela que passa, cap al mar vincleu el cos, sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, dol repòs. Vinyes verdes, soledat, del verd en l'hora calenta, raïm i cep retallat, damunt la terra lluenta. Vinyes verdes, soledat. Vinyes que dieu adeu, el llagut i la gavina, i el fi serrallet de neu, que ara neix, i cara fina. Vinyes que dieu adeu. Vinyes verdes del meu cor, dins del cep s'adorm la tarda, raïm negre, pàmpol d'or, aigua, penyal i basarda. Vinyes verdes del meu cor. Vinyes verdes. Vinyes verdes vora el mar. Verdes a punta de dia, verd suau de cap al tard, feu-nos sempre companyia. Vinyes verdes

0: vora el mar. Que bonic aquest poema, eh? I la cançó, perquè hi ha cançó també.
1: M'emociones, eh?
0: Què dius?
1: Sí.
0: No, a mi m'emocionen les habaneres.
1: Bueno, mira, ja som dos que ens emocionem, fixa't. No, tens
0: com una... l'entonaries, a veure.
1: Quina, aquesta? No, sí. No ho sé.
0: Fes una provatura, va.
1: No. El que prova és ell.
0: Ah, Jordi, a veure tu.
2: No, jo aquesta l'he cantat amb algunes de les corals que he dirigit.
0: Fes-me la primera quarteta.
2: Recitada o cantada?
0: No, la vull cantada.
1: Cantada, vinga, va.
0: Així, sí. Improvisem, vinga.
2: Tal com la feia el Lluís.
0: Sí, espera que et filmo i tot, eh?
2: Va, endavant.
0: Doncs, quan tu vulguis.

0: Molt bé.
1: Sí, això, una mica...
0: Escolta, ha anat molt bé, això, eh?
2: Un altre que m'ha emocionat.
1: Som de vinyes, som de vinyes. No, no. És el Ramon que viu envoltat de vinyes.
2: I aquest llibre el tinc, per cert.
0: Sí?
2: Ah. Sí, sí.
0: No, no, és que les coses, a vegades, quan no estan preparades, eh? És quan
1: no,
0: surten millor.
1: Per això jo surto a l'escenari sense preparar-me massa.
0: Re, tu, com el...
1: Tal com raja.
0: Com diuen el Brau, no?, quan surt a la plaça, sí, sí. No?
2: Soc més patidor, jo.
0: Sí? Sí. A veure, una cançó no només és cantar. També hi ha les veus, les harmonies i, molt especialment, l'acompanyament de l'acordió i la guitarra. Com treballeu perquè tots aquests elements encaixin? Com ho feu?
1: Bé, és una mica el que comentàvem abans dels assajos. Jo faig una proposta. Sempre mirem de buscar doncs, alguna partitura, si hi és. De fet, la Fundació Ernest Moretó, en el seu arxiu que té a Palafrugell, doncs allà hi ha molta documentació manuscrita i transcrita. Sí. Uh-huh. De fet, en la seva web, per als grups que en som socis, tenim més de 900 particel·les per descarregar. Jo les tinc totes descarregades i guardades. A vegades busques, no sé què, el Negro Abelardo. Yeah. I com és la melodia? Doncs hi ha hagut un expert, un estudiós, que han agafat el manuscrit, l'ha transcrit a l'ordinador i és una partitura que es pot consultar, la melodia. A partir d'aquí, com dèiem, la melodia s'ha de defensar, tot i que pot haver sofert alguna transformació amb el temps, evidentment, però bueno, ens quedarem amb l'última que tenim. Però després l'harmonia ja és creativitat, és com qui pinta, jo no sóc pintor, tampoc puc fer aquesta analogia amb molta precisió, però triar els colors i els materials que més li venen en gust en aquell moment. Doncs nosaltres també triem els acords i els colors que més ens venen de gust en aquell moment. Jo faig la proposta en forma de partitura, la passo als companys i a partir d'aquí el tenor s'estudia la melodia, jo m'estudio les segones veus, el Ramon fa el que vol, com ja ho dèiem abans.
0: A veure, aquest treball, quant de temps us ocupa?
1: Depèn. Hi ha peces que amb dos assajos ja els tenim muntats, per exemple. Hi ha peces que ens porten més debats, a vegades, perquè el Ramon ho veu d'una manera, el Joan d'una altra, clar, el Josep també hi aporta la seva part. Llavors jo faig, com deia, la proposta inicial i a partir d'aquí la peça va madurant dintre del grup amb els assajos, l'anem assajant, li canviem el ritme, li canviem el final, fins que arriba un moment que no te'n dones compte que queda vestida i diem, doncs vinga, l'estrenem i a partir d'aquí és quan ve el treball més difícil, que és el que diem de rodar la peça, que és anar-la cantant, i arriba un moment que no te'n dones compte que, tal com dic moltes vegades, la peça te la fas teva i en aquell moment la gaudeixes. Perquè fins llavors és com si estessis fent un treball molt tècnic de posar totes les coses al seu lloc perquè encaixin.
0: Clar.
1: Però sí, fins que no encaixen del tot i te'n dones compte...
2: Conflueix tot a l'estil xató.
1: Exacte.
2: Sí, el
0: segell.
2: El segell. Pam.
0: El segell. I els assajos són sovint? Els veieu...
1: Intentem que siguin setmanals, tot i que en funció de les etapes laborals que hem tingut cadascú, doncs ha sigut més fluctuant, però sí que intentem quedar setmanalment i aprofitar una tarda o un matí, tot un matí o tot una tarda, per poder muntar això. I també, evidentment, repassem temes, que potser fa temps que no toquem, tot i que jo, com a també responsable de proposar el repertori de cada un dels concerts, doncs intento que hi hagi rotació, que no hi hagi una peça que diguis, ostres, aquesta fa 4 anys que no la cantem, ja no ens en recordem de res. No, que s'hagi cantat doncs fa 4 o 5 vegades.
0: I si us pregunto, no sé, aproximadament, quantes reteniu a la memòria?
1: L'altre dia les vaig comptar, 68.
0: 68? Mm-hmm. Sense mirar la lletra, o sigui, de memòria.
1: Bueno, algunes més, algunes menys. Ja. Sí, la lletra, a veure, els que només cantem, que només ens hem d'aprendre una melodia o una lletra, ho tenim més fàcil. El Ramon, el Josep, tenen el suport en paper o en tableta per poder consultar en un moment. Clar. De fet, la lletra, el Joan i jo també sempre la tenim per si hi ha algun moment que et despistes i et quedes en blanc. Què passa?
0: Sí, sí, i tant que passa.
2: Però
0: sí,
2: podríem fer un concert de 50 segur immediatament.
0: Caram, així seguides.
1: Sí. Bueno.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: La veu necessita repòs, eh? I els dits també.
2: Però sí, de les 68 jo em penso, vaja, que...
0: Perquè parlant de la veu, feu alguna cosa per conservar-la?
1: Bueno, com tot cantant, que hem passat per corals i hem tingut alguns, com el Joan i jo, professors de cant, hem rebut classes, hem de fer una mica de tècnica, escalfaments, abans de començar a l'assaig, també abans de sortir a cantar, i... El Ramon no li cal, el Ramon ja ve esclafat.
0: I si us pregunto com us ha anat aquest estiu les cantades de veneres i boleros o el que hagueu... Perquè boleros també en canteu?
2: Sí.
0: També.
1: Sí.
0: Com us han anat les cantades aquest estiu?
2: Jo penso que bé.
0: Sí?
1: Home, aquest estiu ha estat força curiós. Ara no, perquè la cançó que tenim preparada després enllaça amb un altre tema, però sí que aquest estiu ha sigut molt curiós perquè hem fet dues col·laboracions ben guapes. Una va ser a Oliana,
0: sí.
1: Que ja fa un parell d'anys que hi anem perquè fan un espectacle que es diu Brises d'Espanyola i volen que sigui un referent dintre del món de l'havanera a aquesta part del Pirineu. I aquest any van coincidir que actuàvem conjuntament amb la Mariona Escoda. Mariona Escoda, que és la guanyadora de la primera edició del concurs d'Eufòria, i inclús tenim un tema que escoltarem més cap al final que vam fer conjuntament amb ella. I després també hem col·laborat, així també com molt, molt improvisadament, amb un tenor nostre català, que ha actuat al Liceu i ha actuat al Japó i ha actuat a molts llocs d'arreu del món, que ens va fer una col·laboració l'any passat, a l'aniversari que vam celebrar, i cantant unes peces, i aquest any hem estrenat, o hem incorporat una peça en el nostre repertori que és de la seva autoria. Estic parlant d'en Lluís Cintes.
0: Lluís
1: d'un petó, que segur que ens ha dit que s'estaria escoltant.
0: Sí, que per cert, preguntava que les inicials que volien dir, jo ahir li vaig posar que volien dir les inicials, Ràdio Molins de Rei. Sí,
1: doncs,
0: sí, sí.
1: L'hem tingut en algun de les nostres actuacions aquest estiu i era present, i el vam convidar a pujar a l'escenari i ens va acompanyar en cantar la seva cançó, perquè aquesta cançó és d'autoria seva, i també una altra que també la tenem.
0: I ja que dius convidar, jo també el convido, si vol venir aquí.
1: Ah, doncs, guaita.
0: Lluís, que jo et convido, Ja ho saps, quan vulguis, ens posem en contacte. Molt bé, haig de dir que el que ha estat parlant fins ara és el Jordi.
1: Sí.
0: Jordi?
1: Sí, sí, parlo molt. Bueno, com que ja parlo...
2: Jo fa bé.
1: Canto i presento i faig de tot. Sí.
0: El Ramon, estàs molt callat, Ramon?
2: No, però jo escolto.
0: Tu escoltes.
2: Sí, la Universitat Mundial, la més bona és escoltar.
0: Sí.
2: Aprens...
0: A veure, Jordi, ara et toca a tu altra vegada.
1: Per què?
0: Perquè aquí posa Jordi.
1: Ah, idò.
0: Com a director musical, no ets director musical, ja ho sé, però...
1: Sí, sí, és un títol.
0: Sí, és un títol. Quin és el secret perquè quatre veus i instruments diferents acabin convertint-se en una sola veu, la veu de Chateau?
1: Ostres, això crec que seria com... preguntar-li a Muy Cuiner el secret de la seva recepta. No, si t'haig de ser sincer, no m'ho he plantejat mai, això. És, com et comentava abans, és una cosa que ens surt de natural en els assajos.
0: Perquè
1: i
0: quan assajeu, per exemple, assajeu primer la lletra o assajeu primer la música o ho feu conjuntament, tot junt.
1: Sí que és veritat que quan hem combinat, quan hi ha hagut algun assaig que, sí. que sé, no podia venir algun dels instruments, doncs treballem només veus. I al revés, si sí. hi ha hagut algun dia que fallava alguna veu, doncs treballava només la part instrumental. Però generalment ho treballem tota la vegada, llavors anem corregint, anem rectificant, perquè així ens anem trobant, com mica en mica. Anem fent el que és el so Chateau des del minut zero.
0: Doncs ara et deixem reposar i escoltem el tercer tema.
1: Sí, aquest tema, per això, és llarguet, eh?
0: Sí?
1: Mirat que són 7 minuts, crec.
0: No podrem posar 7 minuts.
1: Doncs tira directament cap al minut 4 i escoltem només la meitat.
0: Sí.
1: És un tema molt llarg que està format per 3 havaneres.
0: Ah,
1: i després explicarem,
0: per això està llarg.
1: Després explicarem d'on te ve.
0: Molt bé, doncs llavors ho posarem en aquest minut que dius tu, perquè si no és una llàstima, però
1: sí,
0: l'hauríem
1: sí.
0: de tallar. Quan l'Eli ho tingui a punt...
1: Sí,
0: ho està...
1: De la meitat cap al final, que és
0: sí?
1: més potent. Perfecte.
0: Molt bé, doncs escoltem-la.

0: Caram, caram, que bonica. A més, amb una polifònica, no?
1: Amb la polifònica de Vilafranca, sí,
0: caram,
1: sí.
0: Caram, una combinació, vosaltres, ells, tots dos, oh, que maca. Molt, sí. Molt bonica, molt, a, molt.
1: Això
0: molt.
1: Va ser una proposta de la mateixa polifònica que van fer l'any 2014, perquè van fer un dels seus projectes musicals, era fer un concert que es deia 300 anys vencent. Era cançons relacionades amb la lluita de Catalunya, no? I volíem fer havaneres. Llavors li vam encarregar a un músic de Vilafranca, que actualment és el director de l'Escola Municipal, en Carles Sanz, que fes uns arranjaments de tres havaneres. Vam triar tres havaneres, però al final van ser un balset barquejant.
2: No n'hi ha cap d'havanera.
1: No. Ja. Bueno, sí, la balada en Lucas que està al mig, que és una balada, però és una havanera, sí. I al final el Canó de Palamós, que també és una havanera, però que la fem, es fa rima de marxa, i com que té aquest swing, vam fer una composició amb quintet de jazz i també amb veus per la coral, i doncs vam aprofitar aquest mateix arranjament que ens va fer el Carles, uh-huh, per poder-lo incorporar en aquest últim enregistrament, amb el disc de Quan t'enamores, del 2022, i és la que tanca el disc, la suite 3 Cants de Taverna.
0: Déu-n'hi-do, eh? Mm. He sigut una feinada, no?, muntar tot això, suposo.
1: La feinada va ser l'any passat, que també la vam tornar a fer en un espectacle que vam fer al Far de Vilanova per celebrar els 25 anys de la formació del grup, perquè aquesta era la peça que tancava, bueno, no tancava, perquè al final vam fer La vella Lola i El meu avi, el clàssic, però vam fer com tota una història. Bé, vaig fer uns textos per un personatge que era un faroner, que explicava la seva vida, no?, i totes les experiències i les històries que havia sentit en el port, sí, des del far, i nosaltres interpretaven les cançons, que eren les històries que explicava. De fet, el faroner va ser el Lluís Cintes, que el vam convidar per fer aquest personatge, i va fer de narrador, i també ens va cantar.
0: Molt bé.
1: Va ser molt xulo l'any passat. Va
0: molt
1: ser
0: bé. Molt xulo, i a l'hora dels assajos, amb tanta gent, no vegis, no?
2: Bueno, com a anècdota també, cal dir-ho, quan vam fer el disc, justament l'enregistrament d'aquestes tres peces va estar fallit perquè hi va vindre el Covid.
0: Ah, clar.
2: I tenien que entrar a l'estudi per acabar de rematar tot el treball,
0: yeah,
2: i aquell dia van tancar el món. Es va aturar el món.
1: Sí, el 2020 penjat, teníem, sí, ja tot, quasi tot gravats, i el 2020 es va parar tot.
0: Sí,
1: clar,
0: sí,
1: fins
0: sí.
1: El 2022 no vam poder finalitzar, sí, sí, tot el projecte i enregistrar-lo.
2: Uh-huh. És anecdòtic.
0: El repertori de Veneres té cançons que formen part de la memòria col·lectiva, però vosaltres també incorporeu novetats o versions pròpies del vostre repertori. Quin tipus de modalitats teniu incloses dins del vostre repertori? Fas treballar molt, el Jordi,
2: sí,
0: eh?
1: Fas des del primer dia.
0: Et senyala amb la mà cada moment.
2: És que ja t'he dit,
1: sóc el seu minion.
2: Entre tu amb les poesies i el xerrant, és que estic...
0: No, home, no.
1: Estàs com un sol, eh?
0: Digue, Jordi.
1: Tenim de tot, hem fet balsets mariners, habaneres, boleros, marxes, swings també.
0: I tangos?
1: Tangos com a tal, poder no, un tanguillo sí, perquè tenim les habaneres de Cádiz.
2: Que també... Tangos, pensa que l'habanera és un tango, però amb un ritme...
0: Ja.
2: De cadència, però ja no deixen de ser tangos, eh?
1: Sí, sardanes, també cançó d'autor, perquè en algun moment també hem cantat, no sé, Paraules d'amor, d'en Serrat, la tenim, sí, en repertori.
0: Les més populars, diguéssim, no? Potser.
2: Cançons també del País Basc, mm-hmm, també en tenim. Mm,
1: sí, hem fet del Boga Boga, del Jesús Guridi, i també quan vam anar a Getxo vam cantar el Chori a Chori. Ens atrevim amb tot. Ens atrevim amb tot.
0: Molt bé, molt bé. A veure si ara em contesta el Ramon, perquè està aquí.
2: Sí, la sé, eh?
0: No, jo et preguntaré, que la manera està molt vinculada a la cultura, eh? I a les tradicions del nostre país. Creus tu, ja no dic creieu, perquè si no li diràs al Jordi que contesti, creus que és important continuar-les transmetent als més joves, també, aquestes tradicions i cultures?
2: És indispensable.
0: Cultura, més ben dit.
2: Sí. Tot i que costa, però sí que ens han donat compte últimament, d'uns anys cap aquí, que entre el públic, que ja és un públic, diguem-ne, una mica, doncs, ja d'una edat més aviat doncs, madura i tal, també hi ha jovent. Però jovent que escolta, que està per la, per lo que estàs fent. Encara en són pocs, però n'hi han. I em penso que aquesta és una de la tasca que hauríem de tindre tots els grups, de convidar una mica i que es fessin una mica doncs, amics de, del gènere aquest, que pràcticament ells, quan dic ells, estic parlant del jovent, consideren que és un gènere que no els hi va amb ells, que no...
0: Abans es veien molt els cantants d'havaneres d'una certa edat. Però ara hi ha gent molt jove, també, en el món de l'havanera.
2: Sí, sí,
0: no
2: sí.
0: Només les anxovetes, també hi ha grups de,
2: sí, no,
0: de
2: no,
0: nois
2: i,
0: joves.
2: I Peix Fregit ara ha incorporat un noi que, ostres...
1: Molt jove.
0: Molt jove.
2: Aquest any ha començat doncs, ja a fer tots els bolos ell com a titular. Va acabar amb el que hi havia abans i aquest any ja, ja ha agafat doncs, el compromís d'ell i fantàstic. No, no, i aviam... Evidentment que tot és evolutiu, no? Vull dir, l'edat no perdona
0: clar.
2: I, clar, hi ha grups, fins i tot hi ha grups que han plegat, doncs, bueno, també...
0: Sí, també és veritat.
2: El tema de
0: sí,
2: l'edat,
0: sí.
2: No? No han continuat.
0: Sí, sí.
2: Però de cara al jovent em penso que sí que hauríem de ser...
0: I vosaltres, o els grups de veneres, en general, quan és la temporada que acabeu de fer les cantades? A l'hivern no en feu?
2: Bueno, mira, nosaltres tenim feina fins al dia 1 de novembre.
0: Caram!
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. És que ara, de fet, l'estiu s'allarga, eh?
1: I molts anys les festes majors d'hiverns també hi ha cantat en alguna festa major d'hivern al gener.
2: No és, clar, la
1: habitual, però...
2: que té l'estiu, ni molt menys. Però, bueno, sí, vas fent. També hi ha esdeveniments doncs, particulars de... de festes o doncs, aniversaris o... No sé, amb això sempre vas fent, eh? Vull dir que no pares.
0: Hi ha algun lloc, plaça o festa o concert on recordeu haver viscut un moment especialment emotiu amb Xató?
2: Jo sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: A veure...
2: Jo amb 40 anys no he plorat mai en un escenari, només en un. Sí?
0: I això?
2: A Getxo.
0: A
2: Getxo? A Getxo, sí.
0: I es pot explicar?
2: Sí, no, simplement pel fet de lo bonic que va sortir, de l'espai, de la gent, de... Saps allò que va embolcallar un regal? Per
0: sí,
2: mi?
0: Sí,
2: particularment
0: sí.
2: Parlo ara la meva sensació, no? I a l'acabament ho tinc enregistrat. Uns aplaudiments... de quasi 5 minuts, eh?
0: Caram.
2: I la gent amb bravos i ei, oi, bueno, allò és que te se'm posa la pell. Sí. No sé, jo particularment, vull dir, em va... Ostres,
0: et vas emocionar,
2: sí,
0: vaja.
2: Sí, molt. I vaig plorar, vull dir, és que és així.
0: Més que res et devies emocionar perquè tot va anar
2: en
0: consonància, no?
2: Sí, i en aquell
0: no?
2: moment, que dic, com és possible que... Bueno, perquè m'estimo la música molt i en aquell moment doncs, va ser allò... Hi ha hagut d'altres, també, molt interessants i tal, però el que m'ha arribat més és...
0: I si pregunto quins projectes nous teniu?
2: Uf, projectes, no parar.
1: De moment, anem molt dia a dia.
2: Sí, no
1: anem molt al dia a dia. Però sí que és cert que fent una mica selecció, perquè volíem portar alguna peça que no tinguem enregistrada, i per això hem portat aquestes dues que sentirem ara, després, abans d'acabar, que són directes, gravats amb els mòbils de les nostres parelles, bueno, les nostres dones, amb el mòbil. Per tant, la qualitat del so, demanem una mica de disculpes perquè no és la més adequada, però... mirant, fent una selecció, tenim prou repertori com per poder enregistrar una altra CD d'estudi. Encara podríem...
0: I teniu més o menys calculat quan ho voleu fer?
1: No, de fet, em sembla que encara no hi n'havíem parlat.
2: No. Saps què passa també amb el tema d'enregistraments? És a dir, el tema discogràfiques ha canviat tant, però tant, que no s'assemblen res amb el que havia fins ara. Ara tot és... bueno. No, ja no existeixen els CDs, no, encara tenim CDs i, clar, molta gent diu, ostres, i on te'l poso?
0: Clar.
2: Però els cotxes ara nous no porten...
0: No, perquè això dels CDs s'ha començat a quedar obligat obsoleta,
2: clar.
0: Això que semblava que era una cosa molt innovadora...
2: Qui té un equip encara i tal, però és que...
1: Fas els enregistraments a l'estudi, que et porten la seva feina també, la seva preparació, perquè no és allà arribar, ho gravem i ja està, s'ha acabat.
2: Clar.
1: No, perquè després vols polir, després hi ha tota una feina d'edició darrere, jo m'he passat hores i hores al costat del tècnic de so dient, no, aquí això una mica més, aquí, perquè li has de donar el caràcter, el tècnic no ho sap, el tècnic farà que soni bé, però nosaltres farem que soni xató.
2: Clar,
1: i és complicat,
2: clar,
1: és... i és costós també, clar, a veure, hi ha molta gent que obre campanyes de finançament i bueno, és una cosa que ens hem de plantejar, perquè el que està clar és que només amb les habaneres no ens guanyem la vida, eh?
0: No, ja m'ho penso. Què us dona més satisfacció, veure el públic cantant amb vosaltres o aquell silenci respectuós que es produeix quan una cançó doncs, aconsegueix emocionar?
2: El que no em dona satisfacció personalment és que hi hagi el guirigall i el xerrin i tal. A partir d'aquí, totes les altres manifestacions que puguis tindre doncs, o que puguin tindre de cantar, participar, escoltar i tal, totes per mi són vàlides. Evidentment que, clar, si és un públic agraït que tu veus que et va seguint doncs el bolo bé, però és curiós, perquè és que és tot un món, això. És, i cap públic és igual i cap lloc és igual i doncs l'equip de so mai és igual. És que és...
0: Després de tot el camí recorregut, el vostre camí que heu fet, la vostra trajectòria, què us agradaria que representés el nom de Xató dins el món de la cançó marinera?
1: Què ens agradaria que representés? Qualitat, dignificació, sobretot al principi,
2: sí, sobretot pensant això,
1: que... Que es poden fer les habaneres bé, o sigui, es poden cantar. A veure, ja totes les maneres són vàlides, ja, qui en sabrà menys, qui en sabrà més. De fet, quan es van començar a cantar les habaneres a la taverna, els mariners no en sabien de cantar. Bueno, potser si algun tenia millor breu, però ho feien perquè plovia i no podien sortir a pescar i feien el que podien. Però avui en dia, i a més quan parlàvem amb el jovent avui en dia està molt preparat, és molt intel·ligent, van molt formats. Hi ha gent que surt de l'esmuc i munta un grup de habaneres, en aquest cas d'aquests dos nois que han muntat un grup ara. Nosaltres el que voldríem és que almenys que Xató simplement sigui reconegut com un grup que treballa per la difusió de l'habanera, tant la clàssica com l'actual, amb una feina constant. Ja està, simplement que es reconegui el treball, ja està, perquè ho fem perquè ens agrada, no perquè vulguem buscar reconeixement.
0: Heu celebrat ja els 25 anys.
1: Sí, no? D'aquella manera, amb aquest espectacle que comentàvem l'any passat, que de fet va ser un dels que jo em vaig sentir també més emocionat.
0: I de cara a un futur, teniu pensat afegir algú més en el vostre grup o continuareu com fins ara?
2: Jo em penso que com fins ara no vol dir que això no t'ho has de... Bueno, és una cosa que està aquí. Bueno, amb alguna actuació molt concreta i tal, pots posar-hi algun ajut, doncs, d'instrument, però jo em fa l'efecte que nosaltres el que és el que dèiem abans el cello Xató, som els que som,
0: som els que sou.
2: I treballem per el que... Bueno,
1: sí, i abans sempre... quan érem amb l'Anna l'acordionista, també érem Xató, però érem d'una manera diferent, i quan érem amb el seu pare i amb l'Ivan érem Xató també, però també sonava molt diferent també.
0: Et sembla que escoltem la quarta cançó?
1: Vinga.
0: Quina és la que escoltarem ara?
1: És la cançó amb autoria pròpia d'en Lluís Cintes. Ell és l'autor de la música i de la lletra.
0: Caram,
1: porta per títol Cançó de sa Sirena.
0: Doncs anem a l'escoltar.

0: Molt bé, m'han d'aplaudir, eh? Que també estan aplaudint, nosaltres també. Bé, jo sí que vull dir als nostres oients que nosaltres estem ja, doncs, entrant a la festa major d'aquí del nostre poble, de Molins de Rei. El nostre patró és Sant Miquel. Recordarem el nostre director que ens va deixar tan jove, el Miquel Armengol, i aquest és l'estudi que porta el seu nom. Per tant, us vull dir que el dia 22 es farà el pregó i es farà a l'hora que fem el programa. No hi haurà programa. I el dia 29, que és Sant Miquel, la ràdio no funcionarà o no podreu escoltar programes perquè, doncs, al ser el patró surt el camell i és quan és el dia, doncs, més important de la festa. Per tant, ens retrobarem el dia 6, si Déu vol. El dia 6 ens retrobarem. Jo, abans de fer-vos una darrera pregunteta, sí que m'agradaria recitar un poema dedicat, doncs, a la festa major. És un poema que és de Ferran Casanovas i que porta per títol Festa Major 1949, però bé, l'ubiquem al 2026 i ara us la dic. Quan el setembre fineix, quin perfum fa el Llobregat, de romaní quan floreix, de roser tot esclatat. El seu aire és juganer, suau com una cançó. És el bullici que ve vestit de festa major. Els ulls dels infants llueixen, els joves els bat el cor. La sang dels vells s'enardeixen recordant els anys que han mort. Tot el poble alegre i crida saludant el noi vingut. Són tres dies d'una vida que ens porten la joventut. Benvinguda a la nostra poble, xamosa festa major. Tu que somrius i noble, vens a fer-nos tant d'honor. I ets per tots reconeguda, revinguda del Llobregat. Rep de cor la benvinguda de tot el poble estimat. Bé, doncs ja està. Aquesta era una poesia que no l'he pogut treure de l'ordinador perquè no em deixava, però l'he hagut de fer de pressa i corrents i bé, ha quedat com ha quedat.
1: Molt bé.
0: Però bé, doncs esteu una miqueta lluny per venir a la festa major, però hi esteu convidats, si voleu.
2: Moltes gràcies.
0: I acabant, doncs diríem que de cara al futur, al vostre futur de, com a cantaires, com a grup, què li demaneu a Xató per als propers anys? Quins somnis o projectes musicals us agradaria fer doncs realitat? Alguna cosa que potser no heu fet encara o algun lloc que no hagueu anat encara?
1: Home, sempre faria il·lusió creuar l'Atlàntic, com tantes vegades diem que ho fem amb les cançons, i anar a cantar a la illa de Cuba.
0: Sí?
1: Està complicat ara, eh?
0: Sí, ara
1: però, bueno, la Sílvia Pérez Cruz hi ha anat ara no fa pas massa a fer un concert completament gratuït, de forma desinteressada. Potser ens ho plantegem, però crec que això serà quan estiguem tots jubilats.
0: Més val fer-ho ara, no? Que
1: sí,
0: quan estiguem tots
1: les coses
0: jubilats.
1: Sempre fer-les quan es poden fer, ja està.
2: Ell hagi força salut i sí, que tot tiri endavant i no sé.
0: Ja. Molt bé. Hi ha una cançó que volem posar de cara, doncs, a l'acomiadament, que el farem ara, que em sembla que la voleu dedicar a algú, no?, aquesta cançó.
2: Sí.
0: La voleu dedicar a qui?
1: Sí, a la persona que ha fet que això, com diem, soni com ha de sonar.
0: L'Eli, no?
1: Tècnica que teniu aquí.
0: Perquè a l'Eli aquesta cançó li agrada molt.
1: Sí.
0: Doncs, i li dediquem amb ella?
1: Dedicada està, home, faltaria més.
2: I t'esperem amb alguna actuació en directe. Ah. I aquella serà una dedicatòria ja.
0: Doncs digues tu mateix, Jordi, el títol
1: sí,
0: del...
1: Home, també és una peça precisament que, com explico quan presento, ens uneix aquests dos mons que creuen l'Atlàntic, tampoc no són tan diferents. I qui ho va fer millor que en Carlos Cano amb les seves Habaneres de Càdiz?
0: Molt bé, escoltem-la.

0: Bé, avui hem fet contenta l'Eli.
1: Molt bé.
0: Amics, jo, amics oients i amics que esteu aquí d'en Xató, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies perquè sé que no veniu d'aquí d'aquí mateix, sinó que veniu una miqueta més lluny.
2: Estem apropet.
0: Moltes gràcies. Moltes salutacions als vostres dos companys.
1: Seran donats.
0: Per mi és com si haguessin estat aquí també, perquè amb la veu sí que hi han estat. Gràcies a la Paquita, com sempre, a la Eli, que està a les vies de so, i a tots els que ens heu escoltat. I ens podreu tornar a escoltar el diumenge a les 8 del vespre. Una abraçada a tots i fins al proper dia, que serà el dia 6 d'octubre.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies i bona nit.
2: A vosaltres, bona nit.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de

0: Avui entrevistem a José Pulido. Ell és l'agent 078 de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei des de l'any 2006. Durant aquests 20 anys de professió ha fet moltíssimes coses. Us explico. En l'any 2015 va crear la primera unitat canina de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei. Va durar 5 anys i va tenir com el seu company, ell diu companyero peludo, el seu gos, el pastor alemán Django. Si l'havíeu vist per aquí a Molins de Rei passejant amb un pastor alemán, aquest és el José Pulido. I en l'actualitat organitza dos tornejos de pàdel anuals. Són tornejos solidaris en els que participen policies, bombers, sanitaris, i amb la finalitat és recaudar fondos per a l'associació Afanoc de Molins de Rei i també per a l'associació Pels Valents, que destina la recaudació a la investigació del càncer infantil en l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. I avui ens parlarà d'una iniciativa que ha tingut personal de crear un escut solidari de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei per al Dia Internacional del Càncer de Mama, que se celebra el 19 d'octubre, i que la recaudació íntegra es destinarà a la nostra associació PICAM.
1: Bon dia, José.
0: Bon dia, buenos días.
1: Buenos días.
2: Bon dia.
1: Bueno, es que aparte de una gran persona, que esto nadie lo pone en duda, ni muchísimo menos, este acto de voluntariado que estás haciendo, que vas a hacer, me parece, vamos, miel sobre hojuelas, que se dice en castellano. Bueno, es que em sembla, de veritat, un sí. escut solidari de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei per poder-ho posar, pues això, a la motxilla, al bolso, allà on tu vulguis, vale? No, jo l'he vist aquest escut i em va agradar molt, realment, em va agradar molt, i que això sigui pues, pel Dia Internacional del Càncer de Mama, no? Que com tots sabem pues, se celebrarà el 19 d'octubre. Escolta'm, com va néixer aquesta iniciativa personal de crear un escut, perquè a mi no se m'hauria ocorrit, solidari de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei per aquest Dia Internacional del Càncer de Mama? I quina vinculació tu hi tens amb la nostra associació de PICAM, clar?
2: Doncs mira, la iniciativa va néixer sobretot amb la voluntat de col·laborar i fer-ho amb una associació local, no?, com PICAM. Uh-huh. I penso que a través d'aquest projecte doncs, he tingut l'oportunitat de conèixer de primera mà l'associació, la uh-huh. seva tasca i tots els recursos i serveis que ofereixen a les persones afectades pel càncer i al seu entorn. Uh-huh. I personalment aquesta experiència m'ha servit per conèixer una realitat i uns recursos que potser abans no coneixia, i que crec que això, la iniciativa pot servir també perquè més persones puguin conèixer o coneguin PICAM i sàpiguen on poden, sobretot on poden acudir i trobar suport en moments tan difícils.
1: Sí, perquè són moments d'usos, no?, quan et detecten un càncer, i que diem càncer de mama, però que igual ho tenen els homes que ho tenen a les dones, avui per avui. Vull dir que sí, s'està detectant moltíssim càncer de mama amb homes també. Uh-huh. Però està molt bé aquesta idea que tienes, no? En primer lugar, porque lo has conocido de primera mano y por lo tanto sabes quiénes somos, dónde vamos y qué es lo que hacemos, que por lo tanto eso ya está bien, ¿no?
0: I tant que sí, tant que sí. Presentar una iniciativa com aquesta dins d'un cos policial requereix seguir certs protocols. Com va ser el camí que vas tenir que fer, presentar el projecte, aconseguir el vistiplau dels teus superiors, la regidora, l'alcalde, en fi, déu-n'hi-do, no?
2: Sembla difícil, però no, eh?
0: Perquè ja estàs acostumat, no?
2: Sí, bueno, sí, és que tot ho fem així, no? Seguint aquest protocol, no? Perquè la policia té una estructura jerarquitzada i cal seguir un ordre i un protocol, especialment quan la iniciativa també es fa una representació oficial de la Guàrdia Urbana.
1: No, i a més és que tenéis un bon jefe, per a aquestes iniciatives.
2: Sí, sí,
1: per totes aquestes iniciatives, vull dir.
2: El suport, sempre quan fem

0: bueno, aquesta campanya, t'has encarregat personalment de dissenyar tant el parche com el cartell promocional amb el lema "Un escut que protegeix, una causa que uneix". Què has volgut transmetre visualment amb aquesta combinació del rosa i l'escut oficial?
1: Bueno, com diu el lema, no? És un escut que protegeix, una causa que uneix. L'escut per mi representa protecció, no? Un element de protecció, i crec que és un dels símbols que més identifica la Guàrdia Urbana. La idea era unir aquest símbol, la protecció, amb els elements que representa la lluita contra el càncer de mama, en aquest cas el color rosa, i juntament amb l'escut oficial, doncs, jo crec que fa que visualment el missatge sigui molt clar. La Guàrdia Urbana també pot estar al costat de les persones i donar el suport a una causa com aquesta.
0: No, la Guàrdia Urbana ha d'estar i està sempre al costat de les persones. Perquè quan a tu et passa una cosa a casa, un accident domèstic, amb la primera persona que tu penses
2: primer
0: en aquell
2: que fas
0: moment
2: és la Guàrdia Urbana.
0: Per tot. Estem parlant d'una tonteria, d'un accident domèstic, ja no parlo d'un foc, d'una cuina, Però de la primera tonteria, el primer número que t'ensenyen a casa quan ets petita, truca a la Guàrdia Urbana.
2: Per tot.
0: Quan et perds, busca la Guàrdia Urbana. Vull dir, és que és veritat, és que esteu a tot arreu. Sí. I esteu de veritat,
1: Jo, de fet, per això és que un dia vaig decidir fer-me policia. A més, a casa sempre tenim la broma, no?, que som els 112, perquè la mama és infermera, el meu pare és bomber i jo soc guàrdia, no?
0: Carai, o sigui, ho teniu tot a casa vostra.
1: Hi ha la broma de que som els 112.
0: Som els 112, exacte. O sigui, tota la família... Això és molt bonic, per això,
2: Sí que és
0: bonic. Vull dir que tota la família Pulido i l'altre concert...
1: Jo crec que ja ve de casa, això.
0: Bueno, hay cosas que se maman en la cuna, como se dice por ahí,
2: I tant que sí, i tant que sí. També et volia preguntar com han rebut aquesta iniciativa la resta de companys i companyes de la Guàrdia Urbana. I portareu l'escut posat a l'uniforme durant aquests dies de campanya, els dies de sobre el tema... Bueno, això és el dia del... Internacional el 19 d'octubre, exacte, el Dia Internacional del Càncer de Mama.
1: La veritat és que sempre que hi ha iniciatives d'aquest tipus hi ha molt bona predisposició per part dels companys i companyes. I jo ja el porto, ja som diversos els companys que portem l'escut. El que passa que sí que ja és una decisió personal, que cadascú decideix si vol portar o no. Que al final el més important és que la iniciativa compti amb el suport de tots els companys i que entre tots doncs, li puguem donar la visibilitat que té aquesta causa.
0: Però la visualització és molt important, també, José?
1: Sí.
0: Vull dir que
1: no,
0: està
1: ja,
0: molt bé,
1: com he dit abans, a mi aquest projecte, personalment, he conegut uns recursos que tenim aquí a Molins que abans no coneixia. Sí que coneixes que hi ha associacions, però no tot el treball i tota la tasca que es fa.
0: Que hi ha des de la vida.
2: I tant.
1: Quan t'ho expliquen de primera mà, emociona.
0: Aviam, estàvem dient, no, com tu molt ben deies, que més enllà d'aquesta recaptació econòmica, el missatge que vol fer la Guàrdia Urbana és el col·laborar amb PICAM. I què més, a part de col·laborar? Una satisfacció? Què més? Què et sembla? Per totes aquestes persones que estan lluitant contra aquesta malaltia?
1: Bueno, que sàpiguen que nosaltres, sobretot de cara també als policies, no? Que, com he dit abans, que recordin perquè que no s'oblidin mai de que perquè van tomar la decisió de fer-se en policia, que no és una altra que servir i protegir. I significa estar al costat de la ciutadania en determinades situacions i també implicar-nos doncs, en donar suport a una causa que necessita.
0: No, això del servir i protegir, ara m'ha vingut un flash. Tu no te'n recordes, Marisa, que hi va haver-hi una novel·la d'aquestes, una telenovel·la que se llamava Servir i proteger? I anava de policies, també.
2: Sí.
0: Fa anys,
2: Fa molts anys,
0: Fa molts anys. Bueno, és que, claro, és que nosotros tenemos muchos años, José.
2: Ai, ara que diu l'Anna.
0: Sí, servir.

0: Però és veritat, esteu això, és un cos, és un, sou unes persones que la vostra vocació, perquè en realitat és aquesta, la vostra vocació és aquesta, és el servir, el protegir, i per això us impliqueu al 200% com
1: en moltíssimes coses.
2: No, però això i això no ho podem oblidar. Policia no pot oblidar mai.
1: No, però això mateix que també fas, els tornejos de pàdel per recollir per la FANOC i pels valents de Sant Joan de Déu i home, tot això, és un tema que tampoc jo
0: no el conec, jo no el sabia,
1: el desconeixia.
0: Jo, si no arriba a ser ara...
2: Jo sempre digo que lo importante es el mensaje y no el mensajero.
0: Ah, está bien, esto me gusta, José.
1: Molt bé,
0: José. Esto dice mucho a favor tuyo, esta humildad que lleváis los de la Guardia Urbana, esta humildad, me parece muy bien.
1: Escolta, a veure, el punt de venda serà al casal cívic de Molins de Rei, a la Riera Bonet, els divendres a la tarda. Per les persones que vulguin tenir més informació, sempre poden enviar un WhatsApp al telèfon de l'entitat, que el saben, però per si acaso el dic, 672-021-403. També hi hauran en diverses botigues que vulguin procedir a la venda. Seran 5 euros i van íntegrament a l'associació PICAM. El que no sé és a partir de quin dia. Nosaltres ho anirem dient cada setmana, anirem fent propaganda dels parxes aquests, dels escuts aquest solidari, i ho anirem repetint, ho anirem dient. El que no sé, a part de moment, a part del casal cívic a la Riera Bonet, que és el que ens va dir la Berna, la presidenta de l'associació, que els divendres a la tarda es podien adquirir allà, però quan sapiguem ja també moltes botigues d'aquí de Molins de Rei que es voldran col·laborar, ja no ho sé, o ja ho direm o ja ho anirà veient també les persones.
0: Nosaltres
2: farem també publicacions en xarxes també.
0: Molt bé, correcte,
2: informant una miqueta de on podem aconseguir els escuts i
1: perfecte,
2: i que tingui més.
1: Jo ja dic que
0: ha de tindre molta ressonància això. Sí. Se n'ha de fer ressò des de les xarxes, com estàs dient, sí, des de la ràdio, com estem fent, uh-huh, des de les botigues, com està dient la Marisa. Uh-huh. Vull dir, realment s'ha de fer ressò. Sí. Perquè això de que un escut que protegeix és una causa que coneix, a mi m'ha lligat a l'alma, eh?
1: No, i també, vull dir, tot no, és molt maco, és fantàstic.
2: I a més que és la veritat. O sigui que,
0: a més és això. Exacte.
2: A més és això, i que no és...
0: No t'has buscat una paraula per dir, mira, lo voy a hacer para quedar bien, ¿vale?
2: No, la veritat és que és com hem parlat abans, que és quan em fas amb un sentiment.
0: Exacte. Doncs... Sí.
1: A més és que es veu maquíssim, eh? Jo he vist la foto per, bueno, el que em vau passar... I la veritat és que vaig pensar, ostres, quina idea, eh?
0: Però quina idea? A qui se li ocult aquesta idea?
1: Exacte.
0: Quin tipus de persona té... Perquè a mi, quan me la vas passar el dia de la reunió, vaig pensar quin tipus de persona ha de ser perquè se li ocorreixi aquesta idea.
1: Sí.
0: Vull dir, clar, no.
2: Jo, bueno, ja us he parlat abans, que a casa, tant el pare com la mare, doncs, que fem això, i és el que he vist des de petit, o sigui,
0: Molt bé.
2: Per mi no és un esforç.
0: Doncs continua així.
2: Molt content de poder col·laborar, i ara el repte és a veure què hago l'any que viene, no?
0: Exacto.
2: Què puedo hacer por... Porque el reto este ya está fet.
0: Pero es que has empezado muy fuerte, José.
1: Exacto.
0: No sé si te podrás superar el año que viene.
2: El listón está alto, sí.
0: Lo has puesto tú mismo muy alto.
2: Ara és un repte, més difícil encara.
0: Bueno, però els reptes estan bé, no? Els que ens agrada treballar així sota pressió, perquè vosaltres també treballeu sota pressió,
1: oh, i tant.
0: Els reptes són macos, i per tant, l'any pues que sí. viene, a estas fechas te haremos una llamada, eh?
2: Sí, és que tot és un repte, al final.
1: I tant, exacte, que sí. La vida és un repte, la vida és un repte.
0: I tant que sí. Bé, per acabar el programa, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que t'hagi motivat, o bé un llibre. Quina frase ens portes, o quin llibre, o quina cançó t'agradaria que poséssim?
2: Doncs, mira, jo la frase crec que ja l'hem l'hem dit, sí, que és el propi lema, no? Sí, un escut que protegeix una causa que uneix. Sí, i la cançó és una cançó que, per més que l'escolto, m'emociona cada dia. No sé si l'heu escoltat, és una versió que va fer la Niña Pastori, de La Quiero Morir.
1: Sí.
2: I crec que és una cançó que, bueno, que algú que tanqui els ulls i li faci arribar a qui tingui el pensament. Crec que és una cançó molt bonica.
1: El títol, com es diu?
2: És La Quiero Morir.
0: La Quiero Morir. Ah, sí, home! La Quiero a Morir.
2: És una versió que va fer la Niña Pastori, crec
1: que
2: és una cançó molt maca.
1: Exacte. Sí. Hosti, tu, a veure si acabarem plorant avui tots aquí a la ràdio, eh?
0: Exacte, la culpa a José, el 078.
2: Sí, sí.
1: Doncs bé, José, moltíssimes gràcies, ja ens veurem i moltes felicitats per aquesta idea fantàstica que has tingut. I ara et posem la cançó ja per acabar el programa.
0: I a seguir endavant.
1: Gràcies.
2: Pues gràcies a vosaltres.
1: A veure.
2: Ens veiem aviat.
1: Ens veiem. Gràcies. Sí.

0: Fins aquí el programa d'avui. Agrair l'entrevista al José Pulido, l'agent 078 de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, la Berna, jo mateixa la Marissa, la Eli, que està en el control de so, i com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu feliços.
2: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

molt bona nit, benvingudes a una nova edició, un nou programa quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei, on ja sabeu que les veus de les dones que canten són les protagonistes. Soc la Fermina Recio, us estaré fent companyia durant aproximadament una hora i esteu a la sintonia de Ràdio Molins de Rei en el 91.2, o bé, si, això si l'escolteu per la via tradicional, si l'escolteu a través de la plataforma de Ràdio Molins, doncs és perquè us heu anat a l'emissió online, o podeu escoltar el podcast en el moment que vulgueu, que ja em sembla que n'hi ha 608, si no m'equivoco, igual ho dic malament. Bé, amb què comencem avui? Doncs avui comencem amb una de les meves cantants favorites, fent una versió d'un tema d'un dels meus cantants favorits, que és David Bowie, i la cantant és la senyora Brandi Carlile. Fa una versió de l'Space Oddity que m'encanta, perquè se l'emporta al seu terreny. És d'un àlbum que va fer l'any 22 i es diu In the Silent Days in the Canyon Haze. Fa cançons que no són d'ella, fa cançons on es fa acompanyar per gent com Lucius i de més, però aquest Space Oddity, la veritat és que crec que ho fa bé, el converteix en un tema de Brandi Carlile. No em vull enrotllar, es tracta d'escoltar música, molta música feta per dones, i aquesta versió, cosa que m'agrada molt fer aquí al quan comença la nit, que és posar versions i directes. A veure si un dia d'aquests us trobo un directe d'aquests que us deixi garratibades i esma perdudes, però de moment comencem amb una versió. Space Oddity, versió Brandi Carlile.

I ara és el torn d'una altra versió. Igual apareix una tercera, eh? Hit 'em up style, ups, és una cançó originària del 2001 de Blue Cantrell, però que jo us la poso versionada per Caroline o Carolina Chocolate Drops, Carolina Llàgrimes de Xocolata. És una versió, ja veureu, acústica, amb un estil folk molt divertit i així més un estil rhythm and blues. Parla de venjança quan te n'adones que t'han posat les banyes. I bé, que anima altres dones a fer el mateix. I et diu, buida-li la compte bancària fins a l'últim euro, en aquest cas ella diu centau. No us explico més perquè del que es tracta és que escolteu la cançó i no a mi, i ho fa molt divertit aquesta dona. Caroline o Carolina Chocolate Drops us l'he posat en alguna altra edició del Quan comença la nit.

Bé, per totes les persones que acabeu d'arribar, això que escolteu és el Quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina i això va de música amb veu de dona. Dones que canten i ho fan meravellosament bé. Si més no, a mi m'agrada, ni el que més m'agrada és poder compartir-lo amb totes vosaltres. Ara anem a escoltar una cançó d'una dona que és australiana. Es diu Angie McMahon i es diu Slow Mover. Slow Mover va de que cadascuna té el seu tempo i que per moltes expectatives i que et diguin que un procés ha de tenir un ritme, sigui en l'amor o sigui en la vida, doncs que una ha d'escoltar el seu propi moviment, no? A ella en una entrevista li preguntaven per aquest tema i deia que la cançó tracta sobre deixar enrere la dependència d'idealitzar una història d'amor aliena i que s'ha d'enfocar l'energia en el que paga la pena, com és el propi creixement i la carrera musical, per exemple. Doncs bé, dit això, amb una veu molt peculiar que comença molt profunda, anem a escoltar Angie McMahon i aquest Slow Mover, i us aconsello que això, que tingueu el vostre propi moviment.

I ara els del torn de l'estadounidenca Liz Phair. És una remasterització d'un tema, si no m'equivoco, del 93. Ara no us ho sabria dir, però és una remasterització del 2018 i efectivament l'àlbum era del 93. Ella va fer un àlbum el 93 que es deia Exile in Guyville, i dintre d'aquest Exile doncs ens trobem Divorce Song, la cançó del divorci. Molt suau, s'escolta molt bé, però té una frase molt, molt bonica dintre, que diu: és més difícil ser amics que amants, i no hauries d'intentar barrejar les dues coses. Bé, parla de baralles en cotxe, de retrets quotidians que acaben saturant la situació, no? Doncs d'això ens parla la senyora Liz Phair en aquest Divorce Song. Jo crec que sí, que no us l'he posat mai, aquesta dona. Espero que us agradi.

La senyora amb la que continuem ara es diu Nina Winderlin. Ella és sueca i va formar part d'un grup que es deien The New Ips. Però bé, aquest tema que escoltarem és un treball en solitari des del seu darrer àlbum, em sembla que en solitari en té dos, un del 23 i aquest que està quasi acabadet de sortir del forn, és d'aquest estiu, i es diu, l'àlbum es diu Wild Love i el tema és el que obre l'àlbum, es titula Girls, i bé, té, és que només per com comença a mi em va enganxar de seguida, i és d'aquestes cançons que he anat escoltant durant l'estiu i que bé, penso, aquesta te la guardes a la butxaca per si tornes quan comença la nit, i com que estic aquí, perquè sembla ser doncs això, que sóc reincident, doncs us poso aquest Girls de la senyora Nina Winderlin.

0: aquesta barreja amb els instruments de corda i una miqueta la cacofonia que fa ella, el trèmolo amb la veu, i no sé, és un tema que em va agradar molt quan el vaig escoltar, i ja us dic que me'l vaig guardar. I ara anem amb un tema que es veu que ha causat doncs molt de rebombori, es diu Everybody Supports Woman, de la senyora Sofia Isela. Aquest és un tema que va del recolzament condicionat, que de quan la societat diu que recolza les dones, bé, sempre i quan no hi hagi no destaquin gaire, saps? Com s'arriba a qüestionar l'exigència a la que les dones doncs, ens veiem sotmeses moltíssimes vegades. Has de ser agradable, modesta, has de complir en certs paràmetres estàndards estètics. Bé, i després també parla de... És una denúncia a la falsa sororitat. Una sororitat que el patriarcat s'ha encarregat de que desaparegui per transformar-lo en enveja i en una crítica feroxa per part d'altres dones. I això sí que és dur. O sigui, no podem criticar d'una manera destructiva a una dona que ressalta en qualsevol camp i que en realitat sigui la transformació en veja, perquè això no ho fem nosaltres, això ens ho han ensenyat a fer. I no m'enrotllo, la senyora es diu, com us he dit, Sofia Isela, és molt jove, i aquest tema, Everybody Supports Woman, la veritat és que també em va agradar molt des del primer moment.
1: Everybody supports women until a woman's doing better than you.

I era gràcies a aquestes coses que compartim entre dones, i en aquest cas entre mare i filla, doncs tinc un tema electrònic. Després vindrà un altre, però aquest me'l va enviar la Clàudia, i és un tema que fa ella, Minus. Ella és una cantant de música electrònica, és colombiana, i el productor musical és Nick León, que és qui fa tots els arranjaments de tot allò electrònic que sona. És un tema que es diu "Què les passó a mis amigos?" I bé, de què va el tema? Doncs parla de desconnexió, d'esgotament, de fer-nos reflexionar davant d'aquesta vida tan frenètica, no? Què passa si deixem d'anar a la feina tothom alhora? Per què hem de portar aquest ritme? Ens fa preguntes. I res més que escoltar-la i ballar-la, que jo crec que a aquestes hores, doncs, per què no un ballet abans d'anar-nos a dormir, per exemple, sí? Ella Minus, acompanyada de Nick León, "Què les passó a mis amigos?"

Doncs si para la música, jo crec que jo m'aturo i no continuo. Què les passo, mis amigos, en la Minús? I ara és el torn de Nita. Nita és la veu femenina de Full Fandango, que en solitari està a punt de treure, si és que no l'ha tret ja, jo crec que no, un àlbum, però aquest va ser un avançament. Azul, no me olvides, m'encanta el títol i m'agrada molt com ho fa Nita. Llavors, és aquesta estoneta de la música electrònica del quan comença la nit d'avui, que ja hem passat més de la meitat del programa, jo em poso a compartir música amb vosaltres i se m'oblida, doncs, de tant en quant dir què és el que esteu escoltant per si algú acaba d'arribar. Això és Ràdio Molins de Rei, escolteu el quan comença la nit, escolteu Veus de Dona cantant i jo sóc la Fermina Recio. Azul, no me olvides, Nita.

Quin bonic tema aquest que estem escoltant amb la veu de Natalie Marchand, la que va ser la veu cantant de 10,000 Maniacs i que en solitari fa meravelles com aquesta. El tema que heu escoltat és un tema de gratitud. És un tema que es titula Keen and Generous i és, com us deia, una cançó... Sí, heu sentit al final que diu moltes vegades thank you, thank you. Ella vol donar les gràcies a algú que li ha estat oferint el seu recolzament constant, amor i generositat desinteressada. I a més, parla com amb certa incredulitat que ella sent, no arriba a entendre com l'altra persona és capaç de seguir donant tant, sense estar esperant res a canvi. Doncs bé, veu magnífica, tema també molt suau per baixar els decibels de l'electrònica, i ara ens anem amb Sorcha Richardson. I aquesta nit, quan comença la nit, que és el que esteu escoltant, doncs ja hem escoltat dues versions i aquesta és la tercera. Sorcha Richardson, que és una cantant irlandesa que fa la música fantàsticament bé i que sona poesia quan ella canta, doncs fa una versió del tema Latch de Sam Smith i ja veureu, li dona una volteta i ho porta cap al seu estil. I bé, no vull dir que m'agradi més que l'original, o potser sí. Vosaltres també podeu decidir què en penseu al respecte.

Si us dic este, Daniel i l'Anna, doncs igual no sabeu què són, però si us poso el cognom, que és Haim, doncs igual ja us sona una miqueta més. Són tres dones, tres germanes, que es van posar a cantar ja fa uns anys i que bé, han anat pujant i mantenint-se, i la veritat és que interpreten bé. La percussió en el tema que us posaré ara és una meravella. És un tema que comença molt suau i va pujant en intensitat. Es diu Let Me Go i parla de bé, quan saps que una relació s'ha d'acabar, però la vas allargant en el temps i en l'espai perquè no t'atreveixes a dir fins aquí. De fet, hi ha un moment a la cançó en què li diu a la parella: fes tu per deixar-ho, deixa-ho tu, perquè jo no m'hi veig en cor. Days Are Gone és el títol de l'àlbum i Let Me Go el títol de la cançó. A veure si ens dona temps d'escoltar alguna cosa més.

I amb Haim acabem el quan comença la nit d'avui. Ens anem com hem començat, amb la supersintonia d'aquest programa, que és el quan comença la nit, que no sé per què ha entrat una altra versió que no és el Because the Night, però que ara estic segura que sí que tocaré el botonet que toca. Això és el Because the Night. L'estimadíssima Patti Smith, bé, doncs moltíssimes gràcies per fer-me companyia una nit més. Us espero la propera setmana, si és que voleu ser-hi. Un petó molt gran. Fins aviat.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
4: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant-vos tota una sèrie de novetats discogràfiques. Aquesta setmana recuperem el clàssic. Després en Rosén es traslladarà fins al 1911 amb el Fer Memòria. I per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Doncs bé, començarem presentant-vos un primer EP que és del David Schemmel i que es diu After the Crossroads. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Georgia Raised. I walk 61 Highway.

Doncs el Ty Segall, que acaba de treure Disnow i que es diu Chrome. El Ty Segall, el proper dilluns, si demà passat, estarà aquí a Barcelona tocant el Paral·lel 62. Us el recomanem moltíssim des d'aquí, al Highway 61. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Black Pain i no deixem de presentar noves coses, perquè ara és el torn dels Afghan Wings, que acaben de publicar aquest disc que es diu Soft Control. Us deixem amb Loose Talk.

I aquí en el Highway 61 que t'estem posant el més nou dels DJ Hawks, que es diu Saturnay Park. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Keeping Our Heads Above Water. I tot seguit us deixarem amb el més nou dels The Strokes, que es diu Reality Awaits. Us deixarem amb el tema que es diu Going Shopping i us diem ja que és la darrera de les novetats discogràfiques que us posem per aquesta setmana.

I un dia com avui, de fa 56 anys, en Neil Young publicava aquest àlbum que es diu After the Gold Rush i s'ha convertit en un dels imprescindibles del rock americà. Doncs aquí en el Highway 61, per celebrar-vos, hem posat aquest Southern Men i tot seguit us deixarem amb un altre veterà, amb el Van Morrison i aquest Somebody Tried to Sell Me a Bridge.

gaudint aquí en el Highway 61 de la bona música de la Joanna Everett amb aquest One Million Dollars. Tot seguit us deixem amb els Eamon i els Wayward Sons amb Too Good To Be True.

Avui el Fem Memòria el dediquem a 1911, un any marcat principalment per la Revolució Mexicana, el que no impedirà que ens fem ressò del que va passar arreu del món durant tot l'any. Comencem el mes de gener a Mònaco, que es va convertir en monarquia constitucional. El dia 1, la llei belga de mineria dictamina 9 hores i mitja de treball diari. El 10 de gener, Estats Units ordena retirada de les seves tropes de Nicaragua i reconeix el nou govern presidit per Juan José Estrada. El dia 3, prop del Manti, a Turquestan rus, un terratrèmol de magnitud 7,7 mata més de 450 persones. El mateix dia, Estats Units va inaugurar la caixa postal d'estalvis. El dia 5, Portugal expulsa els jesuïtes de tots els seus territoris. El dia 6, Rússia i Alemanya pacten la construcció d'una via fèrria que connecti Pèrsia amb la línia Berlín-Bagdad. El dia 13, a Equador, Emilio Estrada és elegit nou president. El 18, Eugene Bieli aterra la coberta de l'USS Pennsylvania, estacionada al port de San Francisco. És la primera vegada que un avió ho fa en un vaixell. El 21 de gener, Alberto I, príncep de Mònaco, inaugura el primer rally de Monte Carlo, que el va guanyar Henry Rougier conduint un Turkay Meri. El 26, els Estats Units i Canadà van ratificar el seu primer acord comercial recíproc. I el dia 30, a Colòmbia, es funda el diari El Tiempo. I al febrer, a Barcelona, es publica l'almanac dels noucentistes. I el dia 1, en els molls de Jersey City, a Nova York, esclata una llanxa carregada de dinamita i moren 25 persones i més de 1.000 resten ferides. El dia 2, s'edita el primer número del magazín polític alemany Action, Action Die, dirigit per al periodista i crític literari Franz Pienfert. El dia 4, a Argentina, es promulga una llei de propietat literària i artística. El 6, a Prescott, Arizona, es va obrir la primera Yard Davis. El mateix dia, un gran incendi destrueix el centre de Constantinople, a l'actual Istanbul, a Turquia. El dia 7, el Consell Nacional Suís decideix importar carn congelada dels Estats Units per pal·liar l'escassetat alimentària. El dia 8, als Estats Units s'enderroca el president d'Honduras, Miguel Dávila. I el 14, a Barcelona, es fa la creació de les primeres seccions de l'Institut d'Estudis Catalans, la d'Història Arqueològica, la de Ciències i la Filològica. El dia 17, el primer vol de correu aeri quasi oficial es produeix quan Fred Wiseman porta tres cartes entre Petaluma i Santa Rosa, a Califòrnia. I el dia següent es produeix el primer vol oficial, a aquest lloc, a l'Alabat, a l'Índia Britànica, quan Henry Peckett, un pilot de 23 anys d'edat, porta 6.600 cartes a Naini, a uns 10 quilòmetres de distància. El dia 20, contrau el matrimoni el torero Rafael Gómez, el Gallo, i la tonadillera Pastora Imperio. El 21 de febrer, a Anglaterra, la Cambra dels Lords perd el seu dret de veto en temes econòmics. El mateix dia, Gustav Mahler dirigeix el seu últim concert, la Versés Elegica. El 22, al carrer Carretes de Madrid, es genera un gran escàndol perquè dues dones es passegen amb faldilla i pantaló. El 24, el Reichstag aprova incrementar gradualment els efectius militars per arribar als 515.000 homes per 1915. El 24 de febrer es produeix la dimissió del primer ministre francès Brian, al qual succeeix Moniz, que rep el suport dels radicals i socialistes. L'1 de març assumeix la seva segona presidència a Uruguai, José Valle i Ordóñez, període en què desenvoluparà una enorme tasca reformista. El dia 3 s'obre a Missouri un cementiri amb sepulcres tant per als soldats de la Unió com per als rebels del sud. El dia 4, Víctor Berger, de Wisconsin, es converteix primer en diputat socialista dels Estats Units. El dia 16, els Estats Units van enviar 20.000 soldats a la frontera mexicana. El mateix dia, Willis Farnsworth, de Petaluma, Califòrnia, patenta un vestuari que funciona amb monedes. El dia 8 de març, Clara Zetkin, líder de l'oficina de la dona del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya, va posar en marxa el Dia Internacional de la Dona a Copenhagen, Dinamarca. El 18 de març, Dakota del Nord promulga una llei d'assegurança per als afectats de la calamarsa. El 22, aquí a l'Alemanya, es procedeix a la varada del primer creuer del món propulsat per turbines El Kaiser. Dewey Griffith mostra la primera gran pressa del primer pla al cinema en salvada per al telèfon, que demostra el seu creixement domini de la forma d'utilitzar el cinema. El 25 de març, un incendi a la fàbrica Triangle Silhouettes, a Nova York, mata 146 treballadors. El 29 de març, l'exèrcit dels Estats Units adopta una nova arma de servei, la pistola Colt calibre 45 ACP, dissenyada per John Browning. El 4 d'abril, Hugh Chalmers, fabricant d'automòbils, suggereix la idea del com es diu, MVP de béisbol, el Most Valuable Player. El 8 d'abril, Heike Kamerling, Wands, descobreix el fenomen de la superconductivitat. El 12 d'abril, el primer vol sense escales de Londres a París el fa per Pierre Prier en 3 hores i 56 minuts. El 16 d'abril es crea el departament del Valle del Cauca, en capital Santiago de Cali, Colòmbia.

El 16, a Jersey, el Regne Unit, troben les restes d'un home de Neandertal. El 21 de maig, el ministre francès de la Guerra, Henri Maurice Bertrand, espectador a l'hipòdrom de Madrid, pateix lesions mortals quan l'aviador Morbeis s'estrevella el seu avió contra el públic en intentar enlairar-se. El 21 de maig, a Ciudad Juárez, els rebels de Madero i les tropes governamentals signen un tractat de pau. El 23, a Nova York, es fa inaugurar oficialment la Public Library Main Branch, obra dels arquitectes John Carrer i Thomas Hastings. El 24 de maig, les tropes governamentals mexicanes disparen contra els manifestants anti-Díaz al Ciutat de Mèxic, matant-ne uns 200. El 25, al mateix Mèxic, el dictador Porfirio Díaz renuncia al poder davant del Congrés. El 26, el Reichstag aprova un projecte de constitució per als territoris d'Alsàcia i Lorena, però el Rheinland no adquireix els drets dels estats confederats alemanys. El mateix dia 26, a Mèxic, el secretari de Relacions Exteriors, Francisco León de Barra, és nomenat president interí. El 29, a Rússia, s'emet una llei agrària que afavoreix la dissolució de la comuna rural. El 30, es corren per primera vegada les 500 miles d'Indianàpolis. Guanya Ray Harrow, conduint una velocitat mitjana de 74,59 milles per hora, i el vehicle era un Marmon model Wasp, el primer cotxe del món que compta amb mirall retrovisor. El 31 de maig, a Liverpool, a Anglaterra, es vota el Titanic. I el mateix dia, a París, es celebra el primer congrés internacional de normativa aèria. Per acabar el mateix dia, encara el 31 de maig, al port de Veracruz, el dictador Porfirio Díaz s'embarca a bord del creuer Ipiranga i parteix rumb a l'exili a França. A juny, a París, es crea la companyia Energia Elèctrica de Catalunya, amb l'objectiu de desenvolupar la producció d'energia hidroelèctrica aprofitant els recursos hidràulics de la Vall Fosca, al Pallars Jussà. El 4 de juny, al Capitoli de Roma, Víctor Manuel III inaugura el monument a Víctor Manuel II, en presència de tots els alcaldes del país i els antics combatents de les guerres del ressorgiment. El dia 5, Charles Kettering presenta una patent als Estats Units per un motor d'arrencada elèctric. El 7 a Mèxic, el mateix dia en què Francisco Madero entra triomfalment a la ciutat, es produeix un fort seisme. El dia 10, la reina Wilhelmina d'Holanda obre la casa de Rembrandt a Amsterdam. El 14, a Gran Bretanya es declara una vaga general de marins. El 22, a l'abadia de Westminster, al Regne Unit, es celebra la coronació de Jordi V. El 28, el meteorit Nakhla, provinent de Mart, impacta a la zona d'Alexandria, Egipte. I al mateix dia, un decret general traslada el cercle de Gao del territori militar per integrar-lo a la regió de Tombuctú. El 30 de juny, Domenico Pacini executa una sèrie de mesures d'ionització sobre l'aigua al golf de Gènova, el que demostra que la radiació més tard reconegut com raigs còsmics no pot ser originada per l'escorça de la Terra. L'1 de juliol, el vaixell de guerra alemany Panther provoca la crisi de Gadir, que va estar a punt de desencadenar una guerra entre França i Alemanya, el que podia haver ocasionat la Primera Guerra Mundial només 3 anys abans. L'1 de juliol, Canadà treu de les monedes la proclama Dei Gratia. El dia 4, a Nassau, New Hampshire, la temperatura va assolir un màxim de 106 graus Fahrenheit, uns 41 centígrades. A la ciutat de Nova York van morir 146 persones i 600 cavalls. El 10 de juliol esclata el conflicte de la pedrera entre Colòmbia i Perú per la possessió territorial d'una amplíssima zona de la selva de l'Amazones. El 20 de juliol, els generals Henry Wilson i Auguste Duval presenten un nou pla de signes ideat per a l'exèrcit expedicionari britànic en cas de guerra amb Alemanya. El 24 de juliol, a Perú, l'arqueòleg Jira Wisgram troba les ruïnes de la ciutat perduda dels Incas, al Machu Picchu. I el 32 de juliol, l'educació a Hongria només es fa en alemany. El 8 d'agost, Francis Holton presenta a l'oficina de patents dels Estats Units una patent de pneumàtics sense cambra. El 15, les migracions que es van produir com a conseqüència de la Guerra Civil Colombiana entre el 99 i el 1902 van facilitar a Alonso Ríos la colonització i creació d'Herrera Tolima. El 21 d'agost, un italià anomenat Vincenzo Perugia roba la Gioconda del Museu del Louvre de París. El 24 d'agost, Manuel de Arriaga és escollida primera presidenta de Portugal. El 29 d'agost, al desert del nord-est de Califòrnia, apareix Ishi, considerat l'últim natiu americà en fer contacte amb els americans europeus. El 8 de setembre, a Barcelona, es celebra el Congrés Fundacional de la Confederació Nacional de Treballadors, la CNT. El 12 de setembre, a Toronto, a l'estat d'Ontario, al Canadà, l'enginyer Fred Stark Pearson crea el grup empresarial Barcelona Traction Light and Power, amb l'objectiu de desenvolupar la producció d'energia hidroelèctrica a gran escala, aprofitant els recursos hidràulics dels rius catalans. El 17 de setembre, el primer vol transcontinental de Nova York a Pasadena, que s'efectua i

0: durar 82 hores i 4 minuts. El 19 de setembre, a Cullera, al País Valencià, el jutge Jacobo López de Rueda, l'agutzil i el secretari del jutjat de Sueca van resultar brutalment assassinats per una torba incontrolada dirigida per Joan Jové, el xato de Cuqueta, que va dirigir les operacions de linxament i agarnissament. El 25 de setembre, el vaixell Liberté de l'armada francesa explota a Toulon, causant al voltant de 300 morts a la nau i l'àrea de la badia veïna. El 22 de setembre comença la guerra entre Itàlia i Turquia. L'1 d'octubre, els treballadors de la unitat Dutch Diamond han de complir les jornades de 8 hores. El 4 d'octubre, el primer assessor públic és col·locat a l'estació de metro londinenc d'Elscourt. El 5 d'octubre, les tropes italianes ocupen Trípoli. El 16, Félix Díaz, nebot de Porfirio Díaz, ocupa el port de Veracruz com un signe de rebel·lió contra Madero. El 18 d'octubre, els revolucionaris de Sun Yat-sen deposen la dinastia Manxú a la Xina i proclamen la república. El 24 d'octubre, l'expedició de l'oficial naval i explorador Robert Scott deixa Cap Evans per anar cap al Pol Sud. El 27 d'octubre, Nestor Motion Picture Company de David Horsley obre el primer estudi de cinema a Hollywood. L'1 de novembre, a Líbia, durant la guerra italo-turca, el sostinent Giulio Gabotti porta a terme el primer bombardeig aeri del món. El dia 3 de novembre, Chevrolet entra oficialment en el mercat d'automòbils en competència amb el modern Ford Model T. El 4 de novembre, Dinamarca va posar en marxa el Zelandia, el primer gran vaixell dièsel d'alta mar. Ivan Glunsen en va ser l'enginyer. El mateix dia, el Tractat de Berlín va posar fi a la crisi de Gadir entre el Marroc i França. Els va dividir per França protectorat i Espanya com a colònia, igual que el Sahara. A canvi, França va donar a Alemanya el Camerún, que és una part del Congo francès, i Alemanya va cedir el Txad a França. El 5 de novembre, Itàlia s'anacciona el territori libis de Trípoli i la Cirenaica. El 6 de novembre, Francisco Madero assumeix la presidència de Mèxic. El 10, Andrew Carnegie forma la Carnegie Corp per a treballs acadèmics i de caritat. El dia 10 de novembre, l'exèrcit imperial xinès rescata Nanking, convertint-lo en un veritable bany de sang. El 19 de novembre, New York rep la primera transmissió sense fils enviada per Marconi des d'Itàlia. El 20 de novembre, a Múnich, s'estrena pòstuma de Das Lied von der Erde, la cançó de la Terra, de Gustav Mahler. El 28 de novembre, a Mèxic, Emiliano Zapata, sota el lema Reforma, Libertat, Justícia i Llei, proclama el Pla Iala per restituir la propietat de les terres als camperols. El 1 de desembre, el conseller financer William Morgan Shatter és destituït i expulsat d'Iran per pressions de Rússia. El 12 de desembre, amb motiu de la coronació de Jordi V i la reina Maria com emperador i emperadriu de l'Índia, es trasllada a la capital de l'Índia britànica des de Calcuta a Nova Delhi. El 14 de desembre, l'expedició liderada pel noruec Roald Amundsen és la primera a trepitjar el Pol Sud. El 16 de desembre es consolida la llei de drets d'autor al Regne Unit i es confirma que l'editor ha de disposar una còpia de cada llibre publicat al Regne Unit i els següents 6 centres: la British Museum Library de Londres, la Bodleian Library d'Oxford, Advocates Library d'Edimburg, la National Library of Wales a Aberystwyth, el Trinity College de Dublín i la Cambridge University Library. El 18 de desembre s'inaugura a Múnich la primera exposició de Der Blaue Reiter, el grup de pintors expressionistes format per alemanys i emigrants russos com Vasily Kandinsky. El 29 de desembre, el president del Consell de Ministres del Govern Imperial Xinès, Yuan Shikai, i el govern republicà provisional de Sun Yat-sen fixen la normativa per a la designació d'una assemblea nacional encarregada de vigilar el futur règim. El mateix 29 es restaura la proclama de Gràcia a les unes del Canadà, que s'havia tret a primers de juliol. El 29 de desembre, Mongòlia s'independitza de la dinastia Qing. I el 31, Marie Curie rep el seu segon Premi Nobel. Bé, anem ara per una miqueta de la cultura de cada setmana i us expliquem els llibres editats al llarg del 1911, que són els següents: L'arbre de la ciència, de Pío Baroja; Les fades del mar, de Frank Baum; El card, d'Arnold Bennett; El diccionari del diable, d'Ambrose Bierce; El centaure, d'Argent John Blackwood; El jardí secret, de Francesco Hodgson Burnett; La innocència del pare Brown, de Chesterton; La caiguda de les deus, de Hugh Clifford; Sota la mirada d'Occident, de Joseph Conrad; Vida eterna, de Maria Gorelli; L'ull d'Osiris, d'Austin Freeman; La soledat sonora, Pastorals, de Juan Ramón Jiménez; El paó blanc, de Dieck Lawrence; El fantasma de l'òpera, de Gaston Leroux; En una pensió alemanya, de Catherine Mansfield; D'Israeli, de Louis Parker; el cau del cuc blanc de Bram Stoker, el nou Maquiavel d'H.G. Wells i la vella terra de Zenon Sulawski. I seguim amb els millors films de l'any. L'Inferno, una pel·lícula de terror adaptada del clàssic de la Divina Comèdia de Dante Alighieri, La lletra escarlata, protagonitzada per King Bacot i Lucy Liu Yong, La filla del Pachà, dirigida per Francis Box i protagonitzada per William Gafford, La llei superior, protagonitzada per William Gafford també i James Crude, Salvada pel telèfon, dirigida per Dewey Griffith, protagonitzada per Blanche Sweet, Història de dues ciutats, dirigida per William Humphrey i basada en la novel·la de Charles Dickens, Little Nemo, un film de dibuixos animats de Winston McKay, Les aventures del baró Munchausen, dirigida per Geoffrey Méliès, David Copperfield, amb el George Nicol com a director, La fletxa negra, protagonitzada per Charles Orge, La defensa de Sebastopol, la primera pel·lícula feta a l'Imperi Rus, El conductor de ferrocarrils, amb William Garwood, Margaret Snow i William Russell, i La sacerdotessa budista, amb Margaret Snow com a sacerdotessa. I acabem amb les cançons i els intèrprets que més es van escoltar aquell any. Moonlight By, d'American Quartet, Any Old Iron, de Harry Champion, Don't Bind the Old Mill Stream, d'Arthur Clough, Alexander Ragtime Band, d'Arthur Collins i G. Byron, Perfect Day, de Cecil Fanning, Any Little, That's a Nice Little Girl, Is the Right, de Ada Jones, Running in the Glow Thumbing, de Harry Loder, I'm Falling in Love with Someone, de John McCormack, Oh You Beautiful Doll, de Billy Murray, Through You Light of Mr. Moon Man, de Jack Norford i Nora Bates, Mother McCree, de Willa Oakland, I Want a Girl Like the Girl That Married That Perles, dels Perles Quartet, Com Josephine in My Flying Machine, de Blanche Rain, I Love the Name of Mary, de Walton Brund, i per acabar, Some of these Days, de Sophie Tucker, que són així de bé.
1: Life is a book, so they say, of records on each page. I turned my first leaf when I went upon the stage. The road was rough and it was tough, especially for a girl alone. Heartache, sighing, nights of crying. For my folks at home, why I remember way back when I was a young Connecticut lass. I was just as green as grass, had lots of nerve, no class. And the men I met then, they were some sweet bunch. Said a star they'd make me. Right away they tried to date me, but I had a Yiddish hunch. Then there came a day for a job with pay. I wondered if I'd make it. Only 20 beans, but when you're broke it seems a fortune, and you take it. And then there came along one fine song

Sempre s'havia dit que la cançó del Jacques Brel, Dime qui té por, era la millor cançó d'amor de tota la història de la música. No pas per mi. No pas per mi. Per mi la més bonica és Paraules d'amor de l'amic Serrat.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets uns tequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i tot seguit el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició 25 fins al número 1 i en el número 25 trobem els Kula Shaker amb aquest àlbum que es diu Worms Lair. Tot seguit us deixarem amb aquest Lucky Number.

aquí en el Highway 61, que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Hem començat per la posició 25, on trobem els Kula Shaker amb Gom Slayer. Hem pujat posicions. A la 24 trobem el Willie Nile amb The Great Yellow Light. A la 23 la Neko Case amb Neon Grey Midnight Green. Estem gaudint d'aquest Wreck. Tot seguit pujarem més posicions. A la 22 trobem el Ringo Starr amb Long Long Road. A la 21 el Marcus Kingbank amb Darling Blue. I a la posició 20 l'australiana Courtney Barnett amb Creature of Habit. Tot seguit aquí us deixem amb Sugar Plum.

0: with your swim top still wet.
1: Doncs aquí en el Highway 61, que continuem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, ens havíem quedat a la posició 20 amb la Courtney Barnett i Creature of Habit. Hem pujat més posicions a la 19, ha estat Luke Winslow amb Quest of Light. A la 18 trobem el Zach Bryan amb With Heaven on Top. Estem gaudint d'aquest Plastic Cigarette. Pujarem més posicions. A la 17 està el Kurt Weill amb Philadelphia's Been Good to Me. A la 16 els Cordobas amb Back to Life. I a la 15 el Robert John and the Wreck amb Heartbreak and Last Goodbyes. Tot seguit us deixem amb aquest Back to Beginning.

0: Ens trobem ja en l'equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Ens havíem quedat a la posició 15 amb el Robert John and the Wreck i l'àlbum Heartbreak and Last Goodbyes. Hem pujat més posicions. A la 14 trobem els Whiskey Myers amb Womp Rock Thunder. A la 13 el Willie Nelson amb Dream Chaser. A la 12 els Weezer amb Weezer the Gold Album. I a la 11 estan els Foo Fighters amb Your Favorite Toy. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. I tot seguit pujarem una posició més. A la 10 estan els The Black Keys amb Pitches. Us deixem amb You Got Toulouse.
1: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

Recorda que estàs escoltant el Highway 61 i que estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Ens havíem quedat a la posició 10 amb els de Black Keys, Bitches. Hem pujat més posicions a la 8, està el Tom Morello amb Everyone's Gets Everything They Want. A la 8 estan els canadencs de Sheepdogs amb Keep Out of the Storm. I a la 7 trobem a la Lucinda Williams amb Walls Gone Wrong. Estem escoltant aquest tema que es diu Freedom Speaks. Pujarem més posicions. A la 6 està el Charlie Musselwhite amb Look Out Highway i a la 5 estan els Alabama Shakes amb Must Be Dreaming. Tot seguit sona American Dream.

I aquí en el Highway 61, que ja encarem la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, ens trobem concretament en la posició 4, on està el Beck amb l'àlbum Ride Lonesome. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum, i tot seguit pujarem una posició més. A la 3 estan els de Black Crowes amb A Pound of Feathers. Sonarà Creel Streak.

i el Jack White, que ocupa la posició número 2 de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, la llista de Highway 61, amb aquest àlbum que es diu Frozen Sherlock. Estiguem gaudint d'aquest tema que es diu Thick Stiff. Tot seguit us deixarem amb el número 1, que són els The Rolling Stones amb Foreign Tongues, i us deixarem amb aquesta cançó que es diu Rock and Twisted, i posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

Arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos farem un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. El clàssic aquesta setmana l'hem dedicat al Neil Young. En Rosent ens ha traslladat fins al 1911 amb el Fer Memòria i per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda aquí en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Està tot un ple com sempre. Bye, bye. I give down in my knees. I live in for my baby, don't even know.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.